0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: parlar d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes a Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'un milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
1: Avui precisament el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. L'USTEC i CGT assistiran a la reunió, tot i que diuen que la proposta es queda curta i professors de secundària no hi anirà perquè considera una presa de pèl.
2: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a ganivetades la seva exparella en ple carrer tenia una ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
3: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya per tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
2: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
2: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 20 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A veure com la tenim. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, escolta, la Marta ha estat aquests dies sense veu. Em sembla que estàs una mica recuperada.
1: A veure quan dure.
0: A veure.
1: En qualsevol cas, si no, prou bé.
2: Ha canviat una mica.
1: Sí, ha canviat una mica, però és que divendres vaig parlar massa.
0: Clar, i el cap de setmana també.
1: I ja està, pegat sense veu. En qualsevol cas, vinga, va.
0: Vinga, va, som-hi, arrenquem.
1: Avui a la ràpida, al Montsià veuran sortir el sol a les 6:37, en un dia que aquí el dia durarà exactament 14:35.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el dia recordant una de les declaracions icòniques de Cher, que va dir, la meva mare em va dir un dia, hauries de casar-te amb un home ric, i jo vaig respondre-li, mama, jo sóc l'home ric.
0: Una de les mítiques frases que ens ha deixat la cantant Cher, perquè, de fet, hem arribat el dimecres i ho celebrem amb una cançó que és pura cafeïna. Evidentment que soni l'eterna Cher.

0: És la mítica de Xup Xup Song, de Cher. I és que quan acabem de dir, o ara que hem dit que és eterna, és perquè ella és una d'aquelles persones que semblen haver desbloquejat un mode infinit a la vida. De fet, quan la majoria d'artistes tenen una etapa d'èxit, ella n'ha tingut aproximadament 16, repartides entre la música, el cinema, la televisió i la moda impossible de Cher. I és que quan molta gent pensava que seria una cantant més dels 60, Cher va decidir reinventar-se. I de quina manera va fer-ho? Va arribar amb la cançó Believe. Aquesta cançó no només va arrasar les pistes de ball, sinó que va convertir pràcticament l'autotune en un instrument musical oficial. Cher també ha desenvolupat un superpoder únic, si ho podem dir d'aquesta manera, que és desafiar el temps. No cal ni dir que internet porta anys fent bromes sobre el fet que Cher no envelleix, i és que ella, el bisturí i el seu cirurgià plàstic porten anys mantenint una relació força estreta. En resum, Cher és una cantant icònica, és una estrella del cinema, és la reina del pop i pionera tecnològica involuntària. No serà un ésser immortal, però avui la celebrem perquè Cher bufarà 80 espelmes. I així arrenquem els matiners d'avui dimecres, recordant que el temps passa volant i que en un obrir i tancar d'ulls arribarem a les 6, igual que Cher ha arribat als 80. Estupendes i fabuloses.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maia, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimecres, meitat de setmana.
2: Què tal?
0: Mira, que fa baixada.
2: He fet el primer sprint matinal a les 5 i 8. No,
0: no
2: està mal, espero tenir aire per explicar-te els continguts del matí.
0: Tu tens bon fondo perquè tu habitualment vas a córrer. No, escolta, pujar i baixar 4 escales d'aquí.
2: Sí, però ara feia dies que a les 5 del matí no anava a córrer i, per tant, ara veurem. Què, vols que t'expliqui què farem?
0: Agafaire, home, si estaria molt bé, m'encantaria que ho fessis.
2: Doncs, mira, avui parlarem i molt, òbviament, de les novetats sobre el cas Jonathan Andic, ahir detingut i en llibertat sota fiança. El Sasha, que era el secret de sumari, hi ha detalls sobre com va anar i sobre aquests indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. No hi ha cap prova que demostri que hi va haver un homicidi, però hi ha molts indicis que apunten a que hi tingui relació. Per això el van detenir ahir, per això se segueix el procés judicial i us els explicarem tots. Tindrem el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, que ha estat seguint el cas, i també l'advocada penalista Judit Gené, que ens expliqui una mica com funciona doncs una investigació d'aquest tipus.
0: I aquests processos, no?, que moltes vegades no els entenem.
2: Exacte, i per saber, ha passat molt de temps, ahir vam tenir el cap d'investigació de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, que ens deia, ha estat una investigació, està sent una investigació molt complicada. Tampoc ens podia dir molt més, però per veure una mica com ha evolucionat i amb tots els detalls del cas. També estarem atents a la política, que està molt moguda. Avui hi ha sessió de control al Parlament i al Congrés, en la prèvia que s'hagin d'aprovar els pressupostos, que serà divendres, i al Congrés amb la imputació de Zapatero, que també és un fet històric, perquè fins ara cap president espanyol havia estat imputat, i per tant veurem com reacciona el Congrés. I també parlarem amb la periodista del Mundo, Ángela Martín Olay, que és una de les que ha seguit més aquest cas plus ultra, que ha acabat amb la imputació de Zapatero. Després farem secció de tele i sèries. Saludarem a Neus Bonet, la periodista i sempre amiga d'aquesta casa.
0: Avui per la porta grossa.
2: Fantàstica, sí. Perquè és la presidenta dels Premis RAC i avui s'entreguen i, per tant, estarà bé saludar-la. I a les 11, una altra persona important, Justo Molinero.
0: Hombre, per favor!
2: Que ahir va rebre el Premi Nacional i sempre ve de gust sentir-lo. I ja està, i amb això i amb l'humor ja haurem fet el dimecres.
0: No és poc, eh?
2: No està mal, eh?
0: Doncs que ja pots córrer cap a la redacció perquè teniu feina per avui.
2: Bueno, ara de pujar, potser la faig caminant, si no et sap greu.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, i bon dia també, Àlex Bosch.
3: Bon dia, matiners.
0: Sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, ahir parlàvem de tortugues i avui parlem de pingüins. I us faig un spoiler perquè acabarem parlant del futbolista Ousmane Dembélé.
0: Caramba, m'ho dius?
3: Ho lligarem tot.
0: A veure com ho fas, això.
3: Aquesta matinada hem sabut a través d'un teletip que un grup de científics xilens, brasilers i dels Estats Units han descobert una nova espècie de pingüí. La primera que es descobreix en 100 anys,
0: uau,
3: a la zona de l'Antàrtida. Es diu, ja m'ho diré bé, m'ho he preparat, Pingocelis kerguelensis.
4: Pingocelis
3: kerguelensis. Es diu així perquè és una espècie exclusiva de la illa de Kerguelen. Abans es deien illes de la desolació. Són unes illes que pertanyen a França, que estan situades al mig del no-res, a l'oceà Índic, a uns 2.000 quilòmetres al nord de les costes de l'Antàrtida. Molt lluny.
4: Molt lluny.
3: Molt lluny, i es deien illes de la desolació per alguna cosa, eh? La nova espècie l'hem vista, i la veritat,
0: jo no aprecio fotografies, exacte,
3: cap aquesta diferència no respecte als pingüins que havia vist fins ara.
0: No, no.
3: En tot cas, els científics asseguren que l'han estudiat i diuen que tenen variacions genètiques clares respecte als pingüins comuns.
0: Val.
3: Diuen que estan més ben adaptats al clima fred extrem que hi fa en aquesta illa i que, a més, tenen una vocalització lleugerament diferent. És a dir, que si mai teniu un pingüí
0: a casa
3: davant, sí, i no sabeu si és cargalensis o no, us recomano que hi parleu.
0: Molt bé.
3: I que us fixeu en com vocalitza. Per cert, que ens ha passat una cosa, que és, en un exercici d'aquests de rigor, sí, i de professionalitat que ens caracteritza, hem anat a Google Maps a veure on estan aquestes illes Kerguelen.
0: Val.
3: Volíem veure si hi viu algú, i buscant hem descobert que algú ha trolejat Google Maps.
0: Sí.
3: I al sud-est de l'illa hi ha identificat un lloc d'interès que es diu Estadi Ousmane Dembélé.
0: No ho puc creure.
3: T'ho prometo.
0: Però això és una broma.
3: És un trolejada d'aquestes que es diuen allà, ara,
0: ja,
3: eh?
0: Ja ha remenat i ha introduït això.
3: Ha introduït això, i no només això, sinó que ja ha penjat un vídeo, evidentment, fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí.
3: Es veu d'una hora lluny, on es veu un home davant d'un petit estadi de futbol presidit per una estàtua d'Ousmane Dembélé amb la pilota d'or. No és un pingüí.
0: És que com és el món.
3: Però ja us mandem bé. Això és el que hem descobert avui. O sigui que, amics de Google Maps, que sàpigueu que us han trolejat.
0: Escolta'm, no està gens malament, tal com està tot plegat, que sempre ho diem aquí al programa, que el planeta està fet una merda, una mica de broma, de tant en tant.
3: També està bé.
0: Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Hem arribat ja entre pingüins i Dembélé a un quart de sis del matí. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Això ens ho explica, com cada matí, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si les administracions fan cas a les comunitats educatives de les escoles i instituts de l'Horta Sud, del País Valencià. Quan ja fa un any i mig de la Dana, encara hi ha molts centres amb desperfectes o que han de desenvolupar la seva activitat en barracons. La demanda és simple, dotar-los de recursos suficients per garantir una educació digna en els municipis que van patir més l'impacte dels aiguats.
0: Fent els matiners a Catalunya Ràdio, també toca saber de què parlarem poc, Marta.
6: Doncs mireu, del primer tardeig en un mercat municipal, això ha passat a Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana passat, ho han fet just al centre de la ciutat, al mercat Sagarra. De manera espontània es veu que hi va haver una gran festa major, hi havia cues d'una hora i mitja, es van vendre 7.000 tapes i es van beure uns 20 barrils de cervesa en dues hores i mitja.
0: Que no està malament.
6: Que no està gens malament, el ritme que portaven. Entre el públic, hem de parlar d'un grup molt especial. Sentiu el que ens explicava el Sergio Jovacho, que és el propietari del bar de tota la vida, que és un, sí, un bar que està just al mercat, i és l'impulsor, precisament, del Tardeo. Ens ho explicava als matiners de Catalunya Ràdio.
7: Un éxito brutal. Al final llegaron miles de personas. De hecho, pensamos que, bueno, que esto llegaría a Santa Coloma, y no. O sea, no llegó a Santa Coloma, llegó mucho más lejos. De hecho, una anécdota que nos hartamos de decirla, había una despedida de solteras, de Logroño, que era un dónde vamos, o así me ha llegado a mí, y dijeron, hostia, hay tardío en Barcelona, pues vamos a Barcelona, barra Santa Coloma, y terminaron el tardío con nosotros, ¿no?, celebrándolo.
0: M'encanta.
6: Imagina't. Podríem ser nosaltres, també, sí, vol dir, sí, que acabéssim així.
0: Però és que va ser un èxit brutal, les fotografies parlen per si soles, perquè és que és cert que hi havia moltíssima gent.
6: Moltíssima gent, i per tant, no us preocupeu, no hi ha data encara, però ja s'estan pensant de fer una segona proposta, un segon tardeo, abans que arribi el mes de novembre, diuen.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. A partir de les 11 entrevistarem Justo Molinero, Premi Nacional de Comunicació. Què se n'ha fet de la ruïnosa del Club Super 3? Ens visitarà a la tarda. I també conversarem amb la cantant Bet. Al Catalunya Nit ens preguntarem quin és l'estat dels embassaments després de la pluja dels últims dies. Serem a la Vells amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. També connectarem amb el periodista Cristian Segura des d'Ucraïna.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 20 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare.
3: Va ser durant una excursió a Montserrat l'any 2024 en què Isaac Andic va caure per un barranc. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. En tot cas, una de les imatges del dia d'avui als diaris és la del fill del fundador d'un dels imperis empresarials més importants de Catalunya, entrant emmanillat i escortat pels Mossos al jutjat de Martorell.
2: I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions.
3: En aquest cas, el jutge el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol

0: Ni lo nega todo.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: La Moncloa tanca files amb ell i el PP ho aprofita per tornar a atacar Pedro Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Saiz i la popular Esther Muñoz.
2: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
3: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
4: Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla l'acord per als pressupostos que hi van presentar el govern i Esquerra Republicana.
0: Amb el sí dels republicans, l'executiu vol posar l'accent ara en el conflicte obert amb els docents. Malgrat que no forma part de l'acord amb Esquerra, el govern veu marge per entendre's amb els sindicats de l'ensenyament per donar resposta a les seves demandes. Sentim la consellera d'Economia, Alícia Romero.
5: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: El govern de Salvador Illa també negocia amb els comuns, que també li reclamen aquest acord amb la comunitat educativa.
4: Doncs precisament avui hi ha una nova taula sectorial d'educació.
0: I això vol dir que els responsables del Departament d'Educació es reuneixen amb els sindicats. Els exposaran la nova proposta de l'executiu sobre millores salarials, tot i que els sindicats majoritaris, especialment l'USTEC, ja han avisat que consideren la proposta insuficient. El sindicat Professors de Secundària ni tan sols anirà a la reunió perquè diu que la proposta és una presa de pèl. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de Professors de Secundària.
6: Retribuir millor les titories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
7: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Els sindicats també retreuen que la proposta del departament no parli de xifres.
4: I mentrestant, avui torna a haver vaga.
0: Avui, a les escoles Bressol, que és la segona vaga que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona. Reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants, que redueixin les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials dels treballadors.
4: I també hi ha vaga de metges.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui una nova jornada de protesta per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades. Entre les principals reivindicacions, recordem-ho, hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i també firmar un conveni específic.
4: I un apunt més, la plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
0: que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president Salvador Illa va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
4: 6:04, 4 minuts, moment per saludar Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
8: Bon dia, bona hora.
4: També Maria Fernández Noguera,
9: bon dia.
4: Nemi, cop d'ull a les portades, què diuen avui els diaris?
8: Avui Canalies amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat. I El Mundo, més explicatiu i opinatiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots els casos, amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir, defensant-se després de la imputació, és de fet el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció.
10: A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia ha acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat en fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única on se'l veu amb les manilles, al diari Ara.
8: Altres temes de portada, els pressupostos, el periòdico Illa i Junqueras segella l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau. L'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
10: I per acabar, llegim al periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i al País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
4: I avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
10: El periòdico demana rebaixar el soroll polític al voltant de la imputació de l'expresident i deixar treballar la justícia.
8: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades del pal govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
10: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
8: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida a la prudència, però les acusacions embruten la imatge de fart del progressisme espanyol.
10: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública del govern espanyol i de l'expresident.
8: El rotatiu de Prisa diu que no és l'hora de les excuses i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
10: El Mundo titula l'editorial "Cau el tercer home de Pedro Sánchez" i recorda que la imputació de Zapatero ha arribat després dels escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i també de Santos Ferran.
8: El rotatiu destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que El Mundo anomena Zapatero S.A.
10: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
8: El diari del grup Vocento argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Pedro Sánchez i la seva credibilitat.
10: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andic.
8: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
4: I a aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia, bon dimecres.
9: Bon dia, bon dimecres.
4: Moment de repassar la premsa digital. Alerta perquè la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
9: Sí, la UAB i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer el ventilador o torró, que es refereix com a càrrec ben retribuït en la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
4: Qui va al seu ritme?
9: Els ànecs.
4: Ah, mira, quac, quac.
9: Sí.
4: Molt bé, avui hem començat parlant de pingüins i anem als ànecs.
9: Mira, no sé si has vist unes imatges d'una família d'ànecs passejant per l'aeroport del Prat.
4: No.
9: Doncs mira-les perquè és bonic. Però d'això és això, una família d'ànecs que van endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
4: Què menjaven ja els neandertals?
9: Doncs marisc. I el recolectaven a l'hivern, seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens, però resulta que no. Ho recull un estudi on hi ha participat la UAB i jo hem llegit a l'ABC.
4: I uniforme escolar a debat.
9: És un debat. I ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió, que no ha agradat a algunes famílies, que hi van organitzar una manifestació davant del centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
4: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa, que sembla que avui tornem a la normalitat i ens esperen uns dies de calor i bones temperatures, Marc.
8: Sí, senyor, deixem enrere aquests ruixats intensos d'aquests darrers dies. Obrim, per tant, aquesta porta a la calor avui amb màximes que arribaran als 30 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, i al llarg de la setmana, atenció, perquè podem arribar als 35 graus. El temps serà assolellat avui, amb algun ruixat, serà molt puntual, molt poca cosa durant la tarda al Ripollès i a Osona.
4: 6 minuts, arribem ja a 6:45 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres en aquest primer tram del dia. Hora de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana i comencem amb una notícia que agradarà als fans de Ginestar.

0: Explica, Marta, què ha passat amb Ginestau? Què passa?
1: Doncs bones notícies, perquè han anunciat un concert a Razzmatazz. Apunteu aquesta data, serà el dia 7 de novembre. Ho van anunciar ahir en un vídeo sorpresa que van publicar a les xarxes a última hora de la nit. Serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026, on presentaran l'últim disc que han fet. I atents, perquè avui a partir de les 12 del migdia es posen a la venda les entrades, i jo diria que s'haurà de córrer, perquè les entrades realment volaran.
0: I també sobre música...
2: Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente.
1: Doncs el gran Silvio Rodríguez, que actuarà al Gran Teatre del Liceu, apunteu també, serà el dia 1 de setembre, serà en una gira que arrencarà, com dèiem, aquest mes de setembre per Espanya, 5 anys després de fer ell la seva última gira per aquí. Actuarà en 8 ciutats diferents i, com dèiem, a Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, serà el dia 1 de setembre.
0: I més coses, perquè hem tingut a Maia Canes.
1: Sí, fent una de les seves actuacions més màgiques.
0: Quina meravella!
1: Ha cantat aquest Volver després de la presentació de la pel·lícula Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, amb un elenc espectacular amb que comparteix amb Vicky Luengo, amb Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Quim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón o Milena Smith. Almodóvar, per cert, ha desafiat la mala sort del color groc i ha anat vestit d'aquest color a la catifa vermella. Tots, això sí, han rebut una gran ovació en la presentació que han fet al Festival de Canes.
0: I aquestes hores, com sempre, ens agrada remoure el dial i recordar alguns moments memorables que ens ha deixat la ràdio. I cap on movem el dial aquest matí? Ens ho explica en Jan Soteras. Molt bon dia, Jan.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 34 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa, movem el dial a Futbol a Catalunya Ràdio per recuperar la narració de Joaquim Maria Puyal de l'històric gol de Ronald Koeman, que va donar la primera Champions blaugrana al Dream Team de Johan Cruyff.
4: Picarà Fosco, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Fosco, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
0: Moment memorable, sens dubte, amb la retransmissió també ja mítica i històrica de Joaquim Maria Puyal. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Tailàndia falten, evidentment, 17 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Els tailandesos tenen una manera molt curiosa de resar per una bona temporada de pluges i de collites. Ho fan amb el Bung Bai Fai, el festival dels coets. Se celebra a la regió d'Isan, on la gent construeix coets casolans de grans dimensions, alguns d'ells de fins a 10 metres, després els decoren i, finalment, els llancen al cel com a ofrenes als déus. Com és comú a l'Àsia, durant aquest festival, els carrers s'omplen de desfilades amb balls tradicionals, amb música i molt, molt, molt de menjar. Tot acaba amb un gran concurs de coets on guanya el que vola més alt. Alguns arriben a pujar fins a 1.000 metres i volen durant diversos minuts. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí engega, com sempre, una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què tindrem per avui?
6: Doncs mira, tots els detalls de la detenció de Jonathan Andic i dels indicis que apunten els Mossos per culpar-lo, per almenys portar-lo davant del jutge per la mort del seu pare a Montserrat. D'això en tractarem a l'Àgora del Matí amb un dels periodistes que ha estat seguint el cas, el Cesc Baideu, i l'advocada penalista Judit Janer, també per veure aquests indicis amb detalls. Després connectarem amb el Parlament i el Congrés, on avui hi ha sessió de control mogudet en els dos casos. La primera per els pressupostos, que s'aprovaran divendres, i la segona per la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra, que també us explicarem en detall què és i quins indicis hi ha contra l'expresident espanyol, el primer que ha estat imputat. Després farem secció, passegetem amb l'Albert Tom, secció de televisió i sèries, i a 3:15 saludarem a la Neus Bonet, presentadora dels Premis RAC, històrica periodista de la casa.
0: I tant.
6: Els premis que s'entreguen demà, 21 de maig, abans us he dit avui, però he anat una mica confós de dia.
0: No passa res.
6: És demà. I a les 11, un altre premiat, en aquest cas, són els Premis Nacionals, Justo Molinero. Un mite.
0: Fantàstic poder-lo escoltar.
6: Un mite, una meravella.
0: Quina conversa pot tenir Justo Molinero amb Ricard Ostrell, també.
6: No, pot ser.
0: És la primera vegada que es troben que Justo va venir a col·lapse, també.
6: Doncs...
0: retrobament.
6: Sí, però aquesta serà millor.
0: I tant.
6: Pel caliu de la
0: perquè
6: ràdio.
0: Perquè hi ha trencat el gel. Exacte. Hi ha trencat el gel. A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. I arriba el moment, quan són 6:15 del matí, de la dada major. Us convidem, com sempre, els oients a participar en una dada que, escolta'm, has de ser matrícula d'honor en tot per poder assolir les respostes que ens planteja Maiol Roger.
6: Seguim amb les dades econòmiques. Vaja. Perquè estem parlant de la família Andic. Per tant, una dada sobre Mango. Quantes botigues de Mango hi ha al món?
0: Uau.
1: Forquilla.
6: Forquilla és Mango Home, és la divisió que tenen. De...
0: jo crec que deuen tenir unes 1.000 botigues.
6: 1.000 botigues?
1: Més, 3.500. Més, 5.000.
6: Doncs la que més s'acosta és Marta Viana, 2.900 botigues.
1: Nois, ha sigut tan
6: en 120 i... països diferents. Voleu més dades de Mango?
0: Sí.
6: Té 18.000 treballadors, 461 proveïdors i 2.700 fàbriques.
0: 461
6: proveïdors. I quants productes diríeu que té ara mateix? En totes aquestes botigues, quants productes? Va, una...
0: Milions. 35 milions.
6: 35. Unitats de producte, va, 35 més, ara. 25.
1: Sí. 32.
6: 180 milions d'unitats de producte.
0: Uau.
6: I després tu no trobes la talla.
0: I després jo no trobo la talla. És que la vida que va
6: la vida va així.
0: Repartida. Gràcies, Maiol.
6: Apa, fins ara.
0: Fins ara.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
7: Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: He treballat amb en Nicolas Cage.
10: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
9: No,
11: però... d'una hòstia que li va més...
9: li havia escardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir, acabo d'orella. Ella. Ets un fill de la teva mare. El director va dir, tornem a repetir.
7: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Els matiners som un programa per emmarcar.
0: Què tal el gall que estàs a punt de matar?
1: Sí, ens té intrigadíssim el gall.
13: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, ah, i vaig anar a posar menjar, okay. Va picar.
14: Pica el gall.
13: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
14: Ah, li pica el gall.
15: El gall és el gall del galliner.
0: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
15: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
13: és que no ho arreglarem. Sí. Llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
15: el gall
13: ve i em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
15: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
15: No t'entenc ara.
16: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: Des d'ahir ja tenim disponible la plataforma 3CAT, el fantàstic documental de Sopa de Cabra, on ens van descobrir alguns moments que volem repassar en els matiners de Catalunya Ràdio. Per exemple, com van arribar fins a Gerard Quintana, perquè en Josep Tió recordava ahir com es va anar configurant el grup després de la dissolució de la seva primera banda. Ho explicava d'aquesta manera.
17: A partir d'aquí vam dir, i si busquem un cantant?
18: Em va donar una cinta de casset, em va dir, hi ha un parell d'idees musicals, si m'agradaria fer-li lletra. Suposo que va pensar en mi, perquè jo escrivia també, i m'havia vist escriure en el fanzine de l'Esquad,
14: i ens va escriure un parell de cançons, però un dia no sé com va anar, que li vam dir de cantar a l'Empordà, i es va atrevir a fer-ho, i li vam dir, hòstia, no t'agradaria ser el cantant? I jo, hòstia, és que jo mai he cantat i tal, no sé. I a partir d'allà vam ser els cinc que érem. Allà es va formar Sopa de Cabra.
0: I de fet, durant quatre dècades, Sopa de Cabra ha sigut, sens dubte, un dels grups de rock més exitosos de Catalunya, però evidentment també hi ha hagut períodes de crisi. I és interessant també en el documental perquè expliquen quina relació tenen entre ells. Perquè una cosa és que siguin companys de banda i l'altra, molt diferent, que siguin amics.
17: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
18: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
17: Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics, allò... Som coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
14: Ben bé, amics, mai ho hem sigut.
17: Què és l'amistat? O sigui, és una cosa que es pugui generalitzar? Sí, segurament sí, però jo, a mi em costa de dir... Aquest és amic teu? No sé, és un concepte que em costa una mica.
1: Em sembla fortíssim.
0: Sí, va ser un moment d'aquests de dir... Va, escolta, no tenen per què ser amics, eh?
1: No. Però almenys jo el que jo tenia entès fins ara és que aquests grups que passen tantes hores junts, no?
0: Acaben una mica de
1: família,
0: no?
1: Família. Però no.
0: Es veu que no. Recupereu aquest documental a través de la plataforma 3CAT i no ho vull acabar... sense recordar també el pas de Mercedes Milà per la Revuelta del Broncano ahir, que va respondre a les preguntes clàssiques, però amb, evidentment amb aquest ADN purament Milà.
19: Uah, dinero en el banco, trabajando en televisión española, pues muchísimo, una barbaridad.
20: No hagas broma porque...
19: ¿Qué?
20: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta ya de nacimiento.
19: Pues ahora más.
20: Luego 50 años en la tele.
19: 52.
20: 20 de ellos en Telecinco, en Galacito, en Gran Hermano.
19: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
20: Ah, Matías Prats, 75 años. Estáis igualados con Matías.
19: Digo chicas, Matías es hombre.
20: Ya. Contéstame la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto.
19: Pero si no, sigas. Si la del sexo está muy clara, o voy al empotramiento de este hombre...
20: ¿El escocés?
19: O nada. Ya te lo he explicado, pero no tienes por qué seguir insistiendo.
20: O sea, tu único camino es que ese señor...
19: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.
0: Meravellosa, com sempre, Mercedes Milà, sense pèls a la llengua, Lara García aixecant les celles de cop.
1: No sé, m'he escandalitzat una mica, no sé per què.
0: I quan no, Mercedes Milà?
1: Clar, sí, és que... Sí, és
0: quan
1: fort,
0: més gran
1: es
0: fa, més suelta, menys problemes té. Tampoc no és que hagi sigut una tia de mossegar-se la llengua, ja t'ho dic ara.
1: És guai, això. M'agrada.
0: I el que és guai, també, Lara García, és que la gent marqui el 93207474 i que ens expliquin què fan els primers matiners de Catalunya desperts aquestes hores. Marxem cap a Arenys de Mar per saludar en Xavi. Xavi, molt bon dia.
21: Bon dia, matinera.
0: Com estàs, Xavi?
21: A tope.
0: A veure.
21: Avui celebrant l'aniversari.
0: És el teu home, per favor. Avui. Xavi, quants anys fas? Bueno, però escolta, en tens una veu molt jove.
21: Gràcies.
0: Et puc preguntar 60 quants?
21: 60.
0: Ha clavats?
21: Clavats, avui.
0: Home, un altre aplaudiment, Xavi.
21: Sí, escolta'm, canvi.
0: Com arribes als 60 anys? Què és el primer que has pensat avui quan t'has despertat?
21: Avui, el que faig tots els dies, cap a la feina, 72, cap a Cornellà i a treballar. Avui pararé per comprar cruçanets allà amb un fort de pa a Cornellà per tots els companys i companyes i a tope. I després ara celebrant la família i,
0: I tant, escolta'm, un dia completet. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
21: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, d'això ja felicitant al meu grup de la família i...
0: Home, segur que sí. Escolta'm, Xavi, doncs et desitgem que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Aquest 60, que fas una veu de 40, fill, que vaja, estàs estupendo. No tinc cap dubte que estàs estupendo. Xavi, gràcies per trucar-nos.
21: Apa, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Felicitats sí. també a tots els que avui dimecres, 20 de maig, feu anys. Deixeu-me que parli ara amb en Marc. Marc, molt bon dia.
2: Bon dia, espera que trec les ensaïmades
0: al cop. Epa, escolta'm una cosa.
2: Un moment.
0: Sí, home, tant, t'esperem. Perquè em sembla que el Xavi, evidentment, és propietari d'una pastisseria, que és Montpastissers de Tarragona.
1: Oh.
0: A veure...
2: M'havia enganxat just, tio.
0: Quantes ensaïmades hem tret del forn ara mateix, Marc?
2: Unes 15.
1: Uf, que bo!
0: Oh, que bé, per favor, quina meravella.
2: Sí, la oloreta és bona.
0: I tant. Ah. A quina hora ens hi hem posat, Marc?
2: Pues a les 5:15 ja estic per aquí, ja.
0: I escolta'm, un quart de 6 més o menys ja poses les ensaïmades? I per tanta estona les ensaïmades al forn, no?
2: No, les fico... Les ensaïmades estan 10 minuts. Les he ficat a -4, -20.
0: Molt bé. I hi ha alguna cosa més al forn ara mateix o no?
2: Sí, claro. Ara hi ha pastissos de poma, hi ha palmeres, hi ha croissants... Hi ha més croissants de banyes...
0: Oh, sí, poca aigua, aquestes hores del
1: matí. Fa molts anys que no em menjo una palmera.
2: Hosti, que
1: bones!
2: I de pastisseria, eh?
0: Escolta'm, doncs ja pots anar cap a Montpastissers de Tarragona.
1: Home,
0: perquè... No, Marc, una bona palmera per la Marta.
1: Una bona palmera.
0: La veu. Ja estaria molt bé.
2: De croissants, de farcits, de pistatge, del que vulgueu. Oh.
0: Home, això, ho deus arrasar al matí amb tot això, Marc.
2: Sí, home, clar, de matí em té... Clar, perquè hi ha cafeteria, tinc cafeteria i hi ha molta venda, sí.
0: Doncs
2: no
0: escolta,
2: puc queixar, no puc queixar.
0: Que vagi molt bé la jornada, gràcies també per passar pels matiners, Marc.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi
2: igualment.
0: Bé.
2: Igualment.
0: Doncs mireu, farem una cosa, Marta, Lara, per animar-vos al matí abans de saludar l'Eloi Cordomí, una mica de Madonna, us sembla bé?
1: Mai tant, sempre.
0: Així que veurem el dimecres. Fins demà.
1: Adeu.
0: És Material Girls.

0: Xavi Alquel, una de les bones cançons de Madonna. Eloi Cordomí, per cert, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ets de Madonna, tu o no?
1: Prou, depèn de la temporada de Madonna.
0: Què vols dir?
1: No, perquè ara últimament, ostres, són canyeres.
0: Sí.
1: I aquestes així més clàssiques m'agraden molt, sí.
0: Torna amb la segona edició, en aquest cas, o una revisió del Confessions on a Dance Floor, que va ser un disc potentíssim de Madonna. Però tu ets més de la Madonna de Material Girl, entenc?
1: De Material Girl, de...
0: Like a Virgin...
1: Sí,
0: Papa
1: sí,
0: Don Preach, tot això, no?
1: Exemple,
0: ja ens coneixem, ja ens coneixem.
1: I de totes les versions que se n'han fet.
0: Escolta'm, Eloi, quin temps ens espera? Que m'han dit que avui remuntada de temperatures.
1: Sí, sí, sí, mira, ahir ja vam tenir alguns valors de 30 graus al Pla Lleida i a l'Ebre. Avui gairebé tot el Pla Lleida arribaran fins als 30-32 graus i a la resta de Catalunya entre els 24-27 graus. Que bé, si estarà bé, pujarà la temperatura. I avui, de ruixats tan sols en tindrem algun al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, molt puntuals. I ara mateix alguns núvols sí que al sud de Catalunya, però aniran marxant. Per tant, avui un dia de sol i, a més, així s'hi estarà durant gairebé la resta de la setmana.
0: Oi, que bé. O sigui, que no hi ha previsió d'aquesta... d'una altra baixada de temperatures, eh?
1: Al contrari, al contrari.
0: Cap amunt.
1: El divendres i dissabte potser arribarem als 35 en alguns recuperats.
0: Ara. A mi em fas feliç d'aquesta manera.
1: Això és el que t'agrada.
0: Jo quan més calor, millor.
1: A tu i a tothom,
0: a
1: aquestes altures d'ara.
0: Ara. Sempre temperatura alta. Gràcies, Cordomí, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Adéu. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal?
0: Escolta'm, quina meravella avui amb Neus Bonet i Justo Molinero al programa, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Que bé.
2: Sí. Jo els vaig veure, vaig anar als Premis Nacionals de Comunicació.
0: Sí.
2: Que vaig ser Sabadell i me'ls vaig trobar els dos.
0: Doncs avui els tindrem al Matí de Catalunya Ràdio, que comença ja mateix amb Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimecres, Ricard. I tornem demà. Gràcies, matiners. Que tingueu un bon dimecres.
3: Sis en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: D'on sortia aquest perfum teu, que és com el meu verí? Jo trobo que sí, no de les aixelles, sortia dels angonals, de l'interès amorós dels germans d'Estopa. S'incorpora a l'antena l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: S'ha fet veure a les xarxes un suposat estudi que assegura que olorar l'aixella masculina redueix l'estrès femení.
1: Sí, es veu que fins ara s'havia dit que l'olor de la suor dels homes atreia a les dones, com si fos una mena d'olor afrodisíaca, però ara això va més enllà, perquè segons un estudi de la Universitat de Pennsilvània, la suor dels homes té uns components, unes substàncies químiques, que acaben tenint uns efectes psicològics i fisiològics en les dones. L'estudi havia dit que olorar l'aixella d'un home millora l'humor, redueix tensions i relaxa les dones.
2: Fixa't! Que bé.
3: No sabeu què ha fet un home aquest dia, un home brut que no li agrada de sobrant.
1: Això si m'estranya molt, eh?
2: Si posa una, si millora si l'humor, és molt bo, això.
0: Si fos algú sentit, l'acceptaria?
3: Home, seria una mica més increïble, sí. Però és que a sobre...
1: Jo t'ho constato. Més pitjora, no, l'humor?
2: Home, no sé, què vols que digui?
1: Doncs per arribar a aquesta conclusió, els científics van agafar 18 dones d'entre 25 i 45 anys.
3: Home, 18 dones tampoc són gaires, eh?
1: Doncs els van col·locar sota el nas extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes que no es van posar desodorant durant almenys un mes.
3: Ah, sí, home! I només falta que hagin anat a córrer abans.
1: Les dones es veu, doncs, que no sabien el que estaven olorant i algunes van dir que aquella olor semblava una mica alcohol, d'altres van dir que era perfum.
3: Sí, clar.
1: I n'hi va haver que van pensar que era el típic líquid per netejar el terra amb olor llimona.
2: Jo com lleixiu, no? Un rotllo similar.
1: Més o menys.
3: Per favor.
1: Doncs la prova va durar 6 hores i la majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar allò doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Mira, la Núria està dient Team Laia, el nostre grup de WhatsApp, però fem una cosa. Atès que tenim més gent aquí al chat xerrant que no pas participantes en aquest estudi, digueu-nos si, almenys a la persona que esteu enamorats i enamorades, si realment la Laia diu que no, tu, Sergi, dius que tampoc. Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant a la cara.
2: A veure, no... A veure, no m'hi he
3: amorrat. Quan
2: acaba de fer esport. No m'hi he amorrat.
3: No és el millor moment.
2: La meva dona sí que té una cosa, que és que no fa gaire olor dolenta. Sí, és això, que això ho té.
3: Bueno, les dones en fem en general menys que els homes, això és així.
0: Vale, espero, no sé, no quedar-me sol. Jo alguna vegada amb una persona, que era, com ho diríem, algú que quedes per... quedàvem quan ens coordinàvem les hores del gimnàs i quedàvem després.
3: Sense dutxar-vos?
0: Clar.
3: Ah, quina
0: angúnia! Fèiem com el clímax del dia, saps? Espassament.
3: Per gustos, mira.
1: Mira, també m'he fixat a veure cada quan creieu que ens hem de dutxar.
2: Sí.
1: Doncs segons un estudi de la Universitat de Harvard, no és bo dutxar-se cada dia.
3: No, clar. Sí. Té un altre home també.
1: Segons els científics, ens hem de dutxar un màxim de 4 vegades a la setmana, és a dir, un dia sí, un dia no, perquè diuen que si cada dia ens rentem amb gel i xampú, doncs podríem alterar el nostre pH.
3: L'altra cosa és rentar el cap amb xampú, puc estar d'acord, però...
1: Doncs el cos es veu que també.
3: I també depèn del que facis, potser, no? No cal dir que si et mous una mica, millor que et dutxis.
1: Els científics diuen que és bo tenir una capa de greix i un equilibri de bactèries bones, i de fet, si cada dia doncs, ens rentem amb sabó i ens esbandim amb aigua calenta, la nostra pell es ressecarà més ràpid, es podria irritar o ens podria picar, i llavors és quan podem tenir alguna reacció al·lèrgica. A més, el nostre sistema immunològic també necessita una mica de brutícia per poder crear anticossos que ens protegeixin.
2: És a dir, després de fregir unes croquetes, munto amb l'oli, o sigui, tot el cos, de manera que hi hagi com una pel·lícula de greix.
0: 100% net no és natural. No,
3: el que estem d'acord és que la línia vermella és la pudor, és a dir, mira, a mi, si no fas pudor, fes el que et sembli, saps què et vull dir? Jo... Però sobretot no facis pudor.
1: Si acabes de fer esport...
3: Clar!
2: Jo et dic que aquesta regla la compleixen molts dels que venen amb mi en l'autobús de les 4 de la matinada. Com vinc, avui, que ho estava pensant, dic, avui és el tema de les olors. Doncs la farum que fotia a l'autobús de les 4 de la matinada. Com pot ser? Però sí, que no us heu...
3: Que surts de casa.
2: Sí que és veritat que és un autobús que crec que fa l'últim dels trajectes d'anar i tornar, anar i tornar, i aleshores potser torna molta gent de treballar.
3: Vol dir que l'olor no és de la gent que és amb tu en aquell moment.
2: És una olor acumulada.
3: Ja, podria ser.
2: O una pudor acumulada, millor dit.
3: Sí, sí, no falla.
0: En fi, diverses clients, dones, totes elles, diuen segur que aquest estudi l'ha fet un home.
3: Clar, segurament.
0: La Míriam afegeix quin fàstic, això no s'ho creu ningú. I la Núria una altra vegada que diu a la meva feina, si no ens dutxem cada dia, no es podria aguantar. Mira, Laia, jo em dutxo cada dia, ok?
3: Ok.
0: Però no em diràs que després d'anar al gimnàs tens més ganes de follar. Perquè vas engrescat.
3: Al revés, quan t'acabes de dutxar i fas bona olor,
0: llavors et poses a llegir un llibre al costat de l'altra persona.
3: No.
2: En l'acte també se suor una mica a vegades, no?
3: Vull dir que... Però a partir de bona olor, sempre.
4: A els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'hora del compte. Fa escassos dies, Laia, me'n recordo que un dels nostres oients, responent a la pregunta del dia, ens enviava el seu àudio, com és obligació, i al final de tot, de l'àudio deia: i seguiu els Pork Chop Boys? I jo, sí, sí, sí. I ja no sé de què parla, però com que són molt raros, moltes vegades no hi entro. Però ara veig que el compte que avui ens portes són els Pork Chop Boys, que jo m'imagino que és un grup de versions de Pet Shop Boys, però que ho canten
1: no.
0: Fent...
1: No, en absolut. És un grup de música. Rural, mira, vols saber com sonen? Mira,
0: sí, sonen
1: així.
0: A veure com sonen. Com una arbre que tanca la mirada i els seus ulls anunciaven tempestades i dies de dilluns. Ja, però canten com altres grups, com humans.
1: Sí,
0: no,
1: canten com humans perfectament.
2: Com rock de garatge, rock de...
1: Exacte, rock de garatge, rock rural, rock agrícola. I no us l'he punxat perquè, vaja, està especialment captivat la música, que està molt bé, però sí que trobo que és original el projecte que tenen entre mans, que és que han decidit fer una mena de gira, però ja veureu que no diuen pas que sigui una gira convencional, sinó que és una gira seguint els camins de la transhumància. I aleshores ells volen passar per molts pobles, en concret 10 pobles, recórrer 190 quilòmetres i fer concerts en directe allà on va per on passin. Què passa? Que estan fent una campanya de micromecenatge per poder finançar no només la gira, sinó també documentar-ho tot i fer-ne un documental, doncs, per portar la cultura als llocs on habitualment no hi és. I m'ha semblat molt bonic aquesta idea. Si voleu, sentim el mateix projecte quan ells mateixos ho expliquen.
3: No. Nosaltres no volem fer una gira.
4: Perquè això de fer una gira ja ho fa tothom.
5: Som els Pork Chop Boys i volem fer la transhumància.
3: 10 dies caminant per senders i rutes transhumants. Anant de poble en poble, tocant on puguem i dormint al ras.
6: Sense escenaris, ni gaires diners, ni un pla per menjar.
7: Però amb ganes de fer soroll. Des de
1: plata somnis d'or. Veieu, o sigui, ells sortiran d'Arbeca, la idea és arribar fins a Enviny, això és Andorra, pels camins de la transhumància, i aniran oferint concerts a cada etapa. I el que podeu fer ara, doncs, si voleu, és anar a començar a finançar-los, ells tenen una campanya de micromecenatge, i si no, doncs, senzillament, veure per quines parades passen i assistir als seus concerts, perquè jo crec que és això, un concert sense escenari, sense cartell previ, potser, perquè no sé si tenen previst passar exactament per les etapes abans de marxar, si saben exactament quines són, però que seran gent que estaran dormint al ras, que aniran amb els instruments a la motxilla, diguéssim, i que aniran fent aquesta ruta. Em sembla molt interessant com a projecte.
2: Es tracta de finançar els seus concerts, no és desitjar que et facin un concert per a tu.
1: No, finançar els seus concerts. De fet, jo he entrat a la pàgina del micromecenatge i t'expliquen exactament, per exemple, doncs, si financies el projecte, et diu, com sempre, a què pots aspirar, però, per exemple, pots aspirar a una làmina artística, a una tote bag, a un oli de Cooperativa Barbaquina, perquè sabeu que són, doncs, de les terres de Ponent, samarretes, diferents productes, però en tot cas és per poder apadrinar el que sobretot jo crec que és la gravació del documental que sortirà d'aquest projecte que anirà seguint els camins de la transhumància, perquè ja et dic, va molt més enllà dels concerts i de la música, això.
2: Molt bé. Gran projecte, el de Pork Chop Boys, que, per cert, el títol tampoc és que hagi variat gaire, perquè Pet Shop Boys és els nois de la botiga d'animals, Pork Chop Boys, els nois de la botiga de porcs, no?
0: Queixes dels oients, tema comarcal. Tant en Titi Villos com en Marc diuen els dos: en Vinyes, Andorra, és el Pallars Sibirí.
1: Ah, perdó.
0: I el Marc diu: quin creixement al costat de Sirt.
1: Perdó.
0: Vale,
1: i ara veig que sí que pots aportar. Si aportes 850 euros, que és una aportació que no seria la més habitual, sí que pots tenir un concert dels Pork Chop Boys a casa teva, eh?
0: En Roger diu que han passat per la Serra de Boumort perquè hi aniran coincidint amb la brama del cèrbol. Volen fer concert allí, espantar els animals.
1: Ostres, encara me'ls trobaré jo, perquè és on vaig veure cada any la brama,
0: dia,
1: a Boumort.
0: Quin dia hi vas?
1: No, tinc encara el dia.
0: Però més, al setembre, al gener...
1: La brama sempre és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
2: No, però això és la tardor.
1: És que ells faran aquesta gira a tardor, eh? No sé.
8: Els experts. Temporada 14. Que rima amb Menja-t'ho un cagarro.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Avui fa 65 anys clavats d'aquest instant històric.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
3: La Jackie devia estar contenta, aquí.
1: Sí, bé, de fet, és el Happy Birthday que l'actriu Marilyn Monroe va dedicar-li al president John Fitzgerald Kennedy. Després podeu veure almenys el biòpic o la bibliografia al voltant del que va passar entre els Kennedy i aquesta actriu, però de moment, o avui, ens quedem en aquest moment, sí, històric, que tant s'ha viralitzat, podríem dir, a tota mena de suports, a aquell instant que li cantava el feliç aniversari i que sí, que va comportar tota mena de rumors sobre una suposada relació entre els dos personatges. Digue-li relació, doncs digue-li també com se li hagués de dir. Posteriorment, aquest instant ha estat imitat moltíssimes vegades, com per exemple ho ha fet la nostra, la Carmen de Mairena.
4: Capibarri tu jo, maricón eres tu, perdó viene ricari.
1: No sé nada, coño.
4: Happy Birthday, la puta soy yo.
1: I avui volem fer un recull de cançons utilitzades per celebrar aniversaris, perquè Laia m'has explicat, i també a mares del meu voltant, que hi ha una mena de pugna factual a l'hora de quan algú comença a cantar i un altre canta més fort per canviar la llengua o per tornar
5: a la llengua.
1: Jo, sí, digueu-me, oients, qui tingui fills, és a dir, tots, digueu-me que jo aquests instants els gaudeixo molt. Jo vaig on sigui a cridar i a fer com a desanivellar la...
5: Sí, sisplau, et cridarem.
1: I també hi ha versions que la gent es desbaralla, amb quina cantar o quina altra. Bé, igualment, en Sergi ens ha preparat avui un top 5 musical de cançons d'aniversari, totes acceptades per la Laia. Bé, ho veurem de seguida.
6: Totes sí. En català, sí. Totes en català. Aquí no hi haurà, per exemple, el cumpleaños feliz de Parchís.
5: Home, no faltaria, ja.
6: Intentem canviar-la ja.
1: Encara es fa, eh?
5: Home, no,
1: sí, sí, efectes infantils.
6: Home, i tant,
1: sí.
5: Jo no, eh?
6: Tu no, doncs seràs tu, perquè jo me la trobo no sé quants cops. En el número 5, un altre que me la trobo bastant, l'Anys i Anys del Super 3. Aquesta cançó, que fa llarga.
5: Sí, fa llarga, fa llarga,
6: sí,
5: fa molt llarga.
6: Sí, fa bola. Sí.
5: Però també diré, super red flag a posar cançons enllaunades per celebrar l'aniversari. És a dir, la festa, la cançó de per molts anys es canta.
1: La gent
5: cal posar-la.
1: Pot cantar-la, sí, eh?
5: No, s'ha de cantar, perquè després si no trobes amb coses com aquesta, se't fa llargot això i no hi ha com acabar-ho.
1: Penseu que la Laia, en lloc d'òbviament punxar aniversari o feliç dels Parchís, ella canta T'estimo tant que jugarem al Catan.
5: No.
1: Sí,
5: no.
1: Ho has dit un dia.
6: No. Aquesta s'ha utilitzat fins a l'avorriment, eh? Té l'honor d'haver esdevingut la cançó per celebrar aniversaris més emprada en català ever. Va ser publicada l'any 1992 per primer cop i va ser escrita de manera conjunta per la creadora del Super 3, Anna Ribas, i el director Joan Sivina, amb la música de Joan Mas, que va

0: avui que fa anys per celebrar que encara seguim vius.
1: Sí, una de les últimes, preciosa.
0: Una de les últimes cançons d'aniversari en català, de fet, apareixer perquè aquesta data del 2020 realment no és d'estranyar perquè l'any de la Covid, home, celebrar que seguim vius ja,
1: sí,
0: ja era un fet
1: sí,
0: important.
1: Una mica sí.
0: En el número 2, els Strombergs, que ens cantaven per molts anys.

0: Cançó de l'any 2015 que realment podien haver signat els Charango perquè anaven utilitzant metàfores de la mar i d'un vaixell com a símil d'un viatge per la vida i que deien ara és el moment de fer un gran ball sí. I que torni a sortir el sol quan plogui i que les fades xiulin les teves cançons. Digues que no sembla que l'hagués fet a l'Ogui Miquel aquesta cançó.
1: És que era de la mateixa escola, podríem dir.
0: Una mica sí.
1: Que és això.
0: I en el número 1, aniversari dels Manels.

0: és que només
1: no,
0: els Manel...
1: No, no, senceres.
0: Podien capgirar la celebració d'un aniversari per situar-nos en els desitjos d'algú que fa els anys, però centra el punt de vista en un narrador extern que vol capbussar-se en aquests desitjos convertint-se en un ésser diminut.
2: A través del llagrimal.
0: A través del llagrimal. La imaginació desborda dels Manel per explicar-nos com de complexos poden ser els desitjos humans partint simplement d'una festa d'aniversari. Jo crec que la fa ser mereixedora.
1: Sí, absolutament, com a cançó per escoltar.
0: Ah, la veritat és una mica més,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: aniversari de Manel,
1: la podria sentir tot el dia.
0: Doncs bé, si algú és el seu aniversari, jo crec que l'hem felicitat sobre
1: la teva. Home, sí, avui sí, eh?
0: Felicitats a qui faci anys.
2: Si algú és el seu aniversari, que ens ho constati aquí al grup de WhatsApp amb el document que vulgui i et felicitarem en directe.
0: Exacte.

0: Aqua anuncien, per aquella gent que es pensava que ja no tiraven, Aqua anuncien definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
1: Sempre pleguen grups que ja em pensava que havien plegat ja abans.
0: Sí, sí, sí, en el tema de perspectiva, sí. Els Aqua ho han fet oficial fa unes hores en un comunicat, admeten que senten que ara és el moment de dir adeu i han agraït tot l'amor i suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests 30 anys. Doncs amb la seva música els diem adeu als Aqua i parlem, reprenem el tema del dia, les olors. Avui que parlem d'olors de les que no podeu suportar i per què, mola perquè hi ha més debat del que em pensava, gent que no li agraden olors precioses com formatges, olives, peixos o cols, doncs heu de saber que està en marxa la Setmana de l'Olfacte. Això, Laia, existeix i organitza a Barcelona una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria que volen ser un referent internacional de la seva àrea.
1: Doncs sí, en què consisteix una setmana dedicada a l'olfacte? Doncs mira, és una mica un eufemisme, per parlar d'unes jornades pels professionals del sector de la perfumeria, tot i que també hi ha algunes activitats pel públic en general i, a més, la veritat és que tenen bona pinta. Un exemple són les visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, o també una sèrie de rutes que explicaran aquests dies com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana, perquè...
2: A millor, segur.
1: Clar, segur. És un tema, però que al llarg de la història, vull dir que s'ha estudiat les olors que feien les ciutats, les olors, perquè tot és molt condicionat, et condiciona molt l'olor que faci allò com vius.
3: I ja sé que no és bona l'olor a contaminació dels cotxes, però tu imagina fa 100 anys l'olor de totes les caques dels cavalls que anaven residint amb els
1: carrefomis de la ciutat. Home, jo m'ho estimo més que el fum dels cotxes, Digues que potser fa 250 anys la gent llançava, no hi havia clavegaram i per tant, no sé quin any exactament, però vull dir que la gent llançava totes les deixalles per la finestra directament.
0: En canvi, durant l'Imperi Romà sí que existia.
1: Sí, exacte, però depèn de l'època, no?
3: Si eren uns avançats del seu temps.
0: Sí. Si aneu a Roma, jo he visitat la Cloaca Màxima.
3: Imagina't.
0: I després vaig anar a Nàpols a visitar la Nàpoli Soterrània i perquè m'encanta passar per clavegueres antigues. Vull dir, una cosa.
1: Home, és que exacte. Això, i això segur que ha influït, La manera de drenar ha influït moltíssim en les olors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta setmana que us dèiem de l'olfacte, doncs és apropar l'univers del perfum a la societat en general. Si voleu, sentim la Patricia Gisbert, que és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster, que és aquesta agrupació d'empreses que han muntat aquesta setmana.
4: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, a França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: El sector del perfum, que potser no ho sabíeu, però a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben a més de 7.000 milions d'euros i superen sectors més tradicionalment coneguts per l'exportació com el vi, com el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Les 8 i 17 minuts, Laia, encara cueja un tema que parlàvem ahir, que és el dels gols dels festivals. Ara que comença, si no ha començat ja amb l'Embassa de Sabadell, ha començat ja l'època de festivals. Ahir amb la Laura en parlàvem, que si ja no et deixen retornar-lo i que tornin l'euro. Que si al capdavall cada any fan un disseny nou, per tant fan gols nous, i si ves que no haguessin triat enrere amb aquest tema dels gols i els gols dels festivals. De fet, mira, ahir la Magda ja havia acabat el programa feia estona i ella ens volia comentar i deia sobre els gols. Sempre recordo com va quedar, atenció, ara anem molt enrere, al Prat d'Escalarre, aquell estiu del Doctor Music Festival de l'any 1996. Estic segur que encara deuen trobar plàstics ara.
2: Segur sí, que sí.
0: Una mica com dient la Magda, aquesta oient veterana de festivals, que té el seu dubte de si hem anat endavant o enrere. També et tira, Sergi, que facis una efemèrida un dia del Doctor Music Festival per la cançó de les 10.
2: Va,
0: però amb el tema dels gots, la Laia, òbviament, si no fos per això no seria aquí, sempre trobant solucions i rèpliques de tot, has trobat, no sé si és un poble o un festi, on deu unidó al material amb el qual fan els gots i sobretot et pregunto, a on van a parar després?
1: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no em puc atribuir el mèrit, en aquest cas és d'en Marc August Montanya, sabeu que és aquest oient que alhora...
0: És oient pastor.
1: És oient pastor, però sobretot ara és podcaster, ell té un podcast que podeu escoltar a Catalunya Ràdio, El Camí de Cabres, que us recomano moltíssim.
3: És pastor caster?
1: És pastor caster. Doncs en Marc ens recomanava que fessin una ullada als gots que fan servir per les festes del Tura d'Olot, perquè ja fa, déu-n'hi-do, 4 anys que l'Ajuntament d'Olot es va posar les piles, va detectar això que dèiem ahir, que aquest plàstic no acaba de ser del tot reutilitzable i a més és un plàstic dur, i van decidir canviar el material.
0: Les piles que s'han posat són metafòriques, no? Perquè són molt poc biodegradables.
1: Totalment, totalment. I el que van fer és substituir el material del plàstic dels gots per arròs, eh? Van fer-les amb un material específic, que és aquest biodegradables fets de pellofa d'arròs. I ja fa, des del 2022, que ho fan així, i els està sent un èxit. També fan el tema de mantenir una imatge cada any, que a més la fan, l'escullen entre diversos participants que proposen el seu disseny perquè hi hagi el dibuix en el got.
0: Llavors, es manté o no es manté?
1: El dibuix es manté.
0: Però llavors, què proposen cada any els dissenyadors del got?
1: No, perdona, el dibuix no es manté. El dibuix és cada any diferent.
0: Val.
1: Els gots duren 2 anys perquè són de pellofa d'arròs. És a dir, ja no és plàstic.
0: Però
1: és que
0: pots anar al festival i
1: i pots anar i et retorna. Sí, sí, sí.
0: No, que si pots tomar-te gots de l'any anterior, perquè sembla que hi ha algun festival que ens hi fa com vergonya.
1: Sí, però és que a més pots tornar-lo i et tornen l'euro, allò que també la Laura reclamava que no passava ja. Aquí et tornen l'euro i a més, per mi el més interessant és que hem substituït el plàstic, que per molt que fos reutilitzable no deixava de ser plàstic, i aquí és pellofa d'arròs, vol dir que això és absolutament biodegradable, com si el vols canviar cada mes.
3: Bravo per la gent d'arròs.
0: Molt bé. Quan sona enguany a les festes d'altura?
3: Al setembre.
1: Sempre són al setembre, Mares de Déu trobades.
3: Principis de setembre.
0: Gots de pellofa d'arròs, suposo que pot inspirar tota mena de festivals, oi?
1: Totalment.
5: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia,
6: ara que tant està guapo,
5: espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet,

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara parlem de Finlàndia, que pensava jo que era perfecta. Ah, és perquè és una cosa bona.
2: Sí, és un model a seguir.
1: Ens podem emmirallar en moltes coses educatives. Ja sabeu, a més, que el meu lloc preferit del món és la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Però, a més, ara el que fan amb els nens petits, parlem d'educació, és tirar-los fang, molsa i plantes silvestres.
2: Una mica sí. Mireu, a tot Finlàndia, fins a 43 escoles bressol han rebut un total d'1 milió d'euros per reforestar patis i augmentar l'exposició dels infants a la biodiversitat microscòpica, és a dir, a bacteris i a fongs que viuen a la natura.
3: No, que s'infectaran.
2: Ah, mira, m'agrada molt que em diguis això, perquè justament la ciència acaba de provar el contrari. És una decisió que s'ha pres després que els científics hagin comprovat que la nostra salut està íntimament lligada al nostre entorn i a la salut ecològica del món que ens envolta, ha de ser un entorn natural de veritat. És a dir, a més, els primers 1000 dies de vida d'un infant, quan el cervell i el cos estan, doncs, en un desenvolupament més ràpid, es consideren particularment importants perquè fa aquesta relació amb la biodiversitat. Els experts estableixen dues capes diferents de biodiversitat. En la capa exterior, que parla de l'aigua, de les plantes, dels animals, de la vida microbiana que viu al bosc, o també en un parc infantil, a qualsevol lloc, però també hi ha la capa interna de la biodiversitat, aquella que viu a dins, a sobre el cos humà, a l'intestí, a la pell, a les vies respiratòries, i l'estudi que han fet els finlandesos és, han anat a diverses escoles bressol i han fet un experiment molt innovador. Han tret el terra de plàstic i l'han canviat per un terra molt ric en microbiodiversitat. L'han fet a base de plantes, de fusta morta, i han vist com tot això canviava la salut dels infants. Han analitzat com les millores de la biodiversitat afectaven la composició microbiana tant de la pell com de la saliva, com fins i tot de les femtes dels infants. Els han analitzat
1: tot. Molt fort,
2: però és que és molt fort,
1: Mira, t'he posat de fons la cançó, ja deu saber, Laia, que Finlàndia va portar dissabte a Eurovisió. Van quedar setens.
2: Mira, hi ha coses que fan millor que cantar, doncs.
1: Amb 227 punts,
2: Mira, veus? El que han fet és, amb aquest experiment, han agafat després mostres de sang dels infants per veure com estan les seves defenses immunitàries i com estan de malalties infeccioses. I tot això els han anat pautant, cada 3 mesos els han anat analitzant.
1: Defenses immunitàries, es pot dir, no és una redundància?
2: Bueno, doncs potser sí, doncs els seus nivells d'immunitat, d'acord?
1: M'agrada més.
2: Sigui com sigui, 75 nens d'entre 3 i 5 anys de 10 llars d'infants urbanes, això és interessant perquè vol dir que són nanos que potser els hi falta justament aquest contacte amb la biodiversitat, doncs els van comparar amb escoles bressol renaturalitzades, aquestes que sí que els han canviat el terra, en lloc de ser d'asfalt o de sorra, per aquesta terra, doncs, més biodegradable, podríem dir. Doncs un any més tard van descobrir que els nens que jugaven en escoles bressol verdes tenien menys bacteris dels que causen malalties, com ara l'estreptococ, o també tenien defenses més fortes. I la seva microbiota intestinal, doncs, també era més bona, tenien més cèl·lules a la sang que protegeixen del cos de les malalties autoimmunes. En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs, a través del joc amb fang, del joc amb bastons, a fer una cabana, etc.
3: No tenien més cucs i havien de comprar l'omber?
2: No, no i no.
1: Et posa un exemple pràctic, la Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és?
2: Sí, va, que si et cau l'entrepà de mortadeles i 5 segons per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els deixo que s'ho posin tota la boca. El petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro. Som uns pioners.
2: És que, a més, aquest estudi he llegit que ha obert les portes a nous estudis, per exemple, per parlar d'al·lèrgies, i això, Sergi, t'afecta. És a dir, els científics creuen que una de les raons per les quals ara tanta gent té al·lèrgies és perquè potser de petits no van estar exposats als microbis que es produeixen de manera natural.
3: Vaig ser un nen bombolla.
2: Un nen massa net.
3: Clar, era massa net.
2: Avui que parlem de dutxar-se, a veure si ara estem tots dutxant massa.
3: Escolta, jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin en el seu entrepà, perquè d'aquesta manera tenia com...
2: Per fer anticossos d'aquells.
3: Exacte,
1: feia anticossos de tot. El Dwight viu en una granja. Sí. Aquest personatge, tu perquè no has vist The Office, però aquest és un personatge d'ascendència alemanya, d'avis o besavis, que segueix vivint a la mateixa granja on van arribar els primers immigrants alemanys a la seva família i segueix vivint allà amb vaques i tal i sap molt de troncs i de fulles.
2: Segur que està immunitzadíssim.
1: Crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight.
2: Busca'l.
1: És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
2: Quina feinada que se'm gira.
3: És una parella una mica
2: estranya. Però us ha agradat això?
3: Molt.
2: Doncs a partir d'ara exposem els infants a tronquets i a bitxets.
1: Tireu-los fangs
3: cap al bosc.
1: Vinga.

0: dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: No.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Va, que avui punxarem un grup que és possible que hagi aparegut en aquesta secció més d'una vegada. En aquests poc més de 3 anyets de Worse Never, són de Calafell i han fet cançons, per exemple, com Birres. Són els Birres, han unit esforços amb els Catarres per fer-nos cançons com No és Miami.
3: No és Miami, ni les Maldives.
2: Cosa no, però no em direu que no s'enganxen les cançons dels
1: Sí,
2: Buhos.
1: Sí, tant,
2: i abans que ho fessin, els Tiets, els Buhos, també van col·laborar amb Juan Magán al món de veritat.

0: Però avui ens centrarem amb la col·laboració que va unir els Buhos amb la influencer Sitja Tana Mar Lucas. Una cançó d'ara fa un parell d'anys que guarda una lletra tan treballada com la següent. Diu, a cada story saps que hi tens el meu cor. Si de matinada escric, you know what is for. Ets lo més fi que he trobat en aquest món. Mándame location de tu corazón.
1: Hosti.
0: I diu, today is the day, ens deixarem la pell. Clar, ho haig de dir fent lleisme, no? Perquè,
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: si no...
1: Lliga.
0: Today is the day, ens deixarem la pell. DJ, dale al play, ok. Què et sembla?
1: No, per enterrar-ho, això.
0: Doncs, amb això, crec que no cal dir res més. Aquesta és la Worst Ever d'avui. Today is the day. Bàsicament, punxem la cançó i la fruit, va.

música. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. iCat. Els experts. Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plusultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnada el dia abans, havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. El vessant Besòs, el nus de la Trinitat, ara mateix ja circula amb molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C33, C3 des de Montcada i Reixac o la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat, doncs, deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP7 al punt de Barberà del Vallès en direcció Tarragona, i també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 km de lentitud a la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps ens l'acosta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament, que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamón Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern, si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
7: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts Balears, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración.
8: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
7: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
8: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
13: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat una ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
14: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
1: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: A Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
11: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
16: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
11: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va de poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
17: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rytas Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar Shermadini i Fran Guerra.
18: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
17: Els verdinegres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
1: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
19: La festa del Vila-sana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
20: I ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre. I hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
19: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatòria al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vila-sana, encara amb horari per determinar.
1: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. I arribarem a 8:15. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
21: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
22: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
21: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible

0: Tal de proximitat és una docu-sèrie que parla d'emocions. Llavors volien deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
3: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
4: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
5: gràcies i fins la propera.
6: Moltes gràcies.
7: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
2: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
7: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
2: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
7: Premis Ràdio Associació.
2: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
1: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se li imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els

0: Sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a una vintena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la o per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des del Llobregat, retencions des del Papiol i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques, només 4 boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem ara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
2: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
4: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
2: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
0: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
5: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
0: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
8: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
6: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
9: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
10: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
11: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
10: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Vostè que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
0: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre, i segons apunteu, en tot aquest temps, Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
12: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara, està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que, o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
0: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
12: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
0: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
12: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estigui, que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
0: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
12: Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
13: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
14: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
15: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
14: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
15: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
14: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
15: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim al riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
14: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
16: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
17: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces.
0: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició a la classificació de la Lliga F quan falten 2 jornades perquè finalitzi el campionat, i ha arribat fins a les semifinals a la Copa.

0: El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteres ara és complicada.
1: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si vol el seu suport en els comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se li imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. En parlarem en uns instants amb el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil. A aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports destaquem que el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes, per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Serra. Molt bon dia, Eduard.
3: Què tal? Bon dia, Elena. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària, perquè, com molt bé deies, estem en plena hora punta, per tant, tota l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes molt carregades. Avui destaquen les principals vies que enllacen Maresme amb Barcelona, sobretot l'autopista C31, amb retencions de més de 5 quilòmetres entre Montgat i Badalona. En sentit Barcelona, aquestes aturades de 5 quilòmetres, com et deia, la C31, en sentit Barcelona. Però és que la Pota Nord, la D20, també va molt carregada, presenta una cua molt compacta, molt llarga, de més de 3 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. En canvi, a l'extrem sud parlaríem només, entre cometes, d'aturades intermitents, per exemple, l'autovia A2, uns 4 quilòmetres entre el Papiol, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez, que ens dius que ens anem enfilant cap a l'estiu, amb temperatures altes, entenc. Bon dia.
4: Bon dia, Elena. Doncs així és. De fet, avui ja estem guanyant alguns graus a aquesta hora del matí, graus que també guanyarem aquesta tarda, i serà com l'amor, que t'estimo més que ahir, però menys que demà. Doncs això és el que farà la temperatura també demà, divendres, dissabte. De fet, tocaran sostre en aquesta calor molt més destacable a finals d'aquesta setmana, i per tant un temps gairebé d'estiu. A hores d'ara, doncs, encara no és d'estiu, l'ambient és més aviat agradable o fresquet a les valls del Pirineu, i atenció perquè hem despertat amb força núvols a les comarques de Tarragona, hi ha boires i tot en alguns raconets de l'Ebre, també a la Catalunya central, o núvols un palet més atapaïts a hores d'ara a Girona, però s'han acabat les tempestes d'aquesta nit passada, que han estat aparatoses en alguns racons del nord del país. Al matí, ja diem, anirà escalfant, i la tarda ja tindrà temperatures que tocaran els 30 graus a l'ombra al Pla de Lleida, i a molts indrets del país ja tocant els 25, 26, 27 graus. Aquesta tarda gairebé ja sense tempestes, tot i que algun ruixat es resistirà a marxar a cavall del Ripollès, de la Garrotxa i de la banda més alta d'Osona, més o menys, on va ploure ahir al vespre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamón Carvajal.
5: Va donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
6: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
7: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
5: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la imputació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. I ens n'informa la Carina Bellvé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb una injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración.
8: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
10: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
8: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
11: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I més notícies del dia. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat dels quals anirà a reforçar la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
13: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
12: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar, però, són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. En parlem amb Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical dels professors de secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia.
1: Ho deia, qualifiqueu de presa de pèl la nova proposta que us ha fet arribar a Educació i, a més, exigiu formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda no anireu a la reunió. Això és així, eh?
14: Sí, efectivament. Nosaltres ja a la mesa de la setmana passada vam dir que si no hi havia una proposta amb cara i ulls, doncs nosaltres no vindríem a perdre el temps amb un acord que considerem que està mort des del principi, que la majoria de docents ha rebutjat, i que respecte a la proposta de la setmana passada és pràcticament la mateixa proposta, excepte algun petit complement de tutoria que diuen que estan afegint. Estem parlant de que podrien ser uns 10 o 20 euros. Evidentment això no satisfà cap de les nostres demandes. Nosaltres ja vam advertir que si aquesta situació continuava, perquè portem ja molts mesos i el departament coneix quines són les nostres reivindicacions, després de tots aquests mesos, si el departament segueix sense moure's d'aquest acord, doncs nosaltres exigiríem la dimissió. No veiem cap mena de proposta en el calendari tancat que la conselleria ens proposa per negociar, cap proposta que des de l'educació secundària nosaltres puguem agafar-nos per negociar. I no hi ha cap de les demandes que nosaltres tenim. Un augment salarial universal que sigui considerable, que vagi més enllà de l'acord amb Comissions i UGT. No hi ha cap proposta sobre el retorn del deute dels sexenis, no hi ha cap proposta sobre les càtedres de secundària que és un cos que està a punt d'extingir-se a Catalunya. Tampoc hi ha cap proposta sobre la qüestió fonamental dels currículums, no? Nosaltres demanem que hi hagi una reforma curricular. Quan parlo de currículums, perquè la gent m'entengui, em refereixo als plans d'estudi, no? Nosaltres plantegem que hi ha una necessitat de revisar els plans d'estudi, de com s'avalua els alumnes, com es passa de curs i s'obtenen les titulacions. Se'ns han tret en els darrers anys moltíssimes hores de les matèries que fem, i d'això no en vol parlar el departament.
1: Ramiro, per tant, i acabo, us desmarqueu de la unitat sindical. Si no esteu a la mesa, us quedeu sense veu directa. Com podeu condicionar els acords si us n'aparteu? Quina serà l'estratègia, doncs, que seguireu?
14: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de Comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats. De totes maneres, estem coordinats i treballem en una unitat d'acció per pressionar el departament, perquè al final volem les mateixes coses, no? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara lluny, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
14: Moltes gràcies. Bon dia.
15: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
16: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I a hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
17: Bon dia, Helena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família. Tres infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
18: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills. I New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
17: Doncs com escolteu, aquí més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla del fons NAT, el fons holandès que, com explicaven, té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquesta situació perquè, com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
1: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Camí de 8:45 del matí, us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giralde. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de tres partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
20: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
21: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
20: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFES i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
1: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsemblats. Fanalers de llum vermella, quina llum fa la rosella.
0: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que totes dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau o la llum verda dels comuns que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Ho ha dit el Notícies en xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil.
2: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb carells, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta. I aquesta

0: del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari. De fet, fa mitja hora aproximadament que ja està en dansa per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en Xarxa.
1: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
0: Dels esports, destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una vintena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. De seguida us expliquem el tema de portada al voltant de l'acord de pressupostos que avui ha de ser ratificat a Madrid. Abans, però, tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, per explicar el que està passant ara de manera imminent, que s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls d'aquest cas. Què està passant ara exactament?
2: Efectivament, Helena, aquí a l'espera que arribi la comitiva judicial per produir aquest desnonament de Lolalla i la seva família. Tres fills menors d'edat, com deies, al bloc del carrer Buenos Aires, número 60. Prop d'una cinquantena de persones estan reivindicant i atrinxerades aquest edifici per evitar el desnonament, un fet que ja es va produir la setmana passada. També fa pocs minuts han arribat els agents de seguretat, més d'una vintena d'agents i sis furgons que han acordonat la zona i ens han fet allunyar-nos d'aquesta porta del bloc de pisos del carrer Buenos Aires, i hem pogut escoltar també la portaveu de sindicats de llogateres de Catalunya, Carme Alcarnazo, explicant quina és la situació de Lolalla i la seva família.
3: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de Lolalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: Doncs efectivament aquest gran tenidor New Amsterdam Development té altres edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Papallona i també el bloc de Sant Agustí, i continuen a l'espera de que es produeixi aquest intent de desnonament a Lolalla i la seva família aquí al carrer de Buenos Aires número 60, com escolteu, amb diversos clams i aquests membres del sindicat de llogateres i diversos sindicats de la ciutat atrinxerats a la porta d'un edifici amb 20 habitatges que el propietari vol convertir en pisos de co-living pel mateix preu que ara costa un pis sencer, 6 habitacions. Es queixen també els sindicats que s'ha d'aplicar aquesta llei, que s'ha d'aprovar aquesta llei per regular els lloguers al Congrés.
1: Gràcies, Sílvia. Doncs aquí us deixem fent guàrdia. Aviam què passa, que doncs depara l'actualitat i la realitat d'aquest desnonament. Gràcies, bon dia. I ara sí, entrem de ple en el tema de portada. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on justament s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació que ens amplia ara Lamont Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: Però avui també estem molt pendents de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb una injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. El Masai.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I la flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que seguien navegant ahir després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restant. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 d'aquests activistes han començat una vaga de fam com a protesta. I Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs. El curs vinent, més de la meitat dels quals aniran a reforçar la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
13: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també han arrencat a les 8 del dematí una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
14: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment davant del jutge i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
15: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar en llibertat i posteriorment la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I abans dels esports us expliquem que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
16: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
17: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
16: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
17: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa de l'estament metropolità.
16: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
17: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
16: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: I avui obrim la plana esportiva parlant del Barça femení. Cristina Álvarez, molt bon dia.
18: Bon dia.
1: Que prepara la final de la Champions de dissabte contra el Lió a Oslo.
18: Sí, queden 3 dies per aquesta gran cita. Serà la 6a final consecutiva de les blaugranes que opten a guanyar el títol per quarta vegada. Aquests dies estan ultimant els preparatius abans de marxar demà mateix cap a Noruega. Ho faran amb els dubtes de dues jugadores destacades, Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i Graham Hunt, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat per al repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
18: Mentrestant, el Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del 5è metatarsià, que el tindrà de baixa 2 mesos. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
20: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
18: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà el millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la sèrie entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Es decideixen els títols i entre ells els de waterpolo els pròxims dies. N'anirem informant.
1: Doncs gràcies, Cristina. T'esperem demà.
18: Fins demà.
1: Que vagi bé. Adéu. I aquest punt del matí tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires a Barcelona, on de manera imminent s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim el Lluís Sánchez i a la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia, de nou. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a retirar els manifestants per poder deixar pas a la comitiva judicial. És així?
2: Helena, sí, els Mossos d'Esquadra han començat a identificar els manifestants. Tenim l'Andrea Ribas, que ella és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Social de Catalunya. Andrea, que com espereu que evolucioni el matí?
0: Doncs, evidentment, els sindicats d'habitatge estem aquí per resistir fins al final. Defensarem Casa l'Olaia fins al nostre últim alè. En tot cas, ja sabem com van aquestes coses. Un cop arriben els dispositius policials, la casa està perduda. I és que un cop més s'evidencia quines són les polítiques del PSC en matèria d'habitatge. Podem veure el desplegament que estan muntant avui aquí a carrer Buenos Aires, número 60, la quantitat ingent de recursos que es dedica a desnonar a una mare amb els seus tres fills de casa seva. I és que aquí l'única solució a la problemàtica d'habitatge, l'única manera que tindrem de sortir de la crisi d'habitatge passarà per l'organització en els sindicats d'habitatge, passarà per imposar-nos per sobre de les polítiques de repressió i de misèria del PSC i per imposar-nos sobre els interessos de fons voltors, inversionistes estrangers com New Amsterdam Developers, que l'únic que volen és seguir acumulant i acumulant en base a l'explotació de la classe treballadora, aquest cop amb un nou model d'habitatge com ara el co-living.
2: Doncs moltes gràcies, Andra. Ens quedem sense temps. Gràcies pel teu testimoni a l'espera que es produeixi aquest desnonament aquí al carrer Buenos Aires, número 60.
1: Gràcies, Sílvia, doncs, per aquesta ultimíssima hora. De fet, us ho dèiem, està passant, hi som i us ho estem explicant. Demà tornem a les 7 del matí. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Estem ja al 107.1 de la freqüència modulada, començant aquesta nova jornada, avui dimecres 20 de maig del 2026. I sempre des d'aquí la intenció d'acompanyar-vos amb tot un contingut que desitgem us agradi i que sempre també podeu sentir, podeu escoltar, podeu consultar a través d'internet a www.rtp-elvendrell.cat, Radiolínia, Ràdio La Carta. També hi afegim que podeu seguir per Televisió El Vendrell, Ràdio en Imatges, l'espai matinal de Calaixera, que també està a punt de començar. I tot això, a més, un ampli contingut informatiu per estar ben al dia de l'actualitat del municipi i la comarca. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal, com esteu, família? Gràcies per ser-hi, sobretot. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. I comencem jornada avui dimecres 20 de maig, edició número, atenció, programa número 3972. Un plaer acompanyar-vos, un plaer ser-hi. I bé, disposades a partir d'aquí 3 hores, o gairebé 3 hores de ràdio en directe, això sí, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, si voleu dir qualsevol cosa, si voleu participar, podeu deixar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic a calaixera@rtp-elvendrell.cat. Ara de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, que ens acompanyarà com sempre telefònicament, només començat. Hem triat una primera cançó ja per posar ritme i això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, són butlletins previstos i programats a cada hora en punt. Després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses. Aquest divendres hi ha nou concert d'orgue dins la programació de l'orgue, així que avui toca fer la prèvia i parlar-ne amb qui sempre ens ho ve a explicar, en Lluís Cintes. A banda, també aquest espai compartit entre ràdio i televisió, Connecta 14, l'actualitat dels municipis del Baix Penedès, en format ràdio, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavant. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies altra vegada, en principi amb els butlletins, i ja ens quedarà tercera i última part, amb més coses i seccions habituals cada setmana, els dimecres, amb la secció de Coma-ruga literària, per conèixer aquesta pròpia entitat, però sobretot els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui torna a ser un d'aquests dies. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals que ja hem dit. Podeu participar per WhatsApp, sobretot, per correu electrònic i també, a més, el telèfon de directe al 977 15 70 69, que a partir ja d'aquella tercera i última hora estarà plenament operatiu. I amb això hi ha una bona combinació musical, arribarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per tota l'atenció que ens doneu, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicat de tot. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
0: El temps, sempre això, pendents del temps, només començar informació de servei, vaja, amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Dia així com tapadot, no per començar almenys.
3: Bé, tenim alguns núvols que van creuant, poca cosa. Avui el que sí que notarem serà aquesta començar a pujar de les temperatures. De fet, a hores d'ara ja apunten maneres, per tant, avui la temperatura es començarà a enfilar. Avui dimecres, i ja coincidint també amb l'arribada del cap de setmana, parlarem d'aquesta segona meitat de setmana, marcada en conjunt per l'estabilitat, sempre amb algun nuvolet com el que tenim a hores d'ara que va transitant, però això sí, amb una pujada notable en les temperatures. Per tant, avui un dia en conjunt tranquil, estable, amb el permís d'aquests núvols, i amb temperatures que tiraran amunt, sobretot cap a l'interior. Algun 25-26 que ja traurà el nas, sobretot cap a les àrees, com dèiem, de l'interior, i en especial cap a l'àrea del Montmell. Situació marítima força tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
0: Vaja, i això, justament, actualitzem temperatures. Marc, a hores d'ara.
3: Fixa't quina diferència, eh? Ja en tenim 19 a Cunit i a Coma-ruga, 18 al Vendrell, 17 a la Bisbal, 17 també al Montmell i 17 a l'Observatori de Bonastre.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé.
3: Fins demà, adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Nova cançó de Carlos Adnés, en darrera publicació, en diferents plataformes, és aquesta. Una bona cançó per començar i per posar ritme avui, que ja som dimecres. Arenal Sound.

0: Carlos Adnes, Arenal Sound. Cançó per començar i per posar ritme al programa, en directe, en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. Diferents representants de la formació política Impulsem Junts han fet oficial la seva proposta de buscar un nou encaix per al Baix Penedès, amb l'objectiu d'aconseguir la unitat de les quatre comarques de la Vegueria. El partit està convençut que la separació en províncies ha deixat de tenir sentit amb l'evolució demogràfica que ha tingut el territori. Per evidenciar-ho, han fet la compareixença al carrer de les dues províncies de Bellvei, i així en parlava el president d'Impulsem el Penedès, Jaume Casanyes.
2: I no pot ser, no podem continuar amb un Penedès dividit en dues províncies. D'aquí 7 anys, farà 200 anys que es van aprovar les províncies, i estem en aquest carrer que es diu carrer de les dues províncies. Tinc un peu a Barcelona i un peu a Tarragona, i com podeu veure, el Penedès no té sentit dividir-lo en dues províncies, perquè hi ha una unitat no només territorial, sinó cultural, identitària, que cal preservar. Perquè quan estiguin les quatre comarques unides, ens permetrà defensar-nos millor de la pressió metropolitana.
0: Per Casanyes, el canvi de demarcació permetria que el Baix Penedès tingués veu pròpia en diferents àmbits de decisió que tenen influència a la comarca, com ara els de mobilitat o la sanitat.
2: La pressió, per exemple, el Baix Penedès és l'exemple, no? És una comarca que pertany a la província de Tarragona, però que funcionalment és Barcelona. Les decisions que es prenen a Barcelona ens afecten, i el Penedès no té ni veu ni vot. L'exemple més clar és la tarificació del transport públic. Som la cinquena, la sisena corona, i ningú defensa el Penedès quan es decideix que som la cinquena i la sisena corona.
0: El partit creu que el primer que cal fer és estendre aquesta proposta i fer-la arribar a la població dels diferents municipis i altres partits polítics per aconseguir el màxim d'unitat al voltant de la iniciativa.
2: Bueno, nosaltres el que volem és acabar de socialitzar-ho amb la resta de municipis, amb la resta de partits, i que la gent entengui l'utilitat d'aquesta proposta.
0: De fet, ara fa uns dies, el president del Consell Comarcal i també alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ja es va mostrar obert a estudiar aquesta possibilitat en una entrevista. En canvi, des d'Esquerra Republicana del Baix Penedès, han emès un comunicat en què asseguren que aquest és un debat artificial i que no respon a cap demanda ciutadana i que només contribueix a dividir la població i desviar l'atenció dels problemes reals. Des d'Esquerra afegeixen que el problema de la comarca no és el seu encaix territorial, sinó l'abandonament històric que pateix, i retreu al president del Consell Comarcal que hagi fet aquestes declaracions sense abans haver impulsat un debat institucional ni s'hagi consultat els municipis. I en matèria territorial, el govern de la Generalitat ha presentat al Vendrell el seu pla d'inversió per la millora de les escoles. En total, s'hi destinaran 134 milions d'euros, recaient en el Baix Penedès poc més de 1,7 milions. Els ajuntaments que vulguin adherir-s'hi hauran de fer-ho fins a mitjans d'agost i hauran de tenir enllestides les obres abans d'acabar el 2028. Bàsicament, hauran de ser treballs de reforma, d'adequació o de millora d'equipaments per tal d'afavorir també la seva accessibilitat, la seguretat i la sostenibilitat. En aquest pla, que passa de 34 a 134 milions d'euros, els ajuntaments disposaran d'un ampli marge d'autonomia de cara a la seva execució. En Lluís Valls, que ara escoltem, és delegat del govern al Penedès.
3: És un procés que no és competitiu, per tant, és una concurrència en què tots tindran uns diners en funció de diferents paràmetres, però seran els ajuntaments els qui decidiran a què destinen aquests recursos. Si amb aquella escola per fer aquella actuació, o amb aquella altra escola, o en tot, o amb les dues escoles, o amb les que tinguin.
0: Segons la previsió inicial, el conjunt del Baix Penedès rebrà això, poc més de 1,7 milions d'euros, una quantitat que repartirà entre tots els municipis de la comarca. Les obres han de ser enllestides com a màxim el 31 de desembre i el projecte s'ha de presentar a mitjans d'aquest mes d'agost per part dels ajuntaments interessats. I el Baix Penedès continua preparant-se per al repte que suposarà l'eclipsi total de sol el pròxim 12 d'agost. Amb l'objectiu de preparar-se per aquest succés, el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili han impulsat una jornada a Calafell que ha reunit experts d'àmbit científic, turístic i també divulgatiu. L'objectiu ha estat analitzar el potencial econòmic i estratègic que suposarà aquest eclipsi i la manera com aquest esdeveniment pot ajudar a fomentar un turisme diferent. De fet, això defensa la directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de l'URB, la Mercedes Teruel.
4: Pot tenir un interès de transformació de l'activitat econòmica del territori, obrint possibilitats a un nou perfil de turistes, d'oferta activitats recreatives que poden diversificar doncs, l'estructura productiva. I des d'aquest punt de vista, l'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer aquest potencial.
5: Al final és un fenomen històric en un període de temps molt llarg i també ofereix oportunitats a casa nostra, a Catalunya, per poder doncs, desplegar doncs, una estratègia de posicionament en l'àmbit de l'astroturisme. També de donar a conèixer molts territoris a nivell internacional, ja que tindrem els focus, com deia, mediàtics a nivell mundial sobre tota aquesta línia de la totalitat.
0: L'Aleix Roig, que ara també hem escoltat, és del Parc Astronòmic de Prades. La trobada també ha servit per donar a conèixer diferents activitats que us oferiran com a complement al voltant d'aquest eclipsi. En Xavier Martínez és coordinador nacional de CIA Starlight.
6: Sí, nosaltres representem un projecte que va néixer per la unió de la navegació i l'astronomia, és a dir, la possibilitat de gaudir del cel des d'una embarcació, allunyant-nos de terra, on tenim avui, per desgràcia, més contaminació lumínica, justament aquí, des del port de Segur de Calafell, que és on tenim embarcacions i hem engrescat a diferents operadors també de la zona perquè ens acompanyin i organitzar una flotilla d'embarcacions perquè la gent pugui disfrutar de l'eclipsi en el millor lloc del món, que és en el mar.
0: I al llarg d'aquesta jornada divulgativa també s'han tractat qüestions vinculades a la preparació del territori davant de la previsible arribada de milers de persones que en uns dies on ja hi ha una pressió molt gran de visitants a la comarca.
5: Un eclipsi total de sol, segons moltes persones que l'han pogut viure, la totalitat, és un dels fenòmens més intensos que es poden viure a la natura i això genera un moviment de persones important. Estem parlant de que aquí estarem en un 12 d'agost, per tant, en temporada turística alta, i se li podrien afegir diversos milions de persones en la línia de totalitat.
7: És potser el més capdalt, el més important, o sigui, organitzar tota la població perquè estigui ben preparada, sobretot per evitar els col·lapses, que segurament en tindrem col·lapses en la mobilitat, i fer tot el possible de consciència a la població per tal que estigui ben preparada.
0: Hem tornat a escoltar l'Aleix Roig, però també hem escoltat en Carlos Uriarte, que és divulgador astronòmic i astrofotògraf. Per tot plegat, aquest eclipsi del 12 d'agost s'identifica com una gran oportunitat per la comarca en diferents àmbits, però també com un repte important per saber gestionar de forma correcta tot el que pot comportar. Més qüestions, canviem de tema. Com cada any, i ja en van 16, aquest mes de juny hi haurà una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Es tracta d'una iniciativa on hi prenen part una vintena de municipis del país i que pretén fomentar el comerç de proximitat. Des de l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme es convida a tots els establiments a la vila a poder adherir-s'hi. Com a mínim, repetir els 200 comerços que van participar l'any passat, això en aquest total de 22 viles d'arreu del país, amb uns objectius ben clars, com destaca el regidor de Comerç a l'Ajuntament del Vendrell, Àlex Barrera.
8: Sobretot promocionar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local. En segon lloc, també, doncs, incentivar doncs, aquestes sinergies entre diferents municipis o poblacions també d'àmbit més petit o similar al del Vendrell. I en tercer lloc, doncs, premiar aquests clients, no, aquests compradors o compradores que són fidels en aquest comerç local.
0: Els comerços que vulguin prendre part només han de comunicar-ho al CIT abans d'acabar el mes de maig i els interessats rebran tota la informació i el material de manera completament gratuïta. Tot plegat amb la intenció d'estrènyer els vincles amb els compradors. La secretària actual del CIT és la Sílvia Riambau.
9: Fidelitza la clientela, a la gent que ve a comprar i omple de butlleta, a tothom li fa gràcia omplir butlletes, vull dir, això els hi fa amb el client sempre li fa molta il·lusió omplir butlletes i participar en sortejos, i com que és una cosa que ja fa 16 anys que es fa, doncs moltíssima gent ja sap el sistema, ja se'n recorda de l'any passat i ja ho omple de seguida i de seguida participen.
0: La campanya, doncs, pretén premiar la fidelitat dels compradors amb sortejos de visites culturals a la 20ena de municipis que en formen part. L'any passat s'hi van adherir només al Vendrell uns 200 comerços. I encara parlant del Centre d'Iniciatives i Turisme, gairebé una 20ena de comerços d'arreu del Vendrell prendran part de la nova edició de la Ruta de Tapes, que comença ja demà dijous i s'allargarà fins al 31 de maig. Una proposta per descobrir la gastronomia local, i tothom que vulgui participar-hi ha de fer-se amb alguna de les butlletes editades per al CIT a l'Ajuntament i tastar alguns dels platets elaborats pels comerços i que justament això estan adherits a la campanya. A la presentació d'aquesta nova ruta de tapes n'ha parlat des de la fàbrica del pernil en Daniel Ribares, com a tall d'exemple, així com des del propi CIT del Vendrell, la Gemma Civill.
10: I les persones que marquin un mínim de 12 segells de menjar la tapa entraran en un sorteig d'un val de 20 euros de compra, i els que ho hagin segellat tot entraran en un val de 60 euros de compra.
11: I sí que és veritat que a vegades al final el tema de dates també és una mica complicat encertar una mica el mes que tenim que fer-ho, perquè clar, ara a partir d'aquí ara comencem a moltes activitats. I bueno, jo espero que la gent ens respongui igual que altres anys.
0: Pel preu de 5 euros, cada participant podrà degustar una tapa amb la seva corresponent beguda, una iniciativa ideada per fomentar el producte de quilòmetre zero, a més a més. El sorteig entre totes les butlletes dipositades a les oficines del CIT al carrer Doctor Robert serà el 10 de juny, i els afortunats podran bescanviar els seus vals de compra als comerços adherits al Centre d'Iniciatives i Turisme. Encara pendents de més informacions i d'altres punts d'actualitat, en aquest cas cultural, i propostes expositives ja habituals, com és el cas de l'aparador jove del Baix Penedès. L'aparador jove, que està ubicat a la plaça Pep Jai, que presenta una nova exposició. En aquesta ocasió, el treball de la Paula Cabello, dibuixant de la Conca de Barberà, l'artista que ha estat una de les participants de la Mostra Jove d'Art de la Conca de Barberà i porta al Vendrell els seus retrats fets amb la tècnica del carbó.
12: Estem fent ara una exposició itinerant de dibuixos, de retrat, i bueno, em faria molta il·lusió que vinguéssiu a veure-la. No m'he inspirat, sinó que simplement són dibuixos que vaig fent de persones que vaig veient. Molts són família, amics, o per exemple hi ha gent d'una colla castellera que anava bastant. És gent que conec.
0: La mostra és un nou episodi de l'acord entre els Consells Comarcals del Baix Penedès i el de la Conca de Barberà per fomentar l'intercanvi artístic, un fet que valorava el conseller comarcal de Joventut, en Marc Palau.
13: Bé, doncs estem molt contents de tenir a la Paula aquí, doncs exposant a l'aparador jove del Baix Penedès en aquest intercanvi novament amb la Conca de Barberà, la qual doncs fortaleix aquests vincles, no?, entre els joves i les joves de les dues comarques, i que ja portem molts anys fent aquest intercanvi cultural, a vegades doncs de pintura, a vegades de fotografia, dels diferents aspectes que treballen els joves, i creiem doncs que això ha de seguir endavant amb aquests intercanvis. La setmana que ve l'altra anem a naltros a la Conca i anem fent aquests intercanvis, al qual doncs agraïm al Consell Comarcal doncs també d'allà de la Conca aquest intercanvi que estem treballant any rere any.
0: L'objectiu de l'intercanvi és donar visibilitat a la feina de creadors i creadores joves de totes dues comarques.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. A la vida hi ha caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
14: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
1: L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
15: Anda i dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
16: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day
2: I stopped being a kid. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: 4 minuts i 2 quarts en punt de 10 del matí. Seguim amb més informació. Ara ja ens endinsem cap a la informació esportiva amb en Jordi Grell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol sala i ho fem amb golejada de l'Espai Silera Vandellenca per 8-0 aquest dissabte al Pavelló Àngel Guimerà contra el Montblanc, en un partit que no va tenir gaire història, ja que els vendrellencs ja a la primera part doncs guanyaven per 3-0 i a la segona part doncs encara farien més gols, en un partit que era l'últim de la temporada. I d'aquesta manera l'Espai sí que acaba en segona posició amb 48 punts, a 7 del líder, l'Altafulla, que és qui finalment s'ha proclamat campió i també doncs ha aconseguit l'ascens a primera divisió. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el capità, Albert Gené. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, ja fa dies que doncs ja no jugueu res, però bé, doncs com a mínim doncs acabar amb una victòria i acabar segon no està bé, no?
5: Sí, a veure, l'objectiu havia estat lluitar la Lliga, però bueno, al final no s'ha pogut guanyar, però no passa res, al final hem fet una temporada molt, molt bona, o sigui, l'haguéssim firmat tots a principi de temporada, segurament, venint d'on veníem, d'haver quedat penúltims durant l'any passat, amb molts problemes de joc. I aquest any, pues, sortir 8-0, últim partit, te'n vas amb la porteria 0, te'n vas amb gols, te'n vas amb les sensacions que volíem acabar la temporada. Era l'objectiu.
4: A més, bé, doncs, una lliga que bé, doncs, vau pagar una mica el peatge, no? Al principi, no? D'adaptar-vos doncs, també a canvis a l'equip, entrenador, però bé, doncs, acabau ja doncs, agafar una mica tot plegat.

0: no? Com demostra, per exemple, el setè gol de l'altre dia, no? Que doncs, ja quan el partit estava acabat, que dius, bueno, ja està, no cal fer més sang, doncs arriba el David, no? Segueix pressionant la pilota i encara és capaç doncs, de fer un golaç, no? I això també doncs, demostra que l'equip, doncs, des del principi fins al final, doncs, hi està ficat, no?
1: Sí, al final, ahir és el que vam parlar abans del partit, sobretot aquest últim. Hem de sortir al camp i disfrutar. O sigui, l'objectiu és disfrutar el partit, ja no tenim res a perdre, ens juguem la segona plaça per un possible ascens administratiu, per dir-ho així, però al final és disfrutar. És una temporada que, ja t'ho vaig dir a tots, dic, jo crec que s'ha de valorar el que hem fet, dic, cadascú ha de saber disfrutar-ho, això, perquè no sabem mai si l'any que ve es podrà repetir, si l'any que ve tot va malament i quedem últims, si el nivell puja molt, si pugem i quedem últims, és que poden passar tantes coses llavors. He de disfrutar el moment i fer el que sabem fer.
0: Mirant també una mica les dades, heu acabat sent el tercer equip més golejador, amb 145 gols, que és una xifra doncs, prou important, i heu sigut també el tercer equip menys golejat, amb 79 gols, tot i que sí que és cert que comparant-ho, per exemple, amb l'Altafulla, són 25 gols més. Per tant, aquí hi ha el marge de millora, no? Intentar doncs, també ser més sòlids en defensa i a partir d'aquí doncs, saber que en atac doncs, evidentment, doncs, ja ho teniu, no?
1: Sí, sobretot en defensa, els partits que hem perdut, en els que hem guanyat al final, tots el 90% els hem guanyat amb pocs gols encaixats, 2-3 gols com a molt en contra, per unes quantes porteries 0 hem fet aquest any, però és que les derrotes que hem tingut és un bon pagat més. Al final totes les derrotes han sigut una que vam tenir a principi de Lliga 10-3, si no m'equivoco, 10-4, okay. I aquestes tres últimes derrotes així més recents ens han fotut 9 gols cada partit. Llavors aquí és on hem de millorar, en saber gestionar aquesta classe de partit que se'ns escapen al marcador per un o dos gols i com que no hem estat acostumats en cap moment a anar darrere del marcador, doncs no sabem gestionar-ho i ho hem pagat. Al final, sense entrenador, doncs és el que té, la dificultat que añadida que tenim.
0: Ara doncs ja toca pensar de cara a l'any vinent, que comentaves, no?, que tindreu doncs nou entrenador i no sé si a nivell de plantilla també doncs us plantegeu doncs també fer algun retoc o ja el bloc doncs ja està fet i ja no cal tocar res.
1: Bueno, el que és el bloc principal sí que el tenim clar, o sigui, sabem amb els jugadors que volem comptar, que al final són gairebé tots, per no dir tots. I sí, estem ja, tenim ja algun jugador tancat i encara ens fa falta doncs, acabar de tancar alguna incorporació més per tenir una plantilla completa, tornar a tenir la màxima competitivitat entre nosaltres i donar-ho tot i aprofitar ja que hem quedat segons, doncs d'entre l'any que ve guanyar la Lliga, és l'objectiu, està clar.
0: Doncs perfecte, Albert. Per nostre, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que vagi molt bé aquest estiu.
1: Merci, moltes gràcies a tu.
0: Albert Gené, capità de l'Espai Lira Vendrellenca, valorant aquesta victòria per 8-0 contra el Montblanc. I ara, com dèiem, doncs, ja s'ha acabat la Lliga, l'Espai que ha acabat segon. I ara pendent, aviam si doncs, pot trobar alguna plaça per jugar a primera divisió, si no l'any que ve, doncs, a tornar a intentar a segona.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, un programa únic de tot.
4: I encara més informació en tota aquesta primera part de programa, com és la repassada habitual a les principals portades als diaris en l'edició d'avui, dimecres 20 de maig. Comencem pel diari de Tarragona. Esquerra Republicana de Catalunya, els pressupostos contemplen el pla ICTUS 24-7. Impuls al tramcamp i més recursos per la protecció del delta entre els acords. Als tribunals, els Mossos detenen a Jonathan Andic per a l'homicidi al seu pare. La jutgessa creu que el va matar de forma premeditada per la seva obsessió amb els diners. I en política, l'Audiència Nacional investiga a Zapatero per tràfic d'influències. És la primera vegada que un expresident és imputat. Des de Reus, el Círcul celebrarà els seus 175 anys des del dijous 28. A Tarragona, el Cap de Llevant pot tenir la càmera hiperbàrica i en serveis ja es poden comprar les entrades per la web del diari. Canviem de capçalera, com també ja és habitual i diari, anem cap al diari Ara, justament. Zapatero imputat com el líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'expresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra.

0: i l'hereu de Mango, acusat de matar el pare, Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó, va visitar diversos cops el mateix tram de Collbató dies abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic, segons els Mossos. I reivindicar la informació en temps de desinformació. Esther Vera, entre els 7 guardonats en l'acte dels Premis Nacionals de Comunicació. Altra vegada en política, acord per als comptes, el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I per què un cap de Barcelona encara figura en nom de la Falange? Una pregunta que també s'ho reflectirà en aquesta mateixa capçalera. Ara, si la deixem enrere, saltem cap al diari Ara. El jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un expresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Venezuela. Sánchez surt en defensa seva i el Partit Popular rebutja la moció de censura que demana Vox. I ha acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, Jonathan Andic, surt en llibertat provisional després de dipositar 1 milió. De fet, ell mateix és el protagonista de la fotografia portada, que va entrar al jutjat emmanillat i en va sortir en llibertat provisional. A més, La Vanguardia també explica que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Isaac Andic, el fundador de l'empresa de moda Mango, va ordenar ahir la detenció del seu fill, Jonathan, acusat d'homicidi, que va acabar sortint en llibertat provisional després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. La jutgessa considera que hi ha indicis que no va ser cap accident. I en recerca ha creat un nou per fer reviure ocells extingits. I sobre el brot al Congo, alerta de l'OMS per la magnitud i la rapidesa de l'Ebola. Illa es garanteix la legislatura amb el pacte de pressupostos amb Junqueras. Salvador Illa i Oriol Junqueras, que va sellejar ahir el pacte per als pressupostos, falten els comuns a punt de tancar-ho també. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem, i és que és així, ens ajuda a acabar de conèixer una mica millor quina és la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: els llibres, eh? Tot i que aquesta no és una secció literària ni un programa que parli exclusivament de llibres, parlem molt de llibres, però sobretot parlem de la gent que hi ha al darrere d'aquests llibres i els autors i les autores que fan possible aquests llibres. A més, si venen reconeguts per un premi important i, a més, són de proximitat i són de Llorenç del Penedès, doncs què més hem de dir? Marta Minguella.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada de ser aquí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta'm, un premi literari d'aquests importants, eh? Sí o no?
1: Sí, sí.
0: Home.
1: No hi comptava.
0: No?
1: No.
0: Ara en parlarem. Premi Ramon Muntaner 2025, és a dir, és la darrera edició d'aquest premi. Te'l van donar
1: al setembre,
0: eh? Que sí. Tot i que ara el llibre ha arribat a la biblioteca i ha hagut com una mica com una republicació aquí en proximitat, m'explico, eh? No?
1: Sí, sí.
0: I s'ha donat a conèixer almenys als mitjans, o almenys és com ens ha arribat a nosaltres, eh, Marta? T'he de dir, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Fantàstic.
0: Doncs això, enhorabona. Dius que no te l'esperaves, per què?
1: No, home, clar, moltes vegades penses en aquests premis grossos que ni tan sols se'n llegiran el teu llibre, no? Perquè tu et presentes allà i tal. Crec que no era amb pseudònim, el premi. Llavors tu presentes, envies el teu manuscrit sota el teu nom i penses, potser fins i tot, si veuen un nom desconegut, es llegiran dues pàgines i ja està. Perquè érem, crec que 39 llibres s'hi van presentar.
0: Molt bé.
1: I pensar que sense cap contacte, primer llibre que presento a un premi, primer llibre que escric, que et passi això i que et truquin, és com que no t'ho acabes de creure, no?
0: No, i tant, i tant. Ostres, no. Que bé, és un premi important.
1: Sí, sí.
0: En novel·la juvenil, que sí. És una mica també la temàtica del llibre, juvenil, juvenil. Però ja havies escrit per això, perdona.
1: Jo he escrit, i això ho dic sempre i ho reivindico sempre, sí? Que jo tota la vida he escrit fanfictions. Que fanfictions, no sé si ho controles...
0: Més o menys, més o menys.
1: Però és un món que agafes un univers que ja existeix,
0: sí,
1: literari,
0: sí, sí, sí,
1: i escrius històries situades aquí, no?
0: Val.
1: I això per internet, jo ho feia molt de Harry Potter i tot.
0: Val,
1: llavors, el primer moment que vaig decidir, va, faré alguna cosa que sigui meva només, va ser amb aquest llibre.
0: Ostres.
1: I això, i aquí som.
0: No m'he del títol encara, perdoneu, sí? Assassinat... A Highburn, com ho pronunciaria?
1: A la catalana li diem Highburn.
0: Highburn, perfecte.
1: Highburn,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Assassinat a Highburn.
1: Sí.
0: Molt bé. Misteri, assassinats, una jove adolescent... Explica'ns-ho una mica, sisplau.
1: Assassinat a Highburn, diríem que, si ho expliques ràpid, és una història d'uns adolescents que resolen un assassinat, no? Però, d'altra banda, jo penso que també és la història sobre com... Un fet molt extrem, una situació molt extrema, fa que una comunitat de persones que es pensaven que es coneixien de tota la vida s'adonin que hi ha moltes coses amagades que potser no tenien tan controlades, no, dels altres. I com aquesta investigació acaba despertant secrets que tenen tots i motxilles que porten a l'esquena que potser expliquen més aquestes persones, que sempre veiem com a blanques o negres... I anem veient tots els matisos, tots els grisos que porten darrere, no? Que al final és molt més interessant que una persona blanca o negra.
0: Clar, clar, clar. D'on surt tot això? És que a mi m'apassiona, aquesta creativitat que desperteu els autors i les autores, en aquest cas. D'on sorgeix això? Això és crear un món. Una novel·la és un món. Els seus personatges, aquest rerefons que ara explicaves, és a dir, creeu un univers.
1: Jo aquesta història concreta em va venir d'un dia que estava remenant per Twitter i allò que et surten llistes de 20 llocs bonics del món. I jo vaig agafar, jo sempre que em surten aquestes llistes les clico, perquè a mi m'agrada de veure
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors vaig agafar, vaig clicar i un dels llocs era un castell d'Irlanda que estava refet com a hotel de 5 estrelles, no? Que l'havien habilitat com a hotel de 5 estrelles i vaig pensar, que xulo, un hotel així de luxe, però sobre un castell antic.
0: Val.
1: I vaig començar a pensar i vaig pensar, aquí poden passar moltes històries, no? Allò que vas pensant, vas veient aquell castell, no? I passen els dies i de cop et ve la imatge d'un cos caient per la finestra. I dius, i de partir d'aquí, del castell, de la imatge, que és un castell existent.
0: Sí,
1: és un
0: sí,
1: castell,
0: sí, clar.
1: És l'antiga residència dels Guinness.
0: Val, imagina't. És a dir, l'espai és real.
1: L'espai és real, el nom és diferent.
0: Sí.
1: El castell d'Ashford, que és com es diu l'original, és la residència antiga de la família Guinness, dels de la cervesa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Que... És a Irlanda, doncs, no?
1: És a Irlanda. i jo li vaig canviar el nom i vaig fer tot un mapa nou i tot, però la idea concreta, la idea principal és la d'aquest castell.
0: Sí. I d'aquí sorgeix aquesta història amb aquest
1: rarafons.
0: Exacte,
1: rarafons, dius, no? I si hi ha un cos que cau, qui ho investiga, què ha passat, i clar, a partir d'aquí surt tot.
0: Els diferents articles i les recomanacions de diferents mitjans de comunicació, una d'elles és una atmosfera que recorda els grans clàssics d'Agatha Christie, entre d'altres, Un gènere amb una molta força en la franja juvenil, etc, un ritme vertiginós...
1: Sí, jo quan posen aquestes paraules tan grosses...
0: Agatha Christie, eh?
1: Jo quan posen noms així al costat, jo penso... Quina impressió, no? Quina cosa més grossa. I sempre faig la broma que crec que és una broma, però realment sí que té part de veritat, no? Que jo de petita veia molt el detectiu Conan.
0: Mira...
1: I penso que això...
0: Algú influït, no?
1: Surt per una banda o per una altra.
0: I Agatha Christie, però...
1: L'Agatha Christie, de fet, quan vaig tenir la primera idea, quan vaig començar a escriure, no l'havia ni tan sols llegit.
0: Val,
1: que influència directa no és.
0: No,
1: Però sí que... Bueno, llavors dic això, dic, doncs deu venir del detectiu Conan.
0: No, pel que sigui.
1: Deu venir d'aquí.
0: Però bé, sigui el que sigui, l'has quadrat, l'has clavat, justament, amb la temàtica, amb la història,
1: sí.
0: I que hagi estat premiat, doncs una mica ho certifica, en certa manera. A més, primera publicació així seriosa, clar, el fet de que estigui premiada... fa que se't publiqui amb una editorial i un grup prou important com
1: sí,
0: el grup 62, poca broma. Això suposo, deixa'm-ho dir així, que afegeix pressió al que hagi de venir a partir d'ara. Marta, sí o no? No sé si des del cap hi ha alguna altra cosa, un altre llibre, una altra novel·la o no. Sí?
1: I tant. Però és que jo, si no m'hagués sortit aquesta, ja hauria seguit escrivint i llavors en tindria dues i les intentaria colar totes dues. I mentrestant ja n'estaria escrivint una tercera. I si no aconseguia colar aquelles dues... No, perquè al final,
0: sí.
1: Jo escric perquè no sé escriure. Fa molts anys que escric, és una cosa que va molt amb mi, no? Quan a casa meva va entrar el primer ordinador, que va entrar a casa quan jo era petita, no sé quants anys devia tenir, 5 anys, una cosa així. El primer que vaig fer va ser escriure un conte de les tres bessones.
0: Imagina't.
1: O sigui, l'explicar històries és una cosa que a mi sempre m'ha encantat.
0: Ah, que xulo.
1: I per això també m'agrada el cant coral, m'agrada el teatre, m'agrada explicar històries en tots els mitjans que es pugui, no?
0: Sí. Bueno, tot és això, no? L'expressió, digue-li artística o no, però no?
1: Sí,
0: és l'únic expressar-se.
1: Sí.
0: I crec que és positiu, trobar els canals on poder expressar-te és positiu.
1: És imprescindible, penso jo.
0: Sí. Que tothom... més, són reconeguts i premiats, com és el cas, encara més, no?
1: Sí. Però el canal és veritat que penso que és molt important que hi sigui, que el tinguem tots, no?
0: Sí.
1: Que tothom tingui algun canal artístic, perquè al final... és molt humà, això, d'expressar-nos i és molt necessari per tenir empatia amb els altres, haver llegit, haver escoltat, haver vist...
0: Sí.
1: Penso que sí.
0: Jo crec que si tothom tingués aquest canal d'expressió en diferents terminologies, potser la cosa aniria a nivell general una mica millor. Mira què et dic. De fet, aquesta vessant que tens tu, això, d'aquestes vessants artístiques, teatrals, culturals, molt vinculades al centre, de Llorenç del Penedès, perquè tu ets molt del centre, com el teu cognom i la teva família, en certa manera. Quan vas recollir el premi, aquest passat mes de setembre, feia referència a això, a Llorenç del Penedès...
1: Sí.
0: I això,
1: feia referència a Llorenç del Penedès molt.
0: Directament?
1: Però... clar, perquè al final jo pensava, jo sóc una desconeguda, no? Els altres, els premis, això és dels Premis Literaris de Girona.
0: Clar.
1: Se'n van donar uns quants.
0: Sí.
1: Entre altres coses, també van donar... O sigui, els altres premis literaris, diguem, van donar el Premi Gros al Pep Prieto. Després, Poesia a la Laia Llobera.
0: Imagina.
1: I el Ramon Solsona, Assaig. Són noms que ja tenien, no sé si en van dir 7 o 8 llibres publicats cadascú.
0: Clar.
1: I jo pensava, a mi no em coneix ningú. I com m'explico jo? Com explico qui sóc? I penso que per explicar qui sóc jo haig d'explicar d'on vinc.
0: Sí.
1: Perquè al final és d'on he begut i d'on... No, i per tant parlava de Llorenç, perquè penso que és... que no seria la mateixa persona si hagués nascut a un altre lloc.
0: I tant que sí. Tenim aquest moment.
1: Visca.
0: Va, som-hi.
1: Jo vinc d'un poble que es diu Llorenç del Penedès, que és un poble on la cultura, l'associacionisme, són valors, són uns eixos centrals de la vida de tots i totes, i per mi és molt important reivindicar-ho. Jo he crescut en aquest ambient i per això per mi la cultura és una cosa que m'ha envoltat tota la vida. Jo faig teatre, el cant coral també m'agrada molt, i al final el que m'agrada, no, són les històries, i això és el que m'ha portat avui aquí també, el meu amor per les històries, pels llibres, les cançons i tot això.
0: Filla predilecta de Llorenç.
1: No diria Marta. Tant, però bé, una mica
0: home,
1: tot arreu.
0: Home, aquesta declaració d'intencions, no? I a més, últimament no sé què passa, que estem rodejats de gent de Llorenç en aquest espai, no fa més que passar gent de Llorenç.
1: Bueno,
0: gent de Llorenç,
1: al final és això, al Llorenç hi ha, entre altres coses, hi ha molta cultura, no? Tots qui no fa una, fa un...
0: Sí.
1: No? I fas moltes coses, llavors això al final també fa que surtin persones que els agrada la cultura i tenim de tot, i això és una cosa que m'encanta, que a Llorenç hi hagi gent que pinta, que escriu, que canta, que fa música, que compon, és meravellós, que dissenya, i això m'encanta.
0: Doncs vinga, endavant, eh? Endavant.
1: Sí.
0: I a més, en el seu dia, crec que va ser amb la Gemma Fontanals, que vam reivindicar Llorenç, capital cultural. Va, no serem tan agosarats, perquè sé que Llorenç, ja, això de dir Llorenç capital, això ho teniu molt vosaltres, capital cultural.
1: Capital cultural.
0: Va, ni tu ni jo.
1: No ho he dit jo.
0: No, és cert, a mi no em fa pas res de dir-ho. I a més, a los hechos me remito, eh? No, però està bé que almenys... Mira, i ara quedarem una mica més bé, eh? Farem una mica de quedar bien. Parlem de la comarca. Va, tenim una comarca ben rica en cultura, en grans noms i grans autors i autores, com és el cas. I he dit, aquest no és un espai literari, no hem parlat massa del teu llibre, que ha sigut una mica l'excusa principal per convidar-te en aquest espai. La gent es pot trobar a la biblioteca, el poden agafar en préstec,
1: sí,
0: en llibreries principals, a tot arreu.
1: Sí, aneu a la vostra llibreria de confiança, és a tot arreu, per internet i tot. Però si aneu a la vostra llibreria de confiança, entre tots fem xarxa.
0: Correcte.
1: I va millor tot.
0: A més, tens xarxes, tens Instagram, recomanes llibres, que sé?
1: Sí, jo tinc un Instagram on faig ressenyes de llibres, que es diu Cuc de Llibre, que el vaig començar poc abans, perquè ara l'1 d'abril farà un any, i jo aquest manuscrit, el premi, el vaig enviar el 25 d'abril, diria. O sigui, sense pensar que al cap de 2 mesos, que va ser el juny que va sortir, estaria anunciant que havia guanyat el Ramon Muntaner, no?
0: Que bé.
1: I sí, faig ressenyes de llibres perquè m'agrada. Ja
0: doncs que la gent et segueixi. Com ho has dit? Torno a repetir.
1: Cuc de Llibre.
0: Cuc de Llibre.
1: Això és perquè jo, com que sóc profe d'anglès, els anglesos, un cuc de Llibre en anglès és una persona que llegeix molt.
0: És veritat.
1: Llavors era com fer la dualitat aquesta jo meva.
0: Ben trobat. Marta, enhorabona altra vegada, de veritat. Seguim amb aquesta energia artística, literària, cultural, teatral i musical, de veritat. Per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Ens trobem un altre dia. Et sembla?
1: Fantàstic. Molt bé.
0: Gràcies.
1: A tu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
0: Nou minuts perquè siguin les 10 en punt del matí. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, com bé sabeu, sempre en principi disposats a actualitzar-ho a cada hora. I a partir d'aquí, abans d'arribar a aquest punt, acabem de perfilar diferents punts d'agenda i d'informació de servei, com és el cas. Comencem per aquí, de fet, perquè segons s'explica en un comunicat des de l'Ajuntament del Vendrell, recentment s'han retirat de la via pública els contenidors que prestaven el servei de recollida de roba usada al municipi. L'Ajuntament del Vendrell està treballant en la formalització d'un contracte amb un nou servei de recollida de roba usada el més aviat possible. Fins que aquest servei no torni a estar operatiu, es recomana prioritzar la reutilització abans de llançar la roba, valorar alternatives com reparar-la per allargar la seva vida útil i, si té petits desperfectes, donar la roba en bon estat a persones que la puguin aprofitar, reutilitzar-la com a draps de neteja o per a usos domèstics, o transformar-la entre altres objectes útils com bosses reutilitzables, coixins o manualitats. I ara sí, ja com a agenda i com un dels actes destacats, ja sabeu que el darrer diumenge de maig, amb bicicleta vaig, és la festa de la bicicleta, i que tot just arribarà el diumenge de la setmana que ve, el diumenge 31. Aquesta setmana hi ha diferents activitats que fan això, o marquen la prèvia d'aquesta 82a edició de la festa de la bicicleta, i que principalment són activitats organitzades pel Pla Educatiu d'Entorn. De fet, al llarg de tot aquesta setmana podeu participar en la gincana amb el passaport edonauta sota el títol Troba la bici als comerços del Vendrell. Té l'objectiu que els infants trobin al final del trofeu del Tour, que tothom podrà veure exposat a l'Ajuntament. I de fet, ahir dimarts també es va fer una activitat, un taller per als més petits. És un parc infantil de trànsit, on també, a més, s'ha pogut posar a punt les bicicletes per tenir-les impecables pel dia 31 de maig. I per què fa el dia de la festa, A partir de 11:15, des de l'avinguda del Camp d'Esports, es farà la concentració per iniciar la sortida a 11:00. En arribar a la plaça Nova, es farà la benedicció de les bicicletes i de les carrosses. I a continuació, a la Rambla, hi haurà l'arribada dels participants. I a 12:45 del migdia hi haurà l'actuació de pista, si us plau. A 13:00 es farà l'entrega de premis, els sortejos i el lliurament dels diners solidaris. El conductor d'aquest acte serà l'Àngel La Unión, que és un vendrellenc profundament vinculat amb la cultura popular, al teixit associatiu del municipi i que ha participat en inesgotables vegades en aquesta festa de la bicicleta. A més, aquest any els diners recaptats a la iniciativa solidària Pedalem Junts per una mateixa causa es destinen al projecte de Jan Petit, Nens amb Càncer. És una iniciativa solidària que dona suport a infants i a famílies afectades pel càncer infantil. Cal dir que el dia abans, el dissabte 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs, es celebrarà el torneig d'hoquei solidari Joan Petit, justament. Durant tot el matí de diumenge 31 de maig i els dies previs es podran comprar les butlletes a 1 euro per donar dret a la participació d'aquests diferents sortejos. I també recordar que n'estem parlant i molt, de fet avui ho hem fet en aquesta primera repassada informativa, hem parlat d'aquest acte de presentació que s'ha fet a la comarca sobre com ha d'anar i el que comporta, vaja, a nivell social, econòmic, el que és l'eclipsi solar del dia 12 d'agost. Hem de dir que s'han preparat moltíssimes activitats en aquest aspecte. Per exemple, ahir a la biblioteca es va presentar el llibre L'eclipsi del segle. És un llibre de Joan Antol en català i que això ajuda a entendre com és i com ha de ser aquest eclipsi del 12 d'agost, del qual tant estem parlant, però encara ho farem més. Més enllà d'això, el 17 de juny, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública de Terra Baixa, Músiques per a Sol i la Lluna. És una audició comentada a càrrec de Maria Montes, que és musicòloga i realitzadora a Catalunya Música. Els eclipsis, que són un punt de trobada entre el Sol, la Lluna i la Terra, aquest fenomen, a més del seu impacte visual, té una forta càrrega simbòlica. La dualitat entre la llum i la foscor, la consciència i l'inconscient, i a partir d'aquesta visió, la xerrada proposa un recorregut per diferents aproximacions artístiques i musicals al llarg del temps amb participació del públic. I de cara al 21 de juny, a les 5, a 6:45, a les 6, a 6:45, a les 7 i a 7:45, a l'edifici Tavaris de Coma-ruga hi haurà un planetari. Comença l'estiu del gran eclipsi. Per això es vol apropar l'astronomia i la ciència als infants, als joves i a les famílies a través del planetari digital immersiu, el planeta digital portàtil que transformarà el Tavaris en una finestra a l'univers, una experiència visual, interactiva i única que desperta la curiositat científica i fomenta vocacions des de ben petits. És una activitat que té una durada aproximada d'uns 25 minuts. Bé, és important fer reserves, encara queda dies, recordem que és el 21 de juny, però és això, el ser aforament limitat, és important que feu reserves, si ja voleu participar-hi. Podeu fer-ho enviant un correu electrònic a tavaris@elvendrell.net o també podeu trucar al telèfon 977 15 71 29 o enviar un missatge de WhatsApp al 671 51 52 88. I encara continuen més activitats. El 4 d'agost, a les 10 del vespre, a la plaça del Tívoli, es parlarà de l'eclipsi amb la Sílvia Edo i el Marc Rodero. És una xerrada que s'ha previst que sigui amena, participativa, una oportunitat per entendre millor aquest fenomen espectacular i fer totes les preguntes que us puguin passar pel cap. La Sílvia Edo i el Marc Rodero, que també són els protagonistes dels vídeos divulgatius sobre l'eclipsi i que es poden veure a través d'aquesta casa, Televisió El Vendrell, però també a través de la xarxa socials de l'Ajuntament del Vendrell. I ja, finalment, el 12 d'agost, que serà el dia de l'eclipsi, al Museu Apel·les Fenosa, Una activitat que porta per títol Fenosa i l'astronomia. És una visita especial de l'eclipsi al voltant de Peles Fenosa i la seva relació amb l'astronomia. Des de petit, quan estudiava a l'escola Urciana Pau Vila, l'escultor de Peles Fenosa es va interessar pels misteris de l'astronomia i va tenir l'ocasió de veure passar el cometa Halley. Aquesta passió va continuar al llarg de tota la vida. La seu de la Fundació Peles Fenosa, que està plena de tots aquests anys amb senyals i materials mai vistos. I per això aquest eclipsi, amb caràcter únic, desvetllarà aquests misteris en una visita exclusiva que tindrà lloc a les 12 del migdia del dia 12 d'agost. Doncs això, se n'està parlant i molt de tot aquest eclipsi, ho seguirem fent, perquè encara queden setmanes per poder fer-ho, però és una ocasió única per mirar el cel, eh? Més enllà del que pot significar l'eclipsi, que durarà molts pocs minuts. De fet, sembla que l'eclipsi total dura, no sé si arriba un minut i mig, encara no, però és l'oportunitat per mirar el cel i per, bé, conèixer què és això de l'univers, aquests fenòmens que són tan atractius i que a vegades fins i tot poden ser molt, molt desconeguts. Trenta segons perquè siguin les 10. Actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res, ja continuem a la segona part de Calaixera. Moltes més qüestions. Començarem parlant de l'orga, del concert en la programació que arriba aquest mateix divendres a banda del Connecta 14 i també altres apunts d'agenda. No us ho perdeu, que de seguida ens hi posem. Fins ara.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos, un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
5: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
6: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de la Brimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Gairebé 4 minuts que passem de les 10. Tornem ja del butlletí habitual de la xarxa de comunicació local i que ens porta això segurament la segona part de programa d'avui dimecres 20 de maig, programa número 3972. I ja ho sabeu, sempre aquesta intenció, l'objectiu i les ganes que no hi faltin d'acompanyar-vos i sempre explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses. De fet, ara començarem parlant de l'orgue, perquè aquest divendres arriba ja un nou concert d'orgue, així que toca fer la prèvia i ho farem de seguida amb en Lluís Cintes, qui ens aproparà això, com ha de ser aquest concert, entre altres qüestions. I també a la segona part d'avui, el Connecta 14, aquest espai d'actualitat dels 14 municipis del Baix Penedès, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavant. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies i després encara tercera i última part amb Com a Ruga Literària i amb participació i trucades. És a dir, encara molta cosa a fer. Així que va, no perdem més el temps i seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.
2: Sintonia d'orgue, i justament per parlar d'orgue, perquè aquest divendres torna un nou concert d'orgue, a més amb aquest marc espectacular de 150 anys del naixement de Pau Casals, 250 anys de l'orgue, és a dir, és un any de celebració. Lluís Cintes, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere.
2: Com estàs?
3: Molt bé, molt content de tornar-se aquí.
2: Sí?
3: El mes passat no hi vam ser, perquè estàvem ocupats amb l'exposició.
2: Correcte.
3: El 250 aniversari de l'orgue, però tornem altra vegada a fer concert aquest divendres amb les noies del Cor Songora i l'Álvaro Metzger a l'orgue. Serà un, és un concert molt esperat, perquè el cor aquest és molt estimat.
2: Home.
3: És el cor de la casa, el cor de l'Escola de Música, dirigit per la Montse Meneses, que, bueno, justament avui té una reunió molt important, la tenim a l'altra banda del fil, i t'agrairia que hi parlem ja, perquè és que està arribant
2: tard. Sí, està pendent d'aquesta reunió, ho sabem.
3: Després, ja parlem nosaltres.
2: Exacte, i per això li agraïm la seva participació. Montse Meneses, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
2: Com estàs?
4: Bé, molt bé, molt bé.
2: Enfeinada, entenc. Enfeinada.
4: Bueno, sí. Però bé, tranquils. Que he pogut retrasar una mica la reunió i podem parlar tranquils.
3: Fantàstic. Ah, bueno, millor.
2: T'ho agraïm moltíssim. Doncs bàsicament, evidentment que la pregunta inicial és molt fàcil, Montse, que, és, que ens expliques una mica el concert d'aquest divendres anomenat Lux Sacra. Què ens expliques?
4: Mira, aquest concert ens el van encarregar els amics de l'orgue i la premissa que ens van donar és que donéssim una mica d'importància, diguem-ne, a la figura de Pau Casals, donat que és el 150 aniversari. Aleshores, l'hem estructurat en dos blocs, un primer bloc de música romàntica, de dos compositors romàntics, Josep Reinberger i Félix Mendelssohn. I d'ells fem, doncs mira, de Reinberger fem quatre peces que estan dintre d'un opus de l'Opus 118, un opus de l'Opus 118, i que tots són cants marians, tots són cants a la Verge, Salve Regina, el Memorare, el Quam Admirabile i Ave Maris Estela. Són quatre motets molt bonics. Reinberger escriu molt bé per cor, escriu molt bé per orgue, i la veritat és que és un plaer poder cantar aquesta música. I després de Mendelssohn fem dos dels seus motets que estan dintre de l'Opus 39, dels més famosos segurament i dels més cantats per cors de noies. Són uns motets que Mendelssohn els va escriure perquè va escoltar cantar unes monges en un monestir i li va agradar molt com cantar unes monges, però no massa el repertori, que suposo que devia ser molt senzill, i va decidir fer aquest opus tan bonic i que cantem les dues primeres, el Veni Domine i el Laudate Pueri.
2: Ostres, de fet, crec que sempre t'ho preguntem, o moltes vegades que hem parlat t'ho hem preguntat, que és el fet del repertori, que a mi, és a dir, a banda de que significa cantar, de que significa la pròpia audició, és això, aquesta feina prèvia de triar el repertori que no és fàcil, Montse, intueixo.
4: No és fàcil, més amb Cor de Noies, que ara ja hi ha més repertori, però hi ha molta menys literatura que per cor mixt, evidentment. Però bueno, per sort n'hi ha. L'únic que has de fer aquest treball de cerca, de buscar, d'escoltar, de mirar coses que a tu t'agradin però que siguin també adequades pel cor i pel moment del cor, perquè els cors passem per moments diferents, i després donar un cert criteri en el programa, no? Una certa línia de continuïtat.
2: Sí. Escolta'm, i aquesta relació que té el cor Zongora amb l'orga, què?
4: Bueno, està molt bé, perquè tenim a la Mireia, que està a les dues
2: notes. Clar, és veritat.
4: I això ens facilita molt les coses. Sempre ens agrada molt cantar amb orga. És veritat, ahir vam fer l'assaig general, que és molt complicat, perquè quan cantem a dalt, diguem, hi ha molt poc espai, els cors no estan còmodes físicament, i això dificulta, diguem-ne, el cantar tranquil·lament. I quan estem a baix tenim el hàndicap de la distància amb l'instrument. Per sort, la veritat és que l'Àlvaro coneix molt bé els dos instruments, tant l'orga del Vendrell com el cor, i amb això ell ho fa molt bé, i llavors totes les dificultats que poden aparèixer, ell les solventa. Això que t'he explicat és la primera part, que la fem a dalt, i la segona part la farem a baix, i aquesta segona part sí que ja està dedicada tant a Pau Casals com a compositors catalans.
2: Val.
4: Sí, doncs t'explico una mica.
2: Sisplau, sí que m'has titallat, culpa meva.
4: No, explica'ns. Doncs mira, fem tres peces de Pau Casals, dues que són obligades pels cors de noies i que les hem interpretat moltes vegades, que són el seu cant a la Verge i el seu Negre Sum. I després farem una peça molt curteta, una pregària molt curteta, que es diu Ave Maria de l'Abat Mercet, que està escrita per, en realitat, està escrita per cello i cor, però també hi ha Pau Casals en la seva edició que hi ha de partitures que va fer la Bolo, dona l'opció de fer-la morga. És una pregària molt curteta, davant d'un Negre Sum, doncs potser diria que no és tan interessant, tot i que jo personalment m'agrada molt, però era una manera d'ensenyar una peça nova que Pau Casals va escriure per Cor de Noies. I després tenim una cosa molt interessant, que és que se li va encarregar des dels Amics de l'Orga a l'Àlvaro que fes alguna peça que tingui relació amb Pau Casals, i ha fet una peça per cor de noies i orga inspirada en el famós motet de Pau Casals o dos homes, que és per cor mixta, que és una meravella d'obra, i ha fet una obra inspirada en aquest motet. I això serà l'estrena d'aquest programa. I llavors acabarem amb la Ave Virgo Santíssima del Josep Oller, un dels grans compositors ara mateix per cors, i aquesta Ave Virgo Santíssima és una de les obres més interpretades, però per cor mixta. I jo li vaig encarregar que fes la versió de per cor de noies, i aquest divendres també la podrem escoltar.
2: Que bé. Clar, aquestes peces inèdites, per dir-ho així, són, suposo, si s'esbaix el concert, de les parts destacades del concert, no, suposo, Montse?
4: Sí. Bueno, jo diria que és un concert molt bonic. Sí. I entremig l'Àlvaro tocarà una obra també, un preludi de Mendelssohn, i ens farà una improvisació sobre el cant dels ocells.
2: Fantàstic.
4: Pot ser molt interessant.
2: Bé. Doncs un concertàs, deixa'm-ho dir, per totes aquestes premisses, pels aniversaris, perquè sou vosaltres i perquè és el cor Zongora, amb aquestes cançons inèdites, per l'Àlvaro, per la teva direcció, per tot plegat, és a dir, és un d'aquests concerts importants de l'orga. Enhorabona per la feina. Recordar que serà això aquest divendres 22 de maig a partir de 8:45 del vespre, i que la gent no és que estigui convidada a anar-hi, sinó que gairebé està obligada a anar-hi, Això ho dic jo.
4: Bueno, jo he d'anar a concert, perquè...
2: Sí, home, i tant que sí, totalment d'acord. Feia una mica de broma. Montse, gràcies, de veritat. T'alliberem que puguis anar a aquesta reunió en comoditat, i sobretot, gràcies per reservar-nos aquesta estoneta.
4: No, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta visibilitat.
2: Gràcies. Fins aviat.
3: Montse, moltes gràcies.
4: Gràcies, Lluís. Una abraçada.
2: Adéu. Adéu.
4: Adéu.
2: Doncs bé, és una bona manera, de conèixer com es presenta aquest concertàs que ara anomenàvem.
3: Sí, el Cor Songora ja és molt estimat, no només a l'orgue, sinó a tot el poble.
2: Sí, jo crec que sí.
3: És conegut i ho foten molt bé. La Montse li dona, l'impregna, pues, aquesta expertesa que té ella, diguéssim, no? I ens oferiran aquest gran repertori. A mi el romàntic és el que m'agrada més, personalment, no?
2: Sí.
3: L'època romàntica i que toquin aquestes cançons, aquestes peces corals sacres de Reinberger, pues és molt important. Ja t'ha dit ella que són 6 himnes, d'aquí només en cantaran 4, però bueno, són molt adients, diguéssim, en el moment i en el context, no? I, bueno, veurem també la improvisació del cant dels ocells de l'Àlvaro. L'Àlvaro és un crac, L'Àlvaro és un crac.
2: Tot i ser molt jove, el paio.
3: 30 i molt pocs,
2: no? Per això dic.
3: Sí, sí. El cant dels ocells. Els organistes eren grans improvisadors. Tenen aquesta matèria del gran improvisador. Hi ha molts organistes que són encara grans improvisadors i per ells és tota una matèria per ells, no? I, jo penso, dedueixo que els organistes, en el moment en què acompanyaven una litúrgia, mai sabien quan s'acabava, quan acabaven de combregar tot. L'altre dia, la missa de la Verge de Montserrat, dia 27 d'abril, l'organista, que era el Guitart, el Josep Maria, quan va acabar la comunió, quan va acabar la cançó de la comunió, i encara hi havia gent combregant, ell va fer tot una...
2: Clar, ha d'allargar, no?
3: Ha d'allargar, clar, d'aquí suposo que d'aquí ve aquest esperit improvisador dels organistes, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Inclús un moment determinat va ficar també dintre, igual que l'Àlvaro ficarà el cant dels ocells, ell va ficar la sardana aquella, és la Moreneta, que era el seu dia, no? Jo ho vaig trobar, se m'ha posat la pell de gallina. És a dir, són grans improvisadors i l'Àlvaro no podia ser menys, no? Perquè és un gran músic. Jo sempre he pensat, bueno, ell té l'educació, diguéssim, de Montserrat.
2: Clar,
3: no? Ell estava a Montserrat, i jo sempre penso que tots els músics aquells que han passat per Montserrat, tots tenen un segell.
2: Yeah.
3: Són grans músics, grans músics, amb el seu instrument o amb el cant, amb el que sigui, però sobretot tenen aquesta cosa de respecte, d'humilitat, de reflexió, de manera de fer, no? I en el fons l'Àlvaro és una mica així, clar. Qui millor que ell podia fer una obra de Pau Casals, una obra, diguéssim, homenatge a Pau Casals,
2: sí,
3: no? I ha agafat el Ovos Omnes aquest, que, bueno, suposo que amb la seva sabidoria, ell ja l'any passat o l'altre, crec que era l'altre, que era l'any Guimerà, era l'altre any, no?
2: L'any passat va ser, sí.
3: Sí,
2: passat,
3: ja se li va encomanar una obra i li va titular La llum que il·lumina l'ànima.
2: Sí, la recordo, que en vam parlar
3: la
2: també.
3: La recordes. Sí. Jo crec que la recorda molta gent, perquè va ser una peça que va recórrer, diguéssim, tota la biografia, una miqueta, quan sortia de Canàries, bueno, inclusive hi havia aires canaris al principi, després aires mediterranis aquí, és a dir, que hi va haver una sardana, va ser una obra que s'hauria d'haver explotat més. Jo li vaig dir un dia, això ho he de rodar per tota Catalunya. Però no ha sigut així, però no sé quines polítiques.
2: Sí, a vegades...
3: Però Déu-n'hi-do, però vaig en el talent, diguéssim, d'aquest noi, no? I suposo que el Ovos Omnes aquest, pues, ens sorprendrà per el mateix cantó, no?
2: Segur.
3: És dir que, bueno, no sé, que jo des d'aquí convido que ningú s'ho perdi en això, perquè ha de ser molt bonic.
2: I tant, un concertàs, un d'aquests concerts importants.
3: Ara la Montse ens ha dit que la segona part la faran de l'altar, sempre és un canvi, sempre és una diferència visual també, no?
2: Sí, clar,
3: i acústica,
2: cor i a baix.
3: I acústica també. I, bueno, pues,
2: sí, perquè no és fàcil, tu ja ho saps, que cantar a l'església no és fàcil per la reverberació.
3: No, sí. L'església té molta reverberació.
2: Exacte, que d'oïdes és molt agradable, no? Per la gent que s'ho escolta és molt xulo, però clar, pels músics no gaire. I a més, quan hi ha acompanyament musical, també encara ho complica una mica tona,
3: Jo crec que ho complica el fet de la distància, que és el que té la Montse, no?
2: Sí.
3: El fet de la distància sí que ho complica, perquè tu sents l'orgue de lluny, l'organista te senta tu de lluny, també el ressò, és a dir, que arriba un segon tard, és a dir, que aquesta diferència de segons entre un instrument i l'altre, doncs això pot afectar. Però bueno...
2: Però els bons músics ho teniu molt controlat, això,
3: sí,
2: i el teniu molt dominat.
3: De fet, una mica de reverb és molt important.
2: Sí,
3: per ja dic
2: que d'oïda el so de l'església és molt maco.
3: Sí, sí, sí. una rever que se'n va totalment el dia del Miserere. Aquell dia hi ha l'església tan plena que ja no retrona res.
2: Sí, es perd.
3: Sí, sí.
2: És curiós, eh?
3: Ho assaixes i tot. Buah, sembla que... I després, quan tota la gent allà dintre, i els passos, i els armats, i tot això, allò queda... Puf,
2: clar,
3: queda molt apagat,
2: curiós.
3: De tanta gent que hi ha en aquell
2: sí,
3: moment.
2: Sí, és curiós, és curiós. Això és la física del so, eh? És un bon tema teu per parlar-ne, algú que ja entengui realment
3: so,
2: que ens
3: sí,
2: en parli.
3: Bueno, estem en plena celebració del 250 aniversari, ja te vam venir a presentar tot el programa i tal, que això ho han fet el Xavier Mercader i, bueno, i la Junta i el Salvador Guasch i tal, no, i la Mireia. Van fer aquesta exposició, que aquesta exposició va tractar, diguéssim, del moment en què es va decidir a fer l'orgue fins que es va inaugurar. És a dir, hi va haver tot el període de construcció i se van exposar moltíssims documents, que va ser molt interessant. Però això no hi va haver concert, val? Però ara tornem a embroncar i fem aquest i encara farem el del mes de juny.
2: Val, encara queden, abans de l'estiu.
3: El del juny.
2: I el val.
3: El del mes de juny.
2: Que... Molt bé.
3: Que serà el dia 5 de juny, que serà el títol... Clar, òbviament també ens coincidim amb el 150 aniversari del naixement de Pau Casals.
2: I del Festival de Música Pau Casals, que estarà a tocar,
3: clar,
2: etcètera.
3: Clar, estarà a tocar, sí. Bueno, el dia 5 de juny tindrem gralla i orga. Serà de nom Pau Casals i la gralla. És a dir, que, bueno, també pot estar molt bé. Aquí la gralla agrada molt,
2: sí,
3: és molt de territori, diguéssim, no? Amb Daniel Carbonell i el Josep Mateu. Pot ser un concert molt xulo, també. I després ja ens aniríem cap al juliol, que és quan participem amb
2: el
3: Festival Internacional. No només amb el concert, que sempre ve moltíssima gent, més aviat gent de fora, que estan estiuetjant, o gent que coneix el festival i venen a sentir-lo, sinó també a l'endemà, que baixen tots els nois que estan fent el curset d'orgue a Montserrat, baixen, i l'organista els hi fa com una lliçó magistral.
2: Com una masterclass.
3: Com una masterclass, que a més és oberta en el públic. És molt interessant.
2: Que xulo, que xulo.
3: Sí, sí, cada any passa el mateix, i aquest any també serà.
2: Que bé, que bé. Doncs
3: serà igual.
2: Una àmplia programació que té tota aquesta força d'aquests aniversaris tan importants per dues bandes, tant per l'orgue com el naixement de Pau Casals. Tornant al concert d'aquest divendres,
3: sí,
2: de fet tenim un testimoni enregistrat del propi Álvaro.
3: De l'Álvaro.
2: L'Álvaro, sí, sí, que explicava una mica la seva participació.
3: Sí, perquè ell també està molt liat i no està al Vendrell. Dic, doncs envia'm un àudio i ho expliques una miqueta, perquè ell, que ens digui ella...
2: Correcte.
3: A viva veu, a veure què ha fet.
2: La seva participació i aquestes composicions que interpretarà aquest proper divendres. Escoltem, doncs.
3: D'acord.
5: Bé, Lobos Omnis, que compost pel Cor Songora i l'Orga al Vendrell, és una peça basada en el mític Lobos Omnis de Pau Casals. I conserva molts elements d'aquests, com la tonalitat, el compàs, motius rítmics i una mica l'atmosfera general de l'obra. En aquest cas, però, s'incorporarà l'orgue, que fa de suport harmònic del cor, tot i que també té alguns moments de protagonisme. La peça abandona una mica la verticalitat original de Lobos Omnis de Pau Casals per passar a ser una mica més contrapuntístic i horitzontal, però conservant el dramatisme i la solemnitat originals. La major part de l'obra està acompanyada per un baix obstinat que fa l'orgue, descendent o ascendent, que representa l'home, la dona, la persona que camina. Obos omnes qui transitis. I bé, quan em van proposar aquest encàrrec, és a dir, una obra que tingués relació amb Pau Casals, a mi de seguida em va venir a la ment a l'Obos Omnes, no? Perquè és una obra que jo canto des de petit, i a part de que crec que és una obra que està perfectament construïda, una obra mestra. I bé, un cop més, molt agraït als amics de l'Orca al Vendrell i al Cor Zongora per poder fer aquesta estrena. I bé, ens veiem aquest divendres.
2: Molt bé.
3: Quina gran explicació,
2: ostres,
3: no?
2: Sí, eh?
3: Quina gran explicació.
2: A vegades...
3: I concís, eh? I concís.
2: Sí, sí, sí, doncs perfecte. Clar, tu ets músic i tu segurament sí que ja coneixes com explicar-ho, no? El que volen significar o el que volen explicar moltes d'aquestes composicions, com ara explicava, però que la majoria de mortals desconeixem, no? Com els instruments ens intenten això, no? Explicar o descriure una situació, una història, el que sigui, una llegenda. En aquest cas, el caminar, per exemple.
3: Sí,
2: ostres, és molt curiós,
3: és molt curiós. I que bé ho explica, perquè ara, ja que dic que l'Álvaro té un podcast, no? On parla sobre coses de música, i diu moltes coses en molt poc temps.
2: Està acostumat a fer-ho, no?
3: Està acostumat a fer-ho. Diu, Lluís, t'ho faré amb el micro bo.
2: Sí, es notava.
3: T'ho faré amb el micro bo, perquè així se sentirà millor. I s'ha sentit de conys.
2: Hi ha un gos de fons, no sé si s'heu fixat. Que
3: bueno.
2: Això m'hi fixo jo, aquestes coses.
3: Però això fa bonic.
2: Aquí també passa a vegades, quan tenim la finestra oberta, que fa calor.
3: L'altre dia estava fent un concert amb coral i orquestra i tot això, era a l'aire lliure,
2: sí.
3: I senties les orenetes. I dic, ostres, que bonic.
2: Sí,
3: i quan en un concert...
6: sobretot si és religiós, sonen les campanes perquè són les 9 de la nit o... Sí? Allò també dius, ostres, és màgic, no? I entra, allà entra, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
6: Tot fa, tot fa.
7: Molt bé, que bé.
6: Que bé, veig que és una obra que l'ha feta des de la intel·ligència, eh? I des del cor, segurament, no? Perquè, com ha dit Ovos Omnes, ho ha cantat mil vegades des que era un nen, en l'Escolania de Montserrat, per tant, això ho duen, això ho duen a la sang.
7: Sí, sí, sí, se la coneix.
6: Això ho duen a la sang.
7: Molt bé. Doncs també aquesta vessant compositora de Pau Casals, que potser, no, Pau Casals, per sort ara, que amb aquests anys i amb tota la divulgació i la feina que s'està fent, doncs és obvi, que es va reforçant Pau Casals, compositor, però sembla Pau Casals ha quedat més, no, com el missatge d'intèrpret o d'home de pau, que no pas com a compositor i director, també, eh?
6: Sí, la part de composició és la més desconeguda.
7: Sí, no sé per què.
6: Tots coneixem el Pessebre, i molta gent creu que ell és l'autor del cant dels ocells.
7: Ocells, quan no és així, eh?
6: Això, ell ho va utilitzar, diguéssim, com a cant de pau, diguéssim, no?
7: Sí.
6: Bueno, l'arranjament potser sí, que totes les obres, quan són populars i tal, se li ha de fer un arranjament per poder...
7: Clar.
6: Que farà el piano, que farà el cello, m'entens?
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Hi ha un arranjament, i això ho va fer ell, òbviament, no? Però és el que és més conegut, i jo crec que s'hauria de conèixer molt més. Jo estic repartit des que estic aquí i he conegut més coses de Pau Casals. A tots, saps que jo havia estat president de Juntes Musicals i programador de Menorca, del festival i tal, no? Molts violoncel·listes que conec els estic repartint unes partitures de Pau Casals, una obra que es diu La Pastoral. Pastoral, perquè dic, això ho heu de tocar. Això ho de tocar, perquè no pot ser que els violoncel·listes no ho tingueu com una obra, de referència.
7: Com la Bíblia, dels violoncel·listes.
6: Com una obra de referència. Sí, sí. I els hi passo. Algú la tocarà algun dia.
7: Sí, sí. Sí, per això que s'ha de reivindicar, justament. És evident que en Pau Casals va ser un gran home de pau, amb un gran missatge que continua vigent, per desgràcia, avui en dia, i més que mai. I és obvi que va ser un gran intèrpret que va revolucionar i va inventar la manera de tocar i d'interpretar el cello.
6: L'han de difondre. Igual que també estem nosaltres intentant difondre l'orga, perquè és una joia, allò que dèiem que és la joia. El Vendrell és la joia de Catalunya.
7: Sí, sí, sí.
6: Aquests dies hem estat sortint en molts diaris importants, i a televisions que han fet, clar, amb això del 250 aniversari, s'està fent bastant campanya, no?
7: Saps que em va... És cosa meva, que em diràs, aquest noi és tonto, potser sí, però...
6: Home, tonto...
7: No, bueno, curtet, potser. És que, clar, jo no havia pensat així i em va explotar el cap, que diuen els joves avui en dia, que és quan, parlant amb el Salvador Guas, en Xavier Mercadet, tal, sí, de la documentació de l'orga, de la seva creació, fabricació, etc. Clar, l'orga és més antic que el campanar. I això a mi m'explota el cap. És a dir, va existir abans l'orga que el campanar del Vendrell que coneixem avui en dia. I vaig pensar, uau, saps? Clar, són 250 anys. Són molts, eh?
6: Sí, perquè crec que l'orga va sorgir de que no podien acabar o no podien
7: Correcte.
6: Fer el... Com es diu? El retaule, no?
7: Sí.
6: De l'altar major,
7: algo
6: d'això.
7: Sí, sí, també això. Hi havia també, s'havia de fer les obres del campanar, hi va haver un debat en aquells anys per cap on tirem, no? Cap aquí, cap allà o cap acá. I van tirar cap a l'orga, pel que sigui.
6: Sí.
7: Després, però és això, no? Aquesta percepció de dir, no, és que abans va ser a l'orga que campanar. Campanar és com no? aquesta imatge, aquesta figura tant del Vendrell.
6: A més, una cosa molt romàntica que adorna l'orga i tal, és tota la seva història amb el Casals, amb el pare.
7: Sí, sí, clar, suposat.
6: Quan ell va aprendre música... Sí, diverses anècdotes que he anat aprenent aquí, des que estic aquí, no? Per exemple, Pau Casals demanava al seu pare, jo, quan podré tocar l'orgue? Quan els peus te toquin el pedaler.
7: Clar, sí.
6: És a dir, que mira si era petitó,
7: clar,
6: no?
7: Clar. Però fins i tot això, és a dir, Pau Casals va tocar l'orgue 100 anys després, pel cap baix, estic fent números rodons, va tocar l'orgue 100 anys després que estigués fet. Si ho veia així, a mi em sembla cronològicament una...
6: Una vegada que el pare estava malalt i no va poder tocar la missa, la va tocar ell.
7: Ja, sí.
6: I la va tocar de tal manera que després, quan la gent ja marxava de l'església, deia, escolta, nen, digue-li al teu pare que avui això ha sigut una cosa meravellosa, avui.
7: Sí,
6: i havia estat ell el que havia tocat.
7: Clar, ostres, és que la història comporta això, no?
6: Clar,
7: el context...
6: Tenim tot això, tota aquesta poesia, diguéssim, al voltant de l'orgue, no?
7: Fantàstic. Doncs va, acabem recordant aquest concert que avui ha centrat una mica la secció d'avui, aquest concert de Lux Sacre a càrrec del Cor Zongora, aquest cor de noies de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, amb l'Álvaro Metger a l'orgue i la Montserrat Meneses a la direcció, que ens ha acompanyat també en directe aquest divendres a 2:15 de 9 del vespre. Gràcies, Lluís.
6: Molt bé, moltes gràcies a tu i ens veiem el divendres, no?
7: Això mateix. I aquí la ràdio el mes que ve.
6: El mes que ve, sí, senyor.
7: Que vagi bé. Adéu-siau.
6: Adéu-adéu.
8: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
3: 11:45 del matí en directe des de Ràdio El Vendrell. Com no, avui dimecres, segona part. I ja també secció habitual cada setmana que passa en aquest espai compartit entre ràdio i televisió. A través del Connecta 14, és un espai elaborat pels serveis informatius d'aquesta casa que intenta recollir tota l'actualitat en molts àmbits des dels 14 municipis del Baix Penedès. Doncs ben pendents del contingut i allò que ens explica la responsable d'aquest espai, Sílvia Martínez, en aquest Connecta 14 d'aquesta setmana.
4: Ens acompanya al plató l'orientadora de l'Oficina Jove Baix Penedès, Sílvia Ferrer, amb la que parlarem dels serveis que s'ofereixen en aquest indret que es troba al carrer Àngel Guimerà del Vendrell i que forma part del Consell Comarcal del Baix Penedès. Moltes gràcies per acompanyar-nos al Connecta 14.
5: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
4: L'Oficina Jove Baix Penedès, que té al voltant de 10 anys, però que d'alguna manera té aquesta connexió amb el Servei Jove Baix Penedès, que aquí sí que més de 3 dècades, l'any 2023 va fer el 30è aniversari, no? Donant suport, assessorant i acompanyant el jovent de la comarca.
5: Exacte. Al voltant dels anys 90 va néixer el que seria l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès. Al cap de poc es va crear el Jove Baix Penedès com a projecte en el qual s'hi adhereixen els municipis de la comarca que hi tenen interès i s'hi comencen a fer moltes activitats. I és el 2015 que es crea l'Oficina Jove del Baix Penedès com a nou servei, tot i que ja hi havia un servei similar, a l'Oficina de Serveis de la Joventut, amb una benentesa entre Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix Penedès, que és on es situa, no?, com deies abans, al carrer Àngel Guimerà, i és on donem tots aquests serveis d'orientació, informació, assessorament al jovent de la comarca.
4: Ho apuntaves ara, però quina és la funció principal d'aquesta oficina?
5: La funció principal va molt destinada a acompanyar el jovent en la seva emancipació. I l'emancipació, aquí hi entren molts temes, o sigui, treballem molts temes, ajudar, donar suport, acompanyar en el que és la formació, el treball, la salut, l'habitatge, l'associacionisme, mobilitat internacional, són molts temes, potser me'n deixo algun, en el qual els joves poden tenir algun dubte, alguna necessitat d'acompanyament, de resoldre algun dubte concret o una mica més enllà. Llavors, hi ha una oficina jove a cada capital de comarca, perquè formem part d'una xarxa, que és la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, la XNEJ, de la Direcció General de Joventut, i a cada comarca, a cada capital de comarca hi ha una oficina jove i cada una mica té el seu tarannà. En el nostre cas, som 3 persones que fem l'orientació acadèmica, una persona que fa orientació laboral, un cop al mes tenim també un especialista en el que seria mobilitat internacional i després donem informació genèrica de la resta de temes que siguin d'interès pel jovent. A més, de fer activitats als instituts, a la resta de municipis, perquè intentem descentralitzar els serveis en la mesura que puguem.
4: Els joves que tinguin interès en assessorar-se, orientar-se, en consultar sobre qualsevol d'aquests temes que apuntaves, què és el que han de fer? Perquè avui en dia estem molt acostumades a tenir-ho tot a cop de clic. Jo sé que vosaltres també feu molta difusió dels serveis a través de les xarxes, però presencialment han de demanar hora, poden presentar-se a l'oficina directament.
5: Poden venir directament, ens poden demanar cita per telèfon, per WhatsApp, amb un privat d'Instagram, derivats d'un altre servei de joventut de la comarca o d'algun altre servei d'un altre departament, com podria ser d'ensenyament o d'ocupació, de serveis socials, també. Pot arribar a les persones joves des de qualsevol lloc. Realment, intentem ser un lloc de referència en quant a resoldre

0: dubtes, no?, i acompanyar, com deia abans, no?, amb totes aquestes temàtiques.
1: I, Sílvia, quins són els serveis més demandats pel jovent, concretament a l'oficina Jove Baix Penedès, en aquesta vida de 10 anys?
0: Sobretot el que seria l'assessorament laboral i acadèmic, que són els temes, doncs, que també a nivell, doncs, d'emancipació és l'època, no?, doncs, que el jovent té aquest moment, doncs, de començar a treballar a partir dels 16 anys i també, doncs, el començar a triar estudis, perquè clar, fins als 16 anys el màxim que han triat és alguna assignatura, doncs, a tercer, quart d'ESO. La resta, doncs, ja és començar una tria, doncs, nous itineraris, tota l'educació postobligatòria. I aquí és on hi ha els dubtes més grans i és aquí on potser prenem més forma. I on també ens hem especialitzat més en tots aquests temes.
1: Ara entrarem en detall, però de quina manera treballeu, m'imagino que conjuntament, no?, amb els instituts, per tenir aquest feedback de l'oferta que hi ha d'ensenyaments a la comarca, també amb els ajuntaments, les diferents opcions que hi ha.
0: A veure, nosaltres fem una feina d'investigació per saber tots els estudis que hi ha a la comarca i comarques veïnes, més enllà del que pugui veure una miqueta més lluny, està clar, eh? A més, els instituts tenen un servei d'orientació. Nosaltres coneixem moltes de les persones que fan aquesta tasca, són serveis que funcionen molt bé, que fan molta feina, però no tenen la capacitat de poder orientar de forma individualitzada tot l'alumnat de l'institut.
1: El servei d'orientació acadèmica, concretament, doncs com funciona?
0: Bé, doncs qualsevol persona jove a la comarca ens pot demanar una cita. És millor demanar cita, doncs, perquè quan vingui realment estiguem per ell, no s'hagin d'esperar. I el que fem, doncs, és conèixer una mica aquella persona per ajudar-la a triar, a definir l'itinerari formatiu que vulgui fer. És una feina bastant, a vegades és complicada, tenim eines pròpies que hem elaborat nosaltres en formacions que hem fet també, i bàsicament el que es basa és en poder fer un parell d'investigacions. Hi ha una investigació més interna, no?, que seria el que serien els factors més interns i certs condicionants perquè aquella persona reflexioni sobre com és. Per exemple, podem treballar més la personalitat, les habilitats, els valors, els interessos professionals, els interessos més laborals, educatius, no?, que seria més la part més d'investigació interna de la persona, però també tenir en compte el que ens condiciona. Ens condiciona la família, ens condiciona també la part econòmica, ens condiciona tot un tema social, no? Ens poden condicionar també aspectes com més personals o de capacitats de la persona, i tot això cal tenir-ho en compte. No és ni negatiu o positiu, eh? A vegades ens pot afectar d'una manera o d'una altra, però sí que s'ha de ser conscient, doncs, que potser a nivell familiar, doncs, potser ens estan motivant o aportant cap a un tipus d'estudi que potser realment aquella persona no és el que prefereix del tot, d'acord, o però és que potser encara no ha decidit o no ha trobat cap on es vol dedicar, no? Llavors, tota aquesta investigació, és interessant i s'ha d'anar fent. Nosaltres li diem rascar. Anem a rascar, no? Llavors, motivem molt fer preguntes. Tenim també un tipus, una mena de formularis, com uns testos creats per nosaltres, això que et deia, a través d'unes formacions, i fem preguntes de què vols estudiar, de què et vols dedicar. Són preguntes que a vegades molta gent inconscientment les fa com juntes, no? És com el mateix, no és el mateix, perquè potser m'agrada molt estudiar matemàtiques, però realment jo em vull dedicar a treballar amb les persones. Puc juntar aquestes dues coses? Potser sí. Després també, un cop tens una mica clar cap on vols anar, potser no l'estudi, però sí l'àrea de coneixement o una àrea laboral, una família laboral, doncs pots preguntar-te quins estudis necessito per dedicar-me a aquella professió, on fan aquells estudis, com hi arribaré, no? Perquè moltes vegades també el transport, depèn d'on visquis, aquí a la comarca hi ha municipis que no tenen massa transport públic. Després també el tema econòmic, si hi ha beques, si no hi ha beques, no? I realment s'acaben despertant un munt d'interrogants i, ara queda una mica malament, però ens agrada que les persones joves marxin amb més dubtes dels que han entrat, perquè això vol dir que hem reflexionat molt, que hem investigat, que hem estat mirant, doncs, tot el sistema educatiu, com funciona, on són aquells centres, no? Com m'hi puc accedir. A vegades hi ha estudis que necessiten una prova d'accés més enllà de fer una prescripció, no? I això també s'ha de conèixer.
1: Clar, entenem que potser teníem a priori una idea que l'oficina Jove Baix Penedès, tractant-se de una oficina ubicada o que dona, presta un servei comarcal, se centra molt en una oferta educativa dins la comarca, però no és així. És a dir, vosaltres feu orientació per estudis de tots els nivells i per alumnes que vulguin anar a estudiar a Barcelona, a Tarragona, o qualsevol altra ciutat. És a dir, que també per aquest altre alumnat que estigui plantejant-se fer un altre tipus d'estudis, també poden trobar doncs un suport, una orientació i analitzar doncs això realment què és el que vol.
0: Bueno, és que aquest estudi, aquest anàlisi intern, no? Aquests factors personals i aquests condicionants és una part d'aquest assessorament. L'altra part serien els factors externs. Quins són els externs? Els estudis, l'oferta laboral. I si jo t'ajudo a triar un estudi, una professió, no? O una professió, mirarem on es pot estudiar allò. Bueno, primer, quin és l'estudi que ens porta aquell ofici? Quan triem l'estudi, mirarem on es fa. Clar, llavors pot ser que aquell estudi, doncs, si tu et vols dedicar a treballar, per exemple, doncs, amb temes de monitora d'esquí, està clar que l'estudi no el faràs aquí. No, hauràs d'anar cap al Pirineu, o si vols dedicar-te a un tema més marítim o pesquer, doncs potser hauràs d'anar més cap al sur. O sigui, això, sí, sí.
1: Us trobeu de vegades que els joves van acompanyats de les famílies o són bastant, en aquest sentit, independents?
0: Depèn de l'edat, però sí que a nivell d'ESO s'acostuma a venir en família. I també és veritat que la majoria de famílies també volen assessorar-se, perquè hi ha molts pares, mares, no? Bueno, les persones adultes de referència d'aquell jove que moltes vegades no saben com funciona el sistema educatiu. A vegades és perquè el sistema educatiu que van viure no és el que hi ha ara, o perquè realment estan molt desconnectats d'aquest món i no saben exactament què és un cicle de grau mig, què és un de grau superior, com se'n va d'un a l'altre, no? Com s'accedeix a la universitat, llavors també els interessa. Llavors, a vegades, tenim, no?, les consultes com per dues bandes, no? Cadascú les pregunta de manera diferent, cadascú les relaciona diferent, no? I és positiu i a vegades no pot ser-ho tant, perquè sí que a vegades aquests condicionants que deia abans, no? Pot ser que la família potser vulgui, doncs, bueno, no imposar, però sí que a vegades condicionar una miqueta massa i, bueno, a vegades no és tan positiu, a vegades doncs, convidem a que l'assessorament pugui fer-se de forma separada.
1: Quins són els dubtes que acostumen a tenir els joves quan s'adrecen a l'oficina, els principals?
0: A veure, hi ha molts tipus de dubtes, i ho diré potser amb diferents tipus de consultes que tenim. Hi ha consultes com més ràpides, més d'informació, no? De joves que ja saben que volen fer un cicle formatiu relacionat amb aquella família, que llavors ja és, doncs, entrar a la pàgina web, per exemple, Tria Educativa de la Generalitat, això és molt important també, on busquem la informació sempre de les pàgines oficials, i ensenyar, llavors ensenyem doncs, els cicles formatius, quines assignatures es fan, quan duren, on es poden fer les pràctiques, quins són els oficis als quals et pots dedicar, no? Les sortides professionals, on són els centres, on es fan, o com s'hi pot arribar. Això seria una part més informativa, no? I també una altra consulta molt típica és, per exemple, quin batxillerat triar depenent de l'estudi superior que vols fer. Després un batxillerat pots fer tant un cicle formatiu de grau superior com anar a la universitat. Però està clar que un batxillerat que serveix per tenir aquesta base teòrica, no? Aquest ensenyament base per poder estudiar aquest estudi superior, doncs s'ha d'adequar, no? I, per exemple, si vols anar a la universitat, és important quines assignatures tries, perquè per la selectivitat et serà molt útil haver estudiat aquelles o no, més enllà de que en aquell estudi, si tu necessites, si en aquell estudi superior has de fer biologia, està molt bé que l'hagis fet tu el batxillerat. Perquè tindràs la base, no?
1: Hi ha força alumnes de la comarca que estan ara en aquest moment i molt pendents d'aquestes assignatures que ponderen i les
0: Exacte.
1: Que no ponderen, que
0: sí, sí, sí.
1: La selectivitat és
0: sí, sí.
1: D'aquí menys d'un mes.
0: Aquestes dues preguntes són molt bàsiques, no? El què faré després de l'ESO? I quan hi ha més o menys ja la idea de cicle formatiu batxillerat. I després hi ha la gran pregunta o el gran dubte de és que no sé què fer. I el no sé què fer...
1: Us trobeu molt en casos de joves que, de vegades, perquè tenen moltes opcions i no saben quina escollir, o perquè no acaben de trobar quin encaix, no?, que és el que els agrada de veritat.
0: Sí, sí, clar, hi ha moltes
1: per
0: persones...
1: Per falta d'informació no serà, perquè crec que ara vivim en un moment en què hi ha moltíssima informació, hi ha un ventall molt ampli d'estudis, molt més que fa 10, 20, 30 anys.
0: I tant.
1: Però que potser precisament això és el que fa que sigui més dificultós, no?
0: Bueno, i que han rebut tota l'orientació al centre. És a dir, el centre, els instituts, tots els centres d'ensenyament de secundària, durant el tercer, moltes vegades, però sobretot el quart d'ESO, tenen xerrades de les persones que fan orientació de l'institut, moltes vegades venen xerrades d'algun institut que facin cicles formatius o d'alguna universitat, els expliquen com funciona tot. Però és a nivell grupal, i a vegades, bueno, doncs potser si no tens ben bé clar cap on et vols dedicar, és un moment doncs, que et crea molt dubte, i clar, això és un repte també, et crea una pressió, no? I aquest moment de pressió, que qualsevol decisió et crea a la vida, eh? Però clar, també pensem el que deia abans, fins als 16 anys tampoc no han triat massa res. Llavors, clar, és un moment doncs, que se't planteja davant triar algo tan gran com què faré cada dia i una cosa que després, no?, doncs, potser m'hi dedicaré.
1: I com els ajudeu quan es troben en aquest moment de tanta incertesa, que desorientats, que no saben quin camí triar i que la societat, la família, el context en què viuen els està apretant a prendre una decisió, a apuntar una llista de centres i estudis on continua la seva formació? Com es resol?
0: És el que t'he explicat abans. Reflexionar, investigar, l'autoconeixement és molt important. Llavors, bueno, tenim diferents exercicis amb aquests testos, aquest protocol que et comentava abans, i aquí moltes vegades acabem tenint doncs, potser dues, tres famílies professionals en les quals doncs, potser aquella persona s'hi sent còmoda. És molt important també, per exemple, decidir què no m'agrada, no? De tot aquest ventall de professions, de tot aquest ventall d'estudis, de famílies professionals, de famílies laborals, què no t'agrada, a què no t'agradaria dedicar, no? Si tu tens un dia lliure, a què t'agradaria dedicar-lo? Més enllà del temps d'oci, però sí dedicar-lo, de fer alguna tasca.
1: I, això és molt interessant.
0: I anar rascant, anar rascant.
1: Crec que aquí pot ser un molt bon exercici,
0: sí,
1: no?, que es plantegin, si tu tinguessis un dia lliure, què és el que t'agradaria fer?
0: I poguessis fer el que volguessis,
1: a veure,
0: sense limitació.
1: A veure, què t'agradaria fer, més enllà d'estirar-me al sofà mirant el mòbil o mirar una sèrie d'una plataforma determinada.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, que fos productiu, d'alguna manera,
0: sí,
1: però què t'agradaria fer de productiu? I potser aquí ja tenim una pista de...
0: A veure, hi han preguntes que clarifiquen moltes vegades, eh? T'agrada més estar molta part del temps en un lloc, tu sola, no?, doncs fent alguna tasca manual o més tècnica, no?, més d'ordinador, per exemple. T'agrada més l'aire lliure, no estar tan manada d'horari... T'agrada tractar amb la gent? Tu penses que ajudar la gent és important? O potser penses que és més important doncs, tenir un protocol establert per fer una tasca? Mm-hmm. Val? I tota aquesta sèrie de preguntes en aquest protocol és el que anar preguntant. I nosaltres bueno, tenim bastant demostrat i realment funciona. Si observes bé la persona, hi ha un moment que dius, aquí ja l'hem encertada. Mm-hmm. Perquè la persona es desvetlla, no?, i moltes vegades vas triant i això, bueno, això no ho sé, bueno, això potser sí, mirem-ho, entrem, veus aquestes assignatures, veus sortides professionals, i arriba un moment que dius alguna família professional o fas un clic i la persona fa, ostres, això m'interessa, i dius, vinga, anem cap aquí. Acostuma a passar, potser no en una sessió, potser en dues, potser en tres, i ja acabes. El que és important potser no és tant triar exactament l'estudi, no?, d'aquest cicle formatiu concret o aquest batxillerat concret per després fer tal, sinó potser és molt interessant triar com la branca, no?, la família professional, cap on et vols dedicar, no?, com per exemple això, ajudar les persones. Com pots ajudar les persones, no?, pots anar pel tema d'ensenyament, no?, de magisteri, on pots anar més per un tema sanitari o pots anar més per amb el sentit, per exemple, de serveis socials, no?, una integració social, una educació social, no?, educació infantil, no?, tot això són treballar amb persones, no?, o també hi ha joves que els agrada un o dos àmbits, anem a lligar-ho, no?, anem a lligar-ho, si a tu t'agrada molt la comunicació, t'agrada molt escriure, t'agrada molt tractar amb persones, potser el periodisme és la teva professió, no?, a vegades anar agafant una mica d'aquí una mica d'allà, és molt interessant.
1: Sens dubte. Sí. Abans parlàvem de les famílies, de quin és el paper que han de tenir les famílies en aquest procés d'orientació, i de fet, vosaltres organitzeu també unes xerrades, no?, que es diu I després de l'ESO què?, i que estan pensades per a famílies, que m'imagino que és una mica el decàleg de coses a tenir en compte, sí, quan els fills i filles acaben l'ESO, no?
0: Sí, aquestes xerrades les organitzem de fa molts anys, no m'atreveria a dir si 10 o 15, però és una manera, doncs, de, una mica tot això que t'acabo d'explicar, tot aquest procediment, explicar com es fa, no?, i donar importància al que realment la té, no? Moltes vegades les famílies volen arribar a la xerrada i que llistis tots els estudis que hi ha per veure quin es pot triar. I primer fem la importància, donem la importància a aquest autoconeixement previ, que no sempre el tenim, perquè les persones adultes, moltes vegades, les famílies quan venen ens diuen, si ara tu m'enfessis fer aquest qüestionari que li estàs fent al meu fill o filla, hosti, hauria de rumiar una mica, eh? Mm-hmm. Clar, perquè tampoc no estem tan avesades a anem a reflexionar sobre el que m'agrada, el que no, el que se'm dona bé, no? Per tant, també és important. I en aquestes xerrades realment tenen molt d'èxit, perquè són molt importants i perquè les famílies necessiten aquest espai per poder acompanyar els seus fills i filles, eh? Realment.
1: Quins errors creieu que són els més habituals que es cometen a l'hora de fer una tria?
0: Que difícil. A veure, errors per fer una tria, fer-ho corrents, triant sense valorar què és el que realment ens agrada i el que no. Potser tenir en compte també el que li agraden a persones properes i no a mi concretament. Tenir en compte només el que s'estudia al costat de casa. Això és important, tenir-ho en compte. Són errors, però també es poden arreglar, eh? Al final, el sistema educatiu és molt flexible. Quan comences per un cantó, pots després anar per un altre. I això també ho diem molt amb les famílies. I a vegades hi ha estudis que serveixen de pont. És a dir, tu potser fas un cicle formatiu de grau mig perquè en aquell moment creus, no?, que aquell tema t'agrada, potser després veus que no és ben bé, pots continuar estudiant una altra formació. No cal que et dediquis a això que has estudiat primer. Potser sí, que t'hi acabes dedicant, però s'ha de pensar una mica en la flexibilitat.
1: Sílvia, quins estudis o sectors o famílies professionals són les que detecteu que tenen més bona acollida, més èxit o que ja desperten més interès entre els joves que venen a l'oficina?
0: Bueno, és molt variat, eh? És bastant variat i potser no podríem dir una estadística molt, molt rigorosa. Però sí que la mecànica de vehicles és un tema que interessa moltíssim. El tema de la sanitat, també. La informàtica també és un tema que es demana bastant. Després, les ciències en general, a nivell de la biologia, les enginyeries, també s'acostumen a demanar bastant informació.
1: Bueno, jo des d'aquí faig una crida a la branca humanística, que no es perdi sí. Tampoc.
0: A la branca humanística i la branca d'ofici. Perquè
1: sí,
0: realment...
1: També, sí, també ens que la IA no substituirà mai.
0: Sí, també ens demanen molt què té sortida i què no. I això nosaltres no ho podem contestar. Perquè si aquella persona jove està fent quart d'ESO, potser quan acabi d'estudiar passen 2, 4, 6 anys, no sabem com estarà el món laboral. Hi haurà professions que encara no existeixen, que potser ells estudien d'aquí 4 anys un estudi que ara mateix no existeix per aquell ofici que encara no existeix ara, no? I a més, bueno, pensar només en això també s'allunya una mica del que et pugui agradar o no. I acostumem a dir també bastant que si tu t'agrada aquell tema i ets bo en aquell tema perquè l'has estudiat amb passió i perquè realment t'agrada, ja trobaràs feina.
1: Totalment d'acord, Sílvia. Moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí. Gràcies per tot el que ens has explicat. Oficina Jove Baix Penedès, sempre a cop de clic, a l'oficina física, amb telèfon...
0: Per WhatsApp,
1: hi ha molts canals per arribar a vosaltres. Gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
6: El Connecta 14 d'aquesta setmana, que ens porta ja a les portes de la tercera i última hora de programa. 6 minuts perquè siguin les 11, moment que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després encara seguirem amb més contingut i amb més coses, passant per la secció de Com Arruga Literària per conèixer escriptors i escriptores que en formen part, com és el cas. Ja podem avançar que avui coneixerem a la Cristina Jiménez. Però també tindrem una bona estona per la participació i per les trucades. Abans, però, en tot aquest format de cultura i de propostes, en tots aquests aniversaris i en la commemoració de tots aquests esdeveniments d'aquest 2026, doncs també hi ha el centenari de la Nicole Florensa. Com sabeu, va ser una destacadíssima artista, sobretot destacant en la il·lustració, en el gravat, i que també doncs, va ser dona i parella de Peles Fanosa, però la seva connexió i el seu valor va molt més enllà d'això. Per això, des de la Fundació, des del Museu Apel·les Fanosa, també s'han preparat moltíssimes activitats al llarg de tots aquests mesos. De fet, ja aquest mes de maig han tingut actes destacadíssims en aquest aspecte. I que continuaran, per exemple, de cara al dissabte, dia 30, amb una activitat de conèixer els hàbits de la Nicole Florensa amb una visita al Palau Bofarull i al Museu Apel·les Fanosa del Vendrell. De cara al juny, el dia 26 de juny, hi haurà la primera part de l'activitat de sostenibilitat mediambiental Els teixits de Nicole, trobada del projecte en mediació amb Drap Art. I de cara al setembre, per exemple, hi ha la presentació del llibre de Nicole, de Josep Miquel García. O el 25 de setembre, una col·laboració en l'exposició en xarxa dels museus del Vendrell amb el Museu Déu, el Museu Pau Casals, entre d'altres equipaments. I també encara al setembre, la inauguració de l'exposició Hors du Temps, Nicole al Museu Apel·les Fanosa, i a la presentació dels resultats de la convocatòria de fotografies que justament s'està fent en aquests moments. S'està demanant justament fotografies de la Nicole, del portal del Pardo d'Apel·les Fanosa, i que potser algú la pugui tenir a disposar. Seguim parlant d'aquestes activitats que aniran més enllà, perquè, per exemple, a l'octubre hi ha la presentació de Xallars Digitalitats del Centre de Duts Catalans, o també la segona part de l'activitat de sostenibilitat, entre d'altres. Bé, són moltes activitats que s'han de desenvolupar al llarg d'aquests mesos i que ja anirem explicant. Però també, en motiu del centenari de Nicole Florensa, s'ha posat en marxa una iniciativa per recuperar la memòria visual del pas de Nicole per als voltals del Vendrell i per Sant Vicenç de Calders, així com l'entorn que Fenosa va recórrer dins dels seus establiments, el seu establiment a la regió dels anys 50. I per això, com ara explicàvem, s'ha obert una convocatòria per rebre imatges de Nicole i que seran acceptades fins al 10 de setembre a través del correu centenarinicole2026@gmail.com. Quatre dels participants escollits prendran part d'un programa especial del Mosaics, d'aquesta casa, on s'explicarà el vincle entre Nicole Florença, el Vendrell i la seva gent i rebrà un lot de llibres especials a la col·lecció de la Fundació. Doncs bé, també la celebració d'aquest centenari amb aquest 2026 que està replegat de tots aquests esdeveniments importants i del qual intentem recollir-ho. Més o menys ho anem fent, com és el cas. I, de fet, ja recordant aquest esdeveniment i aquesta efemèride, ara sí que ja gairebé arribarem a les 11. Com ja hem dit, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem encara amb força la tercera i última hora. Sempre a través de la ràdio, sempre a través del 107.1 de l'FM, però també ens podeu seguir per internet a Ràdio en Línia o Ràdio La Carta, a www.rtb-alpendrell.cat o a través de televisió. I sempre que fem menció a tots aquests punts on ens podeu seguir i escoltar, sobretot, trieu quina manera trieu per fer-ho, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, va, actualitzem les notícies i de seguida ens hi tornem a posar. No marxeu, fins ara.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
1: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Tercera part, a partir d'aquí ja passem 4 minuts a les 11, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, i això ens porta aquesta tercera i última hora fins al migdia, fins a les 12. Sempre recordant que avui és dimecres, 20 de maig, programa número 3.972, i que cada dia sempre, i avui també, per suposat, hem començat puntuals a les 9 del matí, i això, 3 hores diàries d'aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que hi puguem posar. I sota aquestes premisses, cada setmana ens acompanyen des de Coma-ruga Literària. L'oportunitat, sempre ho expliquem, no només de conèixer la molta activitat i les moltes coses que fan, sinó, sobretot, conèixer els escriptors, les escriptores, autors, autores que en formen part. I avui, justament, torna a ser un d'aquests dies. Ara anirem cap aquí i ho farem només començat. I després ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades, aquestes ganes també habituals de xerrar amb vosaltres, de comentar, i si voleu, doncs, demanar alguna cançó, doncs també, cap problema. Doncs va, seguim. Continuem. Tercera i última hora. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tots.
0: Això que ara dèiem i que sempre repetim, que és l'oportunitat de poder anar coneixent els autors, autores, escriptors, escriptores que formen part de Coma-ruga Literària i que, de fet, donen aquesta manera de fer i aquesta manera de donar a conèixer el món de la literatura, no només com a escriptor, sinó també moltes vegades com a lectors, com crec que avui és el cas, perquè avui tenim l'oportunitat de conèixer una mica més, literàriament parlant, en principi, i nom real, crec que no li importarà que li diguem pel seu nom real o anem directament al pseudònim. Cristina, bon dia.
2: Digue'm com vulguis, Cristina. Cristina és el com em coneix a tothom.
0: Bé.
2: Cristín Tells és el pseudònim que em vaig inventar per les meves històries.
0: Cristia, Cristín Tell.
2: Sí, Tells és contes.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs si vols, mira, et coneixem per aquest nom artístic, no? Nom artístic, perdó, no, no és nom artístic, sinó per pseudònim literari. Diguem-ho bé, això.
2: Correcte.
0: Diguem-ho bé. Tinc entès que, a banda d'escriptora, ets una gran lectora.
2: Sí.
0: Com és això?
2: Pues, bueno, m'ha encantat molt llegir. De fet, abans no podia tindre tant de temps perquè estava amb el que era el grau de turisme. Uh-huh. I quan vaig acabar el grau i vaig gaudir de la pandèmia, em feia un munt de llibres a la setmana.
0: I això va desenvolupar aquest amor per la lectura, tot i que ens consta que ja de més joveneta sí que havies escrit alguna cosa, però, diguem, el començar a escriure et va venir per la passió a llegir, entenc.
2: Exacte.
0: Uh-huh. De manera natural?
2: Va ser una amiga que em va dir, escriu. I vaig explicar un somni un dia i em diu, escriu aquest somni. No, que em dona por, que això no, que l'escriguis. I vaig dir, mira, relaxa't, deixa'm que termini el treball de fi de carrera, que és molt, em porta molt mals de caps, i després ja parlem. I llavors va ser quan va arribar el primer llibre.
0: Molt bé. I això quan va ser? Quin any va ser això?
2: Jo t'estic parlant, em sembla que era 2021.
0: Ostres. I a partir del 2021 han arribat, perquè jo, clar, he estat mirant i he vist, crec que no m'equivoco, fins a 30 publicacions diferents?
2: Bueno, estem parlant del e-book i de la versió en paper, o sigui que...
0: Val, clar.
2: Crec que estan 18-19 llibres.
0: D'acord, bueno, igualment són molts, clar, és doblat si estem parlant del format digital. Però clar, a mi m'apareixien 30 entrades a publicacions teves, tot i així, posem les 18. Són moltes.
2: Sí. És que m'apassiona molt el tema d'escriure... I, bueno, és el que passa a vegades, que quan estàs en el moment... És que a mi em passa que a mi m'agafa tant el tema que fins que no acabo d'escriure la història no puc. Llavors, tinc moltes històries escrites, que encara estan per publicar, que les escric, les deixo als calaix i després quan a mi hi ha alguna que em dona, dic, la retrobo i l'agafo.
0: Això demostra una gran imaginació per part teva.
2: Sí, no, tinc molta imaginació en aquest cas.
0: Però quin tipus d'històries estem estem parlant? És que...
2: Doncs són novel·les. Vaig començar amb el tema de l'eròtica, perquè era el que més llegia en aquell moment, però ara m'estic passant... Ja, ara ja m'he passat amb un altre puesto. Hi ha històries d'homes llops, hi ha històries de bruixes, que aquestes haig d'estreure algun cop a la segona part. I ara m'estic destinant molt amb l'humor negre.
0: Ah, mira.
2: Romàntica, sí. Humor negre, oh. I bueno, i amb comèdia.
0: Val. Sempre ficció, eh? Entenc?
2: Sí, no, són històries que no són reals.
0: Val, val.
2: Per exemple, hi ha una que vaig fer fa poc, que pot ser bastant real, però hi ha una opció onírica que ja fa que aquesta història no sigui molt, molt real, però bueno,
0: bé,
2: està molt bé la història.
0: Bé, és el que dèiem, tot parteix d'aquesta imaginació, jo hi afegeixo, d'aquesta creativitat, que tinguis aquesta extraordinària facilitat per escriure. Ho dic moltes vegades, ho dic molt sovint, que escriure no és fàcil. No el fet d'escriure en si, el fet d'escriure, sinó és el fet de crear històries, d'inventar-les, de plasmar-les, de que puguin ser interessants, que puguin agradar als lectors. Crec que sumament complicat, però en canvi tu tens una facilitat pasmant.
2: Sí, no sé, serà la meva imaginació, serà les meves idees d'olla.
0: Clar, no, i a més m'agrada, i crec que també és prou destacat que ni tan sols ho puguis explicar, que és una cosa, doncs, que et ve molt de dins, doncs, no? Simplement ni ho penses ni ho reflexiones, simplement són històries que vols escriure i ja està, que això té molt de mèrit.
2: Sí. Bueno, fixa't, hi ha una que es diu Haz que cuente. Val? Aquesta història és una noia que al capítol 2,
0: sí,
2: el seu marit, ja et faig l'espoiler, la mata.
0: Ai.
2: Però en el capítol 3 apareix Atropos, la diosa que talla els fils de la vida, i li dona una segona oportunitat. Que és la part onírica que et dic.
0: Val,
2: llavors, aquí la fa retornar a la seva vida 10 anys abans perquè surti del camí predeterminat i a veure si pots seguir un altre camí i que la pel·lícula que està veient a la seva pantalla plana sigui diferent, que està avorrida de veure com les noies tenen aquesta situació de que...
0: Sí, sí, sí. Uau, no, a més, toca temes complicats, a més, socialment complicats, sí. Per desgràcia. Ostres, clar, estem parlant de 18 publicacions diferents. Clar, se'ns farà molt complicat poder explicar-les totes, perquè són moltíssimes. No sé si ens podem quedar amb les últimes, o has parlat d'aquesta, justament, aquesta obra més onírica, però no sé si volies destacar o les últimes que has publicat, o amb alguna més en concret.
2: La última que he publicat és la segona part d'una que vaig publicar l'any passat a l'estiu, que es deia Pacto Embarazoso, i ara és El preu del pacte, que és, en la primera història, les noies es volen quedar embarassades, però sense el consentiment d'un home. Volen sense nada, és una història una mica alocada, que va ser la primera novel·la, i la segona és, elles estan embarassades, han escapat de la seva vida, i els nois no poden s'han obsessionat amb elles i necessiten trobar-les de nou. Llavors les troben.
0: Val.
2: I ahí es veuen el tema de que se les troben amb la panxa, que ja tenen ja estan avançades, que estan d'entre 24 i 28 setmanes. I bueno.
0: Bé. I aquí està la història.
2: Cadascú té la seva situació per trobar-la. I hi ha un que era... Hi ha un dels nois que és rotllo... No sé si te'n recordes, el Sandor Cooper, el de Big Bang Theory.
0: Sí, home, i tant, que és un gran personatge.
2: Que,
0: sí.
2: Te'n recordes que a partir d'una relació fa un contracte...
0: Ah, sí. Correcte.
2: El noi d'una fa una relació, un contracte de relació, i com la tanca, no l'ha tancat, doncs... La relació continua.
0: Sí. Ostres, que curiós. Uau,
2: és un rotllo molt raro.
0: Sí, no, està bé. Clar, tot això, que és, clar, la dificultat per una banda, però també la gràcia de qualsevol novel·la, que és tot això explicat, però novel·lat, és a dir, una història, una trama, entenc, amb el seu desenllaç, presentacions, etc, que és una mica que és el que és escriure un llibre, no? Em fa l'efecte.
2: òbviament.
0: Sí, sí, ni més ni menys. 18 publicacions. Convidem des d'allà que la gent, a través de Christine Tells, doncs entri, no sé si tens perfil d'Instagram, i a través de...
2: Perfil d'Instagram, de TikTok...
0: Val, poden seguir-te, conèixer totes aquestes novel·les i on també les poden comprar si estan interessats.
2: Clar, si la poden comprar directament a Amazon, però si me la demanen a mi, jo sempre li puc enviar un regalito amb el tema.
0: Doncs vinga, que ho facin, doncs. Això, les ganes de conèixer com són els teus llibres, evidentment d'adquirir-los i de llegir-los per suposats i que et puguin seguir. Sempre ho pregunto també, tema d'edició, de publicació, en el teu cas és autopublicació, entenc, no?
2: Sí.
0: Com és aquest procés? El fet de dissenyar, de crear també això de les portades, la maquetació, que tampoc no és un mal menor, eh?
2: A veure, jo me lo guiso, jo me lo como, jo me lo faig tot, jo ho faig a través de Word, maqueto a través de Word, les portades, les últimes portades que tinc estan dissenyades per la meva filla. Mhm. Que té 15 anys, li agrada molt dibuixar i, ostres, no se li dona malament.
0: Molt bé, un valor afegit. Molt bé.
2: Llavors, les portades li dic més o menys el que vull i ella ho dibuixa al PC i ho fa. I bueno, la maquetació doncs, és una mica mirar com ho tinc, mirar que tot quedi quadri, que no hi hagi viudes, que no hi hagi... bueno, el típic.
0: Sí, que és complicat, també. La maquetació és molt complicada, crec.
2: Sí, no, és complicada, però bueno, si ja saps com funciona l'aplicatiu, ja...
0: No, clar.
2: És sí, un pim-pam-pum.
0: Sí. No, clar, que com tot, quan ho tens per mà, però és una mica com escriure, que tu ho fas molt fàcil, però realment no ho és tant, no sé com dir-ho, que has de tenir una mica aquest do o de manera innata, poder fer-ho amb aquesta naturalitat que tu estàs explicant, cosa que, torno a dir, crec que és envejable. Doncs escolta, no podem fer res més això que recomanar que la gent segueixi els teus perfils, que conegui aquestes moltes publicacions, que les segueixi, que les triï, que les llegeixi, que segur que s'ho passaran molt bé amb aquesta àmplia tipologia de temes, que està molt bé, i pendents del que puguin arribar, perquè ja deies que tens moltes coses escrites i que suposo mica en mica també les aniràs publicant, oi?
2: Sí, exacte. També ara ve la segona part que vaig publicar el setembre de l'any passat, que va ser la Más fuerte que la mafia. Ara ve Más fuerte que el legado, Más fuerte que el... Espérate. Más fuerte que el secreto y Más fuerte que la venganza. Ahí venen. Ahí tu deixo.
0: Vaja. Oida.
2: Que les tinc escrites i que les estan escrites, l'únic que em falta és... retomar-les, corregir, sempre que corregeixo acaba afegint capítols, traient, quitant, bueno...
0: També és habitual, això també, jo sé que passa, amb les correccions i en les relectures d'això sempre hi ha canvis. I això crec que heu de fer l'exercici, no?, d'arribats a un punt que ja no heu de tocar res més, ja, no? Aquí em planto i ja no toco res més, si no,
2: sí,
0: no acabaríeu mai, tampoc.
2: Passa, Perquè ara vull fer les edicions dels primers llibres que vaig escriure... I em passa que és reescriure tot.
0: Clar,
2: no
0: canvi,
2: és d'això, perquè clar, però pensa que han passat 5 anys.
0: Sí.
2: De lo que jo vaig escriure per primera vegada, el primer llibre, a lo que és a com escric ara, és molt diferent. Llavors, em costa molt de no tocar.
0: Clar, no, és lògic, és també un procés que heu de passar a les escriptores, en aquest cas. I escolta'm, també sempre ho pregunto, com és que vas conèixer a Coma Rugal Literària? Crec que tu ets de Barcelona, o vius a Barcelona, no?
2: Sí, de Barcelona.
0: I com és que vas conèixer a Coma Rugal Literària? Com vas arribar fins aquí?
2: Pues, si t'ho dic la veritat, va ser en un event, en un mercadillo literari, allà al Masnou.
0: Molt bé. Sí.
2: Estaven elles allí, vam parlar i em van dir, doncs fica't.
0: Clar,
2: doncs vale.
0: Doncs mira.
2: I continuo des d'allà, des de fa 3 anys.
0: Molt bé, fantàstic. Que bé. Doncs enhorabona per tot això, per aquesta implicació amb les lletres, amb les lectures, tot plegat. De veritat, amb ganes de conèixer tot allò que vagis fent o el que tens fet fins ara, que ja és molta cosa en aquests només 5 anys, només entre cometes, però, ostres, per fer 18 publicacions en 5 anys, oida, poca broma. Gràcies, Cristina, de veritat, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu per tot.
0: Un plaer. Fins aviat.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé.
2: Les 11:21. Sempre anem esquitxant el contingut d'aquest programa amb les seccions, les entrevistes, tot allò que anem preparant, això ho anem esquitxant en diferents píndoles de cultura, d'agenda i també d'informació de servei i també, en certa manera, de suport comercial. Perquè l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, el Centre d'Iniciatives i Turisme, fan una crida als establiments comercials i de serveis del municipi a participar en una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Si us recordeu, aquesta és una iniciativa de promoció comercial i territorial que està impulsada per la xarxa Compra i Descobreix Catalunya, que està formada per 22 municipis d'arreu del país, entre ells el Vendrell, que de fet és un dels impulsors i dels creadors d'aquesta campanya. Enguany, aquesta campanya arriba a la seva 16a edició i ho fa sota el lema Compra a prop, arriba lluny, plantejant-se com un joc que convida la ciutadania a comprar el comerç local i a descobrir alhora el patrimoni, la cultura i els atractius dels municipis participants. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és incentivar les compres al comerç de proximitat durant tot el mes de juny, és obvi que han de ser durant tots els mesos de l'any, però almenys fer-ho amb aquesta campanya al mes de juny abans de l'inici de la temporada d'estiu, així com donar visibilitat al territori i fomentar l'intercanvi entre municipis. Per aquest motiu, entre totes les persones participants es sortejaran experiències als 22 municipis organitzadors. A més, un dels establiments participants també serà premi amb una experiència. La campanya està oberta a la participació de tot el comerç i el servei del municipi. Els establiments interessats només han d'omplir el formulari d'inscripció que l'Ajuntament del Vendrell i el CIT ja han distribuït i que també es pot trobar als respectius webs. El termini per adherir-se finalitza el dilluns de la setmana que ve, el proper dilluns 25 de maig. L'Ajuntament i el CIT, que facilitaran a tots els establiments la participació amb el material necessari per poder desenvolupar la campanya, com ara uns cartells, fulladors informatius i butlletes de participació. Per més informació, aquells comerços interessats es poden posar en contacte amb l'Oficina de Participació Ciutadana, al seu telèfon, que és el 977 10 94 94, o bé a través del correu electrònic pciutadana@elvendrell.net. O també us podeu acostar a l'oficina del CIT, que està a la carretera del Doctor Robert, número 33. Ja sabeu que aquesta campanya va adreçada als compradors potencials i pel simple fet d'anar a comprar algun dels comerços adherits heu d'omplir una butlleta que heu de dipositar a la mateixa urna que hi haurà a l'establiment, i del qual es podeu emportar diferents experiències i alguna estada en els altres municipis que també hi participen, que està molt bé. I el sorteig, des de fa ja moltes temporades, el fem in situ i en directe, si ho recordeu, aquí, en aquest programa, cosa que també es fa molta il·lusió, perquè és la nostra manera de participar en tota aquesta campanya, a banda de la divulgació i aquesta informació de servei que adrecem, en aquest cas, i avui específicament cap als propis comerços, cap a les pròpies botigues. I a banda d'aquesta informació comercial, ara sí, bé, aquesta participació adreçada per la clientela. I és que demà comença una nova edició de la Ruta de Tapes. 18 establiments de restauració i d'alimentació del Vendrell que prenen part d'aquesta nova edició de la Ruta de Tapes i que, com dèiem, comença demà dijous i s'allargarà fins al 31 de maig. És una proposta per descobrir la gastronomia local. Tothom que hi vulgui participar ha de fer-se amb alguna de les butlletes que ha editat el CIT i l'Ajuntament i tastar alguns dels platets de les tapes elaborades pels comerços que s'han adherit a aquesta campanya. El preu és de 5 euros, que inclou la tapa i una beguda, una iniciativa que està ideada per fomentar el producte de quilòmetre zero i per conèixer justament aquests restaurants, botigues d'alimentació, etc. Està molt bé. Hi ha iniciatives gastronòmiques ideals i del qual val la pena doncs, sortir a conèixer-les en aquests 15 dies de ruta de tapes. I després això, a tothom que pugui omplir les butlletes o una part de les butlletes, es farà un sorteig. De fet, la butlleta s'haurà de dipositar a l'oficina del CIT, com ja hem dit, al carrer Doctor Robert. I això ho haureu de fer abans del 10 de juny. Tot i que la ruta finalitza el 31 de maig, la butlleta la podeu anar a deixar fins al 10 de juny. I els afortunats podran bescanviar els seus vals de compra als comerços adherits al Centre d'Iniciatives i Turisme, que, mira, tampoc no està gens malament, eh? Ruta de Tapes, nova edició d'aquesta Ruta de Tapes 2026.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit all my dreams.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Poc més d'un minut i ja arribarem a 12:45, punt d'inflexió ja cap a aquest punt de participació i trucades. De fet, avui sí, ja amb força marge per poder fer-ho, això. 977-15-70-69, aquest és el telèfon de directe, el telèfon que sempre teniu a disposar per poder trucar i participar directament. 977-15-70-69, tot i que directament també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, perquè també és molt fàcil i també és molt directe. 686-101-101.

0: de cap cap a l'infern, cap al purgatori, i tant que sí.
1: Els únics que van a l'infern són els dimonis.
0: Sí. Molt bé, doncs vinga, una gran cançó d'Antonio Machín. Doncs la busco de seguida.
1: Demà hi ha cinema, Pere?
0: Demà no, no, encara no tenim cinema. No, encara no tindrem no. cinema. Estem allò treballant per buscar una alternativa, ja que l'Abel no es pot acompanyar per raons professionals, i estem, això, estem no. buscant alternatives.
1: És que saps què passa? Quan vosaltres vols fer un programa de cine, et cau la bava perquè el feu dos professionals.
0: I home... Bueno, perquè ens agrada el cine, a l'Abel li agrada molt, a mi també m'agrada molt, i llavors, clar, ens posem a xerrar de les nostres coses i és això, és això. És això.
1: Però sabeu, els dos sabeu de què parleu, doncs, enteneu de cine.
0: Gràcies, t'ho agraeixo, doncs, t'ho agraeixo, Jan. Home.
1: Bueno, jo sempre t'avui igual, Pere. Visca tots els calaixeres i calaixeres i visca la cuina. Però visca. Aquesta cançó... dedicada per la meva dona, sense falta, eh?
0: Doncs vinga, la busquem de seguida i la dediquem de part teva, només faltaria.
1: Fins demà,
0: Jan. Adéu, adéu.

0: Estem buscant la cançó que es demanava el Jan Papalet, l'Antonio Machín, Espérame en el cielo, que ja la tinc per aquí, de seguida la posem, però abans tenim una altra trucada, una altra connexió que arriba al 977 15 70 69, i hem de donar pas, només faltaria. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
1: Hola, carinyo.
0: Què dius?
1: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Sí, molt bé. Ahir, que estava al carrer, vas posar una cançoneta per tothom. Molt
0: sí,
1: bé,
0: sí, vam acabar justament amb una cançó ben xula.
1: Molt bé, ja sé que les escolleixes molt xules.
0: Ah, no, ho intentem.
1: Ai, avui, aquest dematí, que he anat a fer cua a això del reciclatge que hi ha ara.
0: Sí.
1: Anar a buscar, els cubells
0: i sí, sí, la targeta.
1: Sí,
0: i això,
1: sí, bueno. Ja ho tenim, ja ho
0: molt
1: tenim.
0: Bé, doncs vinga, reciclar.
1: Ara, a veure, no sé si a l'estiu posen els containers.
0: A partir del juny, crec que és a partir del 6 de juny, a partir del juny, és
1: sí,
0: a principis de juny.
1: Cap al juny, eh? Sí, deixem passar tot el maig perquè la gent vagi...
0: Correcte, és important que la gent vagi a buscar això, els cubells i tot plegat.
1: Tot ho he fet correcte, aquella noia de tot perfecte.
0: Molt bé.
1: He emplenat la fulla, ja m'he comprat les bosses aquestes que reciclen.
0: Molt bé.
1: I ja tinc la targeta, o sigui, allò, perfecte.
0: Deies, deures fets.
1: Això, una ciutadana...
0: Exemplar. Molt bé, fantàstic.
1: Bueno, estimat.
0: Molt bé.
1: Mira, posa'm de ginestar coses senzilles.
0: Vinga, ho apunto. Ginestar,
1: coses senzilles.
0: Molt bé. Fantàstic, molt bé.
1: Ai, molt bé. I pues, no vaig preguntar ahir. El dilluns va haver problemes informàtics, oi? Però no vam fer la cuina.
0: Sí, sí, la vam fer una mica més tard. Sí, quan ho vam poder solucionar, havíem començat a fer participació que ja vam poder fer programa normal, eh? Per això vam fer programa normal.
1: Ah, no, jo no sabia. Pensava que ja no, com que vaig marxar fora, pensava que no havíeu fet cuina.
0: No, sí, justament just després d'acabar de començar cuina, de fet, vam reparar... Nosaltres vam fer programa normal perquè això vam tirar endavant, perquè per la tele sí que es podia
1: seguir.
0: Ah, i just després de fer la recepta ja vam recuperar la normalitat i vam poder recollir
1: ja
0: trucades.
1: Que
0: veia,
1: això mateix, dilluns que ve, ja ho sentiré.
0: Sí, hi ha més dies que llengonisses. Molt bé.
1: Estimat, fins demà.
0: Fins demà. Adéu. Gràcies, Maria Dolors.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Ara vull fer coses petites.
2: Les coses senzilles de Ginestar, una cançó molt xula que ens ha demanat la Maria Dolors.

0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Aquesta ja la posem nosaltres. Esperant trucades i participació en tota aquesta recta final de programa. Encara ens queda força estona, eh? 20 minuts, 20 minuts ben llargs per poder això recollir més participació al 977 15 70 69 o també missatges de WhatsApp al 686 101 101. I això, aquesta la posem nosaltres. És la cançó d'Àuria Frank. És meravellós.

0: Ja fa dies que passa això, que les formacions i, bé, músics ja estan una mica perfilant i postulant-se per la música d'estiu i per segurament aconseguir ser la cançó de l'estiu. Aquest cas era un d'ells, amb l'Àuria Franch. És meravellós. Va, aquests ja estan plenament consolidats i no els hi cal fer la cançó d'estiu, ni molt menys. Són els Catarres i acaben de publicar això que sona, que és Diumenge sense drama. De fet, també aquesta cançó ens ajudarà a recollir més participació perquè acaba d'arribar una trucada al 977 15 70 69 i li donem pas, només faltaria. Bon dia. Jan, què dius?
1: Aquí ja ho veus, tocant aquí, anant amb cotxe i pensant en tu.
0: Molt bé, ostres, no puc demanar res més. No puc demanar res més. I a més això, a més em fa il·lusió que sempre que pots truques i que sempre que tens disposició ens truques. I això també, doncs, és molt d'agrair.
1: Tinc la mà per tu costat, que venim d'estar i tot s'hi va, que no som els 12.
0: Molt bé. Doncs, una abraçada, Magda, i recupera't ben ràpid, Una abraçada, que no sigui res, això.
1: Tot bé, Pere?
0: Tot bé, com sempre. Sí, sí, aquí ja perfilant recte final de programa, que sempre ben capçalada, això, per aquesta estona de trucades i de bona música. És aquesta part una mica més distesa que sempre tenim, ja ho saps.
1: Molt bé, aprofito per fer-te memòria, has de pensar en
0: mi,
1: Sí. Vale, ja està.
0: Parlarem.
1: Vale.
0: Molt bé. Jan, que vagi molt bé, cuida't. I la Magda, sobretot. Molts records, una abraçada. Adéu.

0: cançó ben xula, dels Catarres, aquest estil així una mica més caribeny, que no estem pas acostumats, però que dona aquest ritme tan xulo. 977 15 70 69, més trucades. Bon dia.
1: Jo, Pere, tinc que fer repetició, perquè jo tinc que animar sempre el programa.
0: Doncs repeteix, repeteix.
1: Què et sembla si posem aquesta de Sapore di Sale, del Gino Paoli?
0: Vinga, del Gino Paoli. Sapore di Mare. Perfecte. Doncs la busco de seguida.
1: Aquesta la podíem dedicar per la Josepa i pel senyor Colet, el seu marit, pel
0: matrimoni. Doncs vinga, molt bé, per la Josepa i el Colet. Molt bé.
1: Vinga, que vagi bé.
0: Fantàstic,
1: Pere.
0: Gràcies amb tu, Jan, que vagi bé.
1: Bon dia, Pere,
0: bon dia. Mentrestant, també ja escoltant aquesta cançó que ja sona, no la podem tallar, eh? Ara de seguida busquem aquesta cançó de Gino Paoli que es demanava el Jan Papalet. Aquesta cançó d'Obeses, Elogi del fracàs.

0: que potser aquesta cançó és un error.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: I aquí està la cançó que en Jan Papalet vol dedicar a la Josepa, al Colet.
3: Sapore di sale.
2: Sapore di sale, del gran Gino Paoli.
3: Che hai sulla pelle.

0: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Va, seguim posant ritme, seguim posant música, la que ens aneu demanant o la que anem triant, com és el cas. Aquesta cançó de la Pegatina, Brinca, i que de fet també ens ajudarà a passar nova trucada i nova participació al 977 15 70 69. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, què tal? Què dius?
2: Doncs bé, mira, acabo d'arribar a casa i fet just a sentir la dedicatòria del Jan Papalet.
1: Mira que bé veus, fantàstic.
2: Per la meva dona i per mi.
1: Correcte, sí senyor. Doncs mira.
2: Era una cançó que abans, de joves...
1: Sí.
2: Bueno, de joves, bueno. La ballàvem aquí al Cau de l'Art.
1: Molt bé, ostres.
2: No sé si he sentit parlar del Cau de l'Art.
1: Sí. I tant que sí.
2: Allò, llavors teníem 20 i 21 anys.
1: Bueno, com ara, no?
2: Sí, i la dona també. Però saps què passa? Que amb la dona venien els pelagats de les masies de la comarca ballant amb ella. I al final... Es va quedar amb mi,
1: Bueno, va fer una bona tria, no? Jo crec que sí, al final sí, no?
2: Bueno, doncs ja saps que el Jan Papalet fa... El Jan Papalet fa 54 o 55 anys que estava fent la mili al quartel de Tarragona.
1: Sí? Ostres. Ja pot ser, Jan.
2: Sí.
1: Són uns quants anys, eh?
2: Sí. Jo vaig arribar a Tarragona un dia com avui.
1: Sí.
2: I un dia, al vespre, allò que estàvem allà per anar cap a les lliteres i a fotre gresca allà amb pavellons, em trobo un que em ve de cara, tot amb un ple de corriatges, i escolta, amb cartutxeres i un fusell. I dic, hòstia, dic, on t'he fotut jo ara? I era el Jan Papalet que estava de quarteler.
1: Hòstia, m'hagués agradat veure'l, eh?
2: Sí, el feia guat, i espantava, amb el fusell espantava. Home,
1: tu diràs, quins temps aquells de l'Emilià.
2: Sí, mira... Avui estava a Tarragona i demà cap a Sant Clement. Escolta, si pogués tornar a anar, hi tornaria a anar altra vegada.
1: Sí? Hi tornaria? Sí? Va ser una bona experiència per tu?
2: Sí. Una experiència...
1: Molt bé.
2: No és com ara, que ja tenim de tot i ho sabem tot. Llavors no
1: l'oportunitat,
2: no,
1: clar, de poder sortir, de viure...
2: He de canviar una miqueta d'estil de vida, saps?
1: Clar, ja tinc. Però trencar moltes coses, ja ho crec.
2: I això que era jo, doncs, que no tenia pare, em podia lliurar, però hi vaig voler anar, també.
1: Molt bé.
2: No era voluntari, però com si ho hagués fet.
1: Sí, molt bé. Molt bé, doncs quan dius que fa 54 anys...
2: Sí, mira, de l'any 69.
1: Doncs, sí, ja és això. Molt bé.
2: No, no he fet comptes, però és igual, un any més, un any
1: bueno,
2: menys.
1: Bueno, per aquí va, sí. Molt bé, Josep, doncs gràcies per explicar-ho.
2: Sí, home, aquesta anècdota perquè, doncs, explicar una miqueta més de coses.
1: Sí, home, sí, a mi m'agrada molt les anècdotes, de veritat, m'agrada molt les anècdotes. Sí. Hi ha alguna cançó, alguna cosa que vulgueu escoltar?
2: Sí, mira, el Jan Papalet ha tocat una cançó molt maca italiana, molt melancòlica.
1: Sí.
2: Que és allò de... De mort i de guerra, saps? I ell ha fet cançons de mort i ell eren cançons de guerra.
1: Vinga. Quina voldries?
2: Doncs mira, tinc preparada una altra dia, aquesta del cant del Canigó.
1: Sí.
2: Però si toques el Turuta...
3: No, el Turuta no.
2: Per avui, no. I estarem contents.
1: La Josepa diu que el Turuta no, que l'he escoltat de fons.
2: Que... No, bueno, és que...
3: Sí. No, per demanar
2: la cançó de com se diu aquesta? La cançó d'amor i de guerra.
1: Sí, la cançó d'amor i de guerra, la sarsuela, la cançó de la sarsuela.
2: Sí, podria explicar un parell d'anècdotes que hi ha al davant abans de començar. No.
1: A veure, aquí ho anem justets, Si no, ens expliques. No,
2: avui fem el Turuta i esperarem després les festes
1: Vinga.
2: Del barri.
1: Amb el permís de la Josepa, que ja no ho volia,
2: sí.
1: Bueno, va.
2: I pel Jan Papalet i per la seva senyora.
1: Vinga, doncs això ho farem,
2: I de lluny pel Joan Servé, també.
1: Doncs per tots plegats, a part teva. Què he de dir?
2: Sí.
1: Molt bé. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: I anar veient que les coses petites són les que em fan els grans moments. Vull caminar descalç amb tu. Doncs va, tot i que la Josepa no ho volia, vinga, va, posarem el Turuta i acabarem amb el Turuta després d'aquesta cançó que estàvem escoltant, que també l'hem de presentar, que és també una de les últimes cançons de Miqui Núñez, un altre cop. Però bé, acabarem amb el Turuta, com ens ha demanat en Josep Colet, i de fet ja amb aquesta cançó ens acomiadem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 en 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixella. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el Departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals en 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
3: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
4: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
3: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més, en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume, i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
5: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
4: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a 8:00 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
7: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio El Vendrell, Iron Friday.
6: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell,

bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Benvinguts en aquesta nova jornada. Avui ja el dia ens diu que som a 20 del mes de maig. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts a aquesta, la quarta hora. L'hora que necessites per acabar d'arrodonir al matí aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Benvinguts en aquest dimecres 20 de maig. Avui 20 de maig és principalment el Dia Mundial de les Abelles, una data oficial proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest dia es va escollir per coincidir amb el naixement d'Anton Jansa, un pioner de l'apicultura moderna, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància dels polinizadors, les amenaces a les quals s'enfronten i la seva contribució al desenvolupament sostenible. A més, aquesta jornada, aquesta celebració principal del 20 de maig, també coincideix amb altres efemèrides internacionals i mundials destacades. Avui és el Dia Mundial de la Metrologia. Commemora la signatura de la Convenció del Metre el 1875. Avui és el Dia Internacional de Recursos Humans. Reconeix la feina dels professionals de la gestió de persones. I és el Dia Internacional dels Assajos Clínics. Recorda el primer assaig clínic controlat de la història de la medicina realitzat per James Lind el 1747. Avui és 20 de maig i el santoral catòlic commemora principalment la festa de Sant Bernardí de Siena, sacerdot i frare franciscà conegut per la gran seva tasca com a predicador. I, evidentment, si ens posem a mirar sants i beats principals d'aquest dia, ens trobem uns quants. Només destacar a Sant Bernardí de Siena, aquest frare menor franciscà, considerat el patró dels publicistes en les relacions públiques i dels esparters. Bueno, i si fem una mirada al temps, perquè segurament avui més d'una tret ja la robeta d'estiu, doncs el temps generalment estable, assolellat i amb temperatures càlides a gran part del territori. Cel poc ennuvolat o clar general, tot i que hi haurà presència d'alguns núvols durant aquestes primeres hores. I a la tarda es podran formar alguns núvols baixos a punts del litoral, precipitacions que no s'esperen pluges a cap punt del territori. Màxims en lleuger sense respecte avui. Al migdia serà molt càlid, ideal per anar amb màniga curta, amb pantaló curt, bueno, com he fet jo avui. I el temps al Vendrell serà poc ennuvolat amb temperatures suaus, registrant una màxima d'entre 22 i 23 graus. Bueno, doncs així ja sabeu que ens agrada arrencar aquesta quarta hora amb informació. Ja que tenim aquí, doncs tindrem bona música també. El nostre primer apunt i aturada, que serà amb les notícies destacades, amb el nostre apartat del que has de saber, amb el que avui ens despertem. Les notícies destacades locals, comarcals, de província, d'última hora, d'Espanya i del món. Recordeu que tenim aquest WhatsApp de participació al 686-1101. A veure si pues, us ve de gust demanar una cançó, una petició musical, una dedicatòria. Ja sabeu, 686-1101. El número és ben fàcil. Farem una aturada amb el nostre tema retro i, com sempre, combinat amb bona música, arribarà l'agenda. Avui és dimecres i tenim una jornada fantàstica. Anem a combinar-la, com sempre, amb bona música només començar. Ah, per cert, salutacions de Marga Márquez. Amb Jack Jones i Gers, amb el tema Play, així, donant el play, comencem aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ara és moment, com sempre, d'arrencar amb aquesta sintonia que ens indica que hem de fer una aturada amb la informació. El Tribunal Suprem ha confirmat de manera definitiva la condemna de 25 anys i mig de presó imposada a un home per un atac ocorregut al Vendrell durant l'estiu del 2020, en què va intentar matar la seva exdona i la germana d'ella després d'accedir de matinada a l'habitatge, incomplint una ordre d'allunyament vigent i utilitzant líquid domicili. La sentència deixa ferma la condemna per a dos delictes d'assassinat en grau de temptativa, en concurs amb un delicte d'incendi, i una pena per un delicte continuat de trencament de condemna amb el delicte continuat d'amenaces. També manté la prohibició d'aproximació i de comunicació amb les víctimes i les indemnitzacions econòmiques fixades durant el procediment judicial. Els fets es remunten al juliol del 2020. El condemnat i la seva exdona tenien un fill en comú. Dies abans dels fets existia a una sentència dictada pel jutjat de violència sobre la dona del número 1 del Vendrell i li prohibia acostar-se a menys de 500 metres, aproximar-se al seu domicili o qualsevol lloc freqüentat per la víctima i mantenir qualsevol mena de comunicació. Segons considera acreditat la justícia, aquesta prohibició no es va respectar. La resolució recull que des de que es va dictar l'ordre es van començar a reproduir nous acostaments i amenaces. Entre els dies posteriors i la sentència i la matinada dels fets, el condemnat va anar al domicili on residien la seva exdona i la germana i va llançar amenaces de mort contra totes dues. L'Ajuntament del Vendrell ha informat que han retirat de la via pública els contenidors que prestaven servei de recollida de roba usada al municipi. Des del consistori expliquen que s'està treballant per formalitzar el nou contracte per aquest servei el més aviat possible. Es recomana als ciutadans que fins aleshores prioritzin la reutilització de la roba o la donació a altres persones si aquesta està en bon estat. I el Caramota del Vendrell ha participat aquest passat dissabte a la nit del Teratot de Tàrrega, una de les cites més destacades del calendari festiu cultural del país. Un total de 30 membres de l'entitat s'han desplaçat fins a la capital de l'Urgell, on la imponent bèstia de foc ha despertat una gran expectació entre els assistents per la seva magnitud i presència. Des de l'entitat han valorat de forma positiva la participació en aquest important esdeveniment. I gairebé una vintena de comerços d'arreu del Vendrell prenen part de la nova edició de la Ruta de Tapes, que comença aquest dijous i s'allargarà fins al 31 de maig. La iniciativa pretén posar en valor la gastronomia de la vila i el preu de la guarnició amb beguda inclosa seran de 5 euros. Entre tots els participants que visitin un mínim de 12 establiments, es sortejaran vals per bescanviar en botigues adherides al CIT. Una proposta per descobrir nova gastronomia, així que d'aquesta manera es presenta una nova edició de la Ruta de Tapes. 18 establiments de tot el Vendrell que col·laboren i que s'allarga durant fins dijous 31 de maig. Tothom que vulgui participar-hi ha de fer-se amb alguna de les butlletes acreditades pel CIT i l'Ajuntament per tastar alguns dels platets elaborats pels comerços adherits a la campanya. El preu és de 5 euros i cada participant pot degustar una tapa amb la seva corresponent beguda. Una iniciativa ideada per fomentar el producte de quilòmetre zero. I Paula Cabello, artista de la Conca de Barberà, presenta els seus retrats a l'aparador jove del Baix Penedès. La mostra s'emmarca en l'intercanvi d'exposicions entre artistes de totes dues comarques, una iniciativa que funciona des de fa molts anys. L'aparador jove del Penedès ubica ubicat a la plaça Pep Jai, presenta una exposició, en aquest cas la de Paula Cabello, dibuixant de la Conca de Barberà. L'artista ha estat una de les principals participants de la mostra Jove Art de la Conca de Barberà i porta al Vendrell els seus retrats fets amb la tècnica del carbó. I més coses, com cada any ja avancets, en aquest cas aquest mes de juny, hi haurà una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Es tracta d'una iniciativa on hi prenen part una vintena de municipis del país i que pretén fomentar el comerç de proximitat. Des de l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme, es convida a tots els establiments de la vila a adherir-se. Com a mínim, repetir els 200 comerços que van participar l'any passat. Amb aquest objectiu, el CIT i l'Ajuntament del Vendrell conviden els establiments del municipi a formar part de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, una iniciativa ideada per estimular l'economia local i que tindrà lloc durant tot el mes de juny. En total hi participen 22 viles d'arreu del país amb uns objectius ben clars. Els comerços que vulguin prendre part només ho han de comunicar al CIT abans de que acabi el mes de maig. Els interessats en rebran tota la informació i material de manera completament gratuïta, i tot plegat amb la intenció d'estranyar els vincles amb els compradors. I ara fem una mirada cap a la comarca. Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. La Junta de Govern ha aprovat inicialment el projecte del primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella en l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de gairebé 500.000 euros, dels quals el 60% els aporta la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquest tram de carril bici serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del Pla de Barris, segons ha remarcat el regidor d'Estratègia Urbana, Miquel Àngel Perín. I ara fent una mirada cap a la comarca, en aquest cas la província. Aquest dissabte 23 de maig es reobrirà les portes del Caribe Aquàtic Park del Parc Aquàtic de Port Aventura World, donant l'inici d'una nova temporada marcada per les atraccions aquàtiques, les zones tropicals i l'expectació per la seva futura gran novetat presentada aquest any a Fitur. El recinte compta amb més de 50.000 metres quadrats dedicats al lleure aquàtic, a més de 15 atraccions i piscines per a tots els públics, i els més destacades són les cascades, àmplies zones verdes i ambientació caribenya amb palmeres i vegetació tropical. Entre les atraccions més destacades es torna a trobar el King Kahuna, que està considerat el segon tobogan de caiguda lliure més alt d'Europa, pensat pels amants de l'adrenalina. Pels que busquen l'opció més tranquil·la, el parc ofereix propostes com el Rio Loco, a més d'espais familiars infantils com el Sesamo Beach i la Laguna de Woody, dissenyats especialment per als més petits. El parc també comptarà amb diversos punts de restauració i avantatges per als visitants allotjats als hotels de Port Aventura World, que podran accedir amb descomptes especials. Segons ha pogut saber el mitjà de comunicació, caldrà esperar per gaudir del Coral Baby Bay. La llegenda perduda és la nova gran àrea anunciada per Port Aventura, que es va anunciar a la passada edició de Fitur. La futura expansió inclourà una nova zona familiar amb 600.000 metres quadrats ambientada en una badia pirata. Tindrà una water coaster barrejat d'un tobogan d'aigua tradicional amb elements d'una muntanya russa. Serà una zona familiar i única a Europa, una piscina d'aventures amb obstacles aquàtics, nous tobogans i un nou espai de restauració. Encara no hi ha una data exacta que estarà disponible. I després de fer una ullada a les notícies més properes, és moment de continuar endavant, i ho fem, com sempre, obrint aquesta porta de la informació pel que fa a les notícies més àmplies, notícies d'Espanya, notícies del món, d'economia i d'esports. Les últimes notícies, pel que fa a les notícies d'Espanya, diu que l'excap d'informatius de Punt declara davant de la jutgessa que la va donar molts i es va salvar per trucar a la ràdio. I pel que fa a la política, diu que això no pinta bé a l'estat fotuts. Els socis de Sánchez mostren dubtes després de llegir la interlocutòria de Zapatero. El Tribunal de Kitchen escolta per tercer dia consecutius els enregistraments de García Castaño davant de l'instructor. I Airbus amplia la planta de Sevilla per reconvertir avions civils per a usos militars per l'altra demanda mundial. Arranca també la quarta setmana de vaga de metges. Més notícies, en aquest cas mirant cap al món. Xi i Putin renoven la seva cooperació estratègica i adverteixen del perill de tornar a la llei de la selva. L'IBEX 35 cotitza en modo espera. Els inversors esperen les actes de fet i els resultats de Nvidia. I altres coses, també ens diu que la indústria alimentària espanyola supera els 137.000 milions anuals pel consum domèstic i les explotacions. Les últimes notícies en esports ens diu que l'Arsenal, campió de la Premier League 22 anys després, i Carlos Alcaraz anuncia que no jugarà a Wimbledon. Més notícies que, com sempre, acabem arrodonint amb la nostra... a casa nostra, volia dir, com és a Catalunya. La USTEC diu que sobre l'acord d'educació en Comissions Obreres i UGT fa que no puguem avançar. Niubó apel·la al realisme dels sindicats a la nova proposta d'educació. 5 anys sense la Kira, la lluita contra l'assetjament escolar. I també altres notícies ens diu que el Parlament Salvador Illa ha disposat a reconduir el conflicte docent. Altres coses ens diu que els tècnics tributaris critiquen l'essència de l'Audiència Nacional sobre Shakira. I també parlem de la IA, que transformarà el 25% dels llocs de feina a Catalunya. Adeu al temps primaveral. Arriba un episodi de calor atípica i persistent. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

mirem el rellotge, som a 2:15 ja d'una del migdia i ja sabeu que aquesta sintonia sempre ens transporta cap al nostre tema retro. Doncs avui la cantant i actriu nord-americana que hem triat com a protagonista és Cher, que precisament avui fa anys. Segurament que no sabem exacte l'edat que té, però creiem, segons diuen les dades que hem buscat, sembla que fa 80 anys. Però no sé, és una mica una incògnita. Bueno, de tots ets sabut que aquesta és una senyora que ha tingut una transformació física a través dels anys i amb doncs, els retocs estètics. Ella és Cher, nascuda com a Sherilyn Sarkisian, una de les artistes més grans de la història de la cultura del pop i coneguda també mundialment com la deessa del pop. Compleix exactament 20 anys. Aquest 20 de maig destaca per la seva increïble longevitat artística, sent l'única cantant que ha aconseguit un single número 1 en les llistes Billboard en les 6 dècades consecutives, des dels 60 fins a l'any 2010. Els seus grans èxits, doncs el famós Believe, a l'any 1998, el seu èxit més gran, un referent de la música de ball que va popularitzar l'ús de l'efecte del famós autotune, que per aquell temps doncs, no sabien ben bé què era. També el 1989 va publicar If I Call Turn Back Time, una de les seves cançons de rock d'època dels 80 més icòniques i recordades. I aquell I Got You Babe, el 65, el mític himne pop que la va llançar a la fama mundial quan formava part de Zoni and Cher. I Forever, el 2024, que és el seu darrer àlbum de recopilació d'èxits per celebrar 6 dècades de carrera musical. I l'artista no només ha triomfat

No fa tant la música, sinó també com a actriu amb l'èxit de Hollywood, que va guanyar el premi Oscar a la millor actriu per la pel·lícula Monstruc, sota l'efecte de la lluna, l'any 87. I ha estat protagonista d'altres films molt coneguts com Les bruixes de Edgeworth, a l'any 87, o Mamma Mia, Here We Go Again, a l'any 2018. L'artista en l'actualitat es manté plenament activa en la vida pública i en la música. Recentment ha captat l'atenció dels mitjans per la seva espectacular aparició en el Met Gala del 2026 i es troba treballant en l'enregistrament de cançons pel que podria ser el seu nou treball. Així que naltros, doncs mira, ja la tenim per aquí, que se'ns colava. Anem en busca de la Txir, que avui és el nostre tema, ens aturem amb el nostre tema retro. Believe.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Abans d'obrir el nostre punt d'agenda, anem a quedar-nos amb la música. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada, com sempre, som musicals en aquesta quarta hora. Ens quedem amb la música de Carlos Ares, el reconegut cantant i compositor, productor musical que arriba des de Galícia, destacant a l'escena nacional per la seva proposta artística i que fusiona de manera tan vanguardista del pop contemporània. Ens quedem amb el seu darrer treball, que està sonant per tot arreu, és aquest Peregrino.

I en 12 minuts arribarem a les 1 del migdia. És moment amb aquesta sintonia sempre obrir el nostre punt d'informació amb l'agenda. Sabeu que aquí en la quarta hora doncs, tenim una miqueta de tot. Avui és en dimecres i avui hi ha mercat a la Bisbal del Penedès i ens saltem fins divendres, que teniu dues opcions per anar a fer mercat. Els divendres és mercat setmanal, a Segur de Calafell i també, com no, al Vendrell. Doncs amb aquest primer apunt, sempre recomanable per fer comarca, ens quedem amb la nostra agenda, que obrim recordant que avui som a dimecres 20 de maig. Avui a les 5 de la tarda i a Bellvei del Penedès hi ha xerrada Juga amb el teu paper contra el càncer de colon, a una cita que serà a les 5 de la tarda a l'Ajuntament. I a 6:15 a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit i al Club de Lectura una carta molt llarga de Marimaba. Arribarà conduït per Magda Minguet. El Vendrell acull a la Biblioteca Terra Baixa l'Hora del Comte, nadons, l'aniversari del Petit Os a càrrec de Judit Navarro. A la Biblioteca Terra Baixa, recordeu, a 6:15. A la Bisbal del Penedès, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública, Club de Lectura amb la novel·la Una confabilació d'imbècils de John Kenneth Toll. Anem en busca de coses que demà arriben. Demà dijous, a Cunit, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, taller Som Artistes a Poblet Natura, a càrrec de Cíntia Branco. I a Cunit, a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove, hi ha taller de pintura sobre llenços per a joves. Més cosetes perquè també a la mateixa hora, però a Segur de Calafell, a la Biblioteca Casa Nostra, hi ha la presentació del llibre Després de l'amor, amb l'autora Marta Zillan. Posteriorment hi haurà un debat. I a la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell, a les 6 de la tarda, Hora del Comte al Conte, a càrrec del Vall de Faixes, Vall de Gitanàs i Vall dels Pastorets de l'Embarcada. A les 7 de la tarda hi haurà la presentació de la petita història de Marta Mata, a les 7 de la tarda al Jardí del Museu. Ens anem cap a Llorenç del Penedès, al centre. A les 8 del vespre hi haurà una xerrada a l'espiritualitat de Gaudí, a càrrec de Francesc Torralba. I a les 8 del vespre, la comprativa Cinema de Muntanya de Last Expedition, a les 8 del vespre, a Llorenç del Penedès. També a la mateixa hora, a l'auditori del Tívoli, al Vendrell, projecció de la pel·lícula Cirat, en el marc del segle Gaudí. Anem en busca de ja divendres, que el tenim més a prop del que penseu. Comencem a recordar-vos que divendres a les 12 del migdia a la parròquia Santa Magdalena de Bonastre hi ha una missa en honor a Santa Quitèria, a la Festa Major. I més coses, en el Bonastre, a les 6 de la tarda a la Llar Social hi ha campionat de darts per un dels actes d'aquesta Festa Major. A Calafell, a les 6 de la tarda al Casal Jove, taller d'estampació urbana. I a Santa Oliva hi haurà la projecció de la pel·lícula Cirat en el marc del cicle Gaudí a les 7 de la tarda a la nostra llar. A Sant Salvador, a les 7 de la tarda, als jardins del Museu Pau Casals, lliurament dels Premis Penedès IEP 2026 dels treballs de recerca de batxillerat a la Festa de la Recerca Jove. Hi haurà l'actuació musical del grup Trifàsic amb gel i s'acabarà amb un pica-pica. Recordeu, a les 7 de la tarda, als museus, als jardins del Museu Pau Casals. A Bonastre, a les 8 del vespre, a la plaça Major, hi haurà plantada de bèsties amb motiu de la Festa Major amb el drac de Gairó de Creixell, el drac de Llorenç del Penedès i l'aguilot de Bonastre. I a Coma-ruga, a les 8 del vespre, l'edifici Tavares acull la segona semifinal de la gala Drac H2.0, presentada per Zafiro Dork, drag queen i membre del safareig i podcast de LGTBIQ+, de la comarca del Baix Penedès, i la resta dels membres del podcast que conformaran part del jurat d'aquesta gala. L'entrada és gratuïta, amb aforament limitat. Les portes s'obriran a partir de les 7 de la tarda. Al Vendrell, una miqueta més tard, a 9:15 del vespre, a l'església hi haurà concert Lux Sacra amb motiu dels 250 anys de l'orgue del Vendrell, a càrrec del Cor Zongora, Álvaro Metzeguer a l'orgue i Montserrat Meneses a la direcció.
I acabarem amb més coses per divendres, eh? Perquè demà ja serà dijous i anirem refrescant el cap de setmana. A Bonastre, per últim, recordar-vos que a la plaça Major, a 8:45 de la nit, hi haurà encesa del lliurament de bèsties de la Festa Major. Aquestes són coses que podeu fer fins divendres, que us recordem aquí en el nostre punt de l'agenda. Avui és dimecres i us recordem la programació també de Ràdio El Vendrell, que a 2:45 del migdia arribarà amb les notícies, la seva edició migdia, l'informatiu. A les 2, la connexió amb xarxa, i a partir de les 3 i fins al punt de les 5, el programa Tarda en Estèreo. Avui és en dimecres i, per tant, a partir de les 7 i fins als 8 arriba el programa De Norte a Sur. A les 8 arribarà l'informatiu i justament a l'acabar el programa Cafè Literari. De 9 a 10 de la nit, la música de la nova era. I també us recordem que avui dimecres a les 2 del migdia puntualment arriben les notícies a Televisió El Vendrell. I avui és la primera aturada de Mosaics, el programa de Pere Sallent, que arriba dimecres i dijous i que, com ja sabeu, està dedicat principalment a les activitats culturals i socials del Vendrell i comarca. Doncs amb això, nosaltres ens fem una aturadeta per sentir alguna cosa més de música, amb la música de Birdy i el seu Wild Horses.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs avui musicalment acabem, com sempre ens agrada, amb aquest toc de relaxar-nos una miqueta. Demà serà dijous i estarem aquí. Demà estarem en antena i demà divendres també, però després marxem una setmana. Bueno, això és el que té, que de tant en quant arriben coses bones en la vida, que és disfrutar de les vacances. Us espero, com sempre, a partir de les 12 del migdia amb la música de Roxette, recordant aquest de Sweet Hello, de Said Goodbye. Ens acomiadem en aquesta jornada d'avui dimecres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, l'equip de les escoles Bressol es torna a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, també demanen millores de salut laboral i més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada també per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació, que tindrà lloc de nou aquesta tarda al departament, i a la que sindicats de secundària ja ha dit que no hi assistirà. Per l'altra banda, també els treballadors de Nestlé Espanya per un ERO que afectarà concretament a 178 persones a Catalunya, la majoria dels treballadors de les oficines d'Esplugues. Anem ara, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim a la nostra companya, la Clàudia Brunsó. Clàudia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. En marxa la concentració sota el lema "No és un ERO, és un benefici". I és que en motiu d'aquest comiat que afecta 158 persones aquí a les oficines d'Esplugues, alguns dels treballadors de l'empresa suïssa protesten davant d'una situació on des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO. I és que l'empresa no presenta pèrdues econòmics i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques. Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. En aquests moments s'està celebrant una mesa de negociació i veurem si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Gràcies, Clàudia. Estarem pendents. Bon dia. I qui també es manifesta avui és el col·lectiu de metges per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. És concretament l'onzena jornada des que van començar les mobilitzacions a l'octubre. Metges de Catalunya situa el seguiment d'aquest matí, el seguiment global, en un 30%. I també la mediació entre Renfe i els sindicats de Comissions Obreres i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny ha acabat sense acord. Tot i això, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys. Ens amplia aquesta informació Juan Mabudín d'Empordà Televisió.
3: Aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament de Figueres ha viscut un acte molt trist. La concentració per la mort ahir d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella de 48 anys. L'alcalde, amb les seves declaracions, ha manifestat que una persona que demana ajuda no pot ser que no la rebi, que aquesta ajuda arribi tard. També ha lamentat els fets de que durant el passat cap de setmana aquesta persona va estar detinguda dues vegades i que no entén què ha passat, que ha fallat perquè la persona estigués al carrer. A més, també ha assegurat que es presentaran com a acusació popular.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de la FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dreams. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: sempre tens la sort de trobar un dia que els estorrells tinguin ganes de jugar. Quina meravella terà. Té la vida.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts, com sempre, per parlar de l'actualitat del Vendrell i de la resta de la comarca, i som els de sempre. D'una banda, la Marga Marquès de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell. La meteorològica és d'en Marc Rodero, sembla que l'estabilitat s'imposa mica en mica, però abans haurem tingut temps també de buscar tot allò que és actualitat avui al Vendrell i al Baix Penedès des de la redacció dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. I davant dels micròfons, que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio.
4: Sumari de titulars.
3: Avui començarem el nostre informatiu parlant de jornades de vaga. La segona de les escoles bressol convocada per aquest dimecres a tot Catalunya, que ha tingut un ampli seguiment als centres municipals del Vendrell. Les professionals del sector reclamen que l'etapa educativa dels 0 als 3 anys sigui reconeguda com a essencial dins del sistema educatiu. Aquest serà el fet de sortida, però també haurem de parlar dels metges del sistema sanitari.

0: Comencem informatiu fent ressò, en aquest cas, de la segona jornada de la vaga de les escoles Bressol convocada aquest dimecres arreu de Catalunya. I en parlem perquè ha tingut un ampli seguiment als centres municipals del Vendrell. Les professionals del sector reclamen que l'etapa educativa dels 0 als 3 anys sigui reconeguda com a essencial dins del sistema educatiu i també exigeixen una dignificació salarial, millores en les condicions laborals, més reconeixement professional i una reducció de les ràtios d'alumnes per aula.
1: El col·lectiu denuncia que moltes treballadores pateixen situacions de precarietat i reclama un finançament públic estable per garantir millores reals al sector. Pel que fa al seguiment de la vaga al Vendrell, un 57,6% del professorat i del personal adscrit al servei d'escola Bressol ha secundat la convocatòria. Per centres, el seguiment ha estat del 67% a l'escola Bressol municipal del Puig, del 66% a la Mestral, del 55% a la Ralet-Ralet i del 50% tant al Botafoc com al Riuet de Coma-ruga. Pel que fa a l'alumnat, el seguiment global ha estat entorn del 77%. Destaquen el 88,5% de seguiment a la Ralet i prop del 87% al Puig. A causa de l'elevada participació a la jornada de vaga, només en algunes escoles s'han pogut mantenir amb certa normalitat els serveis de menjador i d'acollida.
0: I els metges del sistema sanitari públic tornen avui a la vaga per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. El sindicat Metges de Catalunya acusa el Departament de Salut d'immobilisme i exigeix al govern reprendre les negociacions per garantir unes condicions de treball dignes i preservar la qualitat de l'atenció als pacients. En parlem després d'aquesta pausa.

0: La protesta convocada des de les 8 del matí d'aquest dimecres fins a les 8 de dijous és la 11a jornada de vaga impulsada pel sindicat des de l'inici del conflicte, la tardor passada. L'aturada afecta el personal facultatiu del sistema públic, incloent-hi metges, odontòlegs, psicòlegs clínics i farmacèutics. Metges de Catalunya reclama un conveni propi i mesures urgents per reduir la pressió assistencial. El sindicat també ha iniciat la campanya Ni un minut més, amb què anima els professionals a no assumir hores extres ni activitat voluntària fora de la jornada ordinària. Els professionals denuncien que el sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç permanent de les plantilles. Durant la jornada, el sindicat ha convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona davant del Palau de la Generalitat. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del programa de cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. La mesura incorpora nous grups d'edat i preveu una implantació progressiva a totes les comunitats autònomes durant els pròxims 6 anys.
1: El Ministeri de Sanitat amplia així el cribratge poblacional del càncer de mama, que fins ara s'adreçava principalment a dones d'entre 50 i 69 anys. Amb la nova proposta també s'inclouran les dones de 45 a 49 anys i les de 70 a 74. L'objectiu és millorar la detecció precoç i reduir la mortalitat associada a aquesta malaltia. La decisió respon a les recomanacions dels organismes sanitaris estatals i europeus, així com a l'evidència científica disponible. Segons les dades del Ministeri, prop del 10% dels casos de càncer de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. Algunes comunitats, com Navarra, Galícia o Castella i Lleó, ja han començat a aplicar aquesta ampliació amb resultats positius. El programa mantindrà, de manera general, revisions cada 2 anys, tot i que inicialment es podrà aplicar una freqüència triennal en alguns territoris fins a completar el desplegament.
0: El Vendrell vol posar en marxa la redacció d'un pla local per a la diversitat afectiva sexual i de gènere. La primera acció del pla és una enquesta ciutadana. Amb aquesta iniciativa, el municipi esdevé pioner en la comarca en matèria de polítiques LGTBIQ+.
2: La regidoria de Feminismes i Drets LGBTI+, de l'Ajuntament del Vendrell, posa en marxa el procés de redacció del Pla Local per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del municipi. Ara es posa en marxa la fase de diagnòstic d'aquesta realitat i es preveu que tingui una vigència de 5 anys.
3: Per primer cop a la història, el Vendrell comptarà amb un pla local per la diversitat afectiva, sexual

0: sexual i de gènere del Vendrell. Això vol dir un pla LGTBIQ+ del nostre municipi, que el que farà és, al llarg de 5 anys, doncs marcarà quines seran les línies polítiques del Vendrell per tal de que continuï sent un municipi que asseguri els drets i les llibertats de totes les persones, tant en l'àmbit afectiu com en l'àmbit sexual. Això el que també farà serà incorporar doncs tota aquesta vessant que treballa en contra de tots els discursos d'odi i LGTBI-fòbics.
1: La primera acció del pla és posar a disposició de vendrellins i vendrellenques una enquesta sobre el tema.
0: Tirar no, a la ciutadania el fet de que puguin omplir una enquesta que ens servirà doncs, per tenir una sèrie d'indicadors i de dades que ens permetran doncs, fer una diagnosi del nostre municipi i també quines han de ser les línies d'actuació d'aquest pla.
1: L'enquesta es pot trobar a l'apartat de Feminismes i Drets LGBTI+, de la pàgina web de l'Ajuntament, i s'hi podrà accedir a diversos espais públics i també a través del QR dels cartells de la campanya.
2: Josep Canyes va néixer a Banyeres el 23 de maig de 1905. El pròxim dissabte, 23 de maig, se li retrà un homenatge al cementiri de Banyeres i estan convidades colles castelleres de l'àmbit penedesenc i entitats culturals de la localitat i de la comarca.
1: L'entitat Amics de Josep Canyes convoca entitats i ciutadania de Banyeres del Penedès, de la comarca i de la vegueria a participar de l'homenatge a l'escultor amb motiu de l'aniversari del seu naixement. L'acte tindrà lloc aquest dissabte 23 de maig al cementiri de Banyeres i començarà a les 12 del migdia.
3: Dissabte que ve, 23 de maig, és l'aniversari de Josep Canyes. Cada any hi anàvem, no?, aquest dia, i portàvem flors, no?, i llegíem quatre pensaments. Però resulta que aquest any és el 25è aniversari de la seva mort. De fet, fa dos mesos estàvem aquí pel tema dels pilars, també. I aquest any, tenint en compte doncs, el 50è aniversari del Monument dels Castells, d'aquí del Vendrell, hem volgut convidar a les colles castelleres de la comarca perquè puguem fer un acte, diguem-ne, simbòlic amb les camises de les diferents colles, i depèn de la gent que siguem, igual farem un pilar, depèn de com vagi la cosa.
1: L'objectiu de l'acte és clar.
3: Però el que es tracta és de reunir-nos, de parlar una mica, o de més o menys de llegir una mica els seus escrits i els seus pensaments, que pràcticament el Canyes va viure des de Vilanova a Sitges. Tenim records doncs, de Vilafranca, de tota la zona, diguem-ne, a partir dels llocs que ha estat, de poder-ho, més o menys, tenir-ho en compte, no?
1: La significació de Canyes per a la identitat catalana és important.
3: El Josep Canyes és l'escultor dels símbols de Catalunya, perquè, a més de plasmar els monuments de la Cerdana i els castells, també ha fet, per exemple, el Sant Jordi, no? És a dir, tot el tema de la cultura popular ho portava a la sang des de petit.
1: Per altra banda, la xarxa vendrellenca ha presentat a la Comissió Filatèlica de l'Estat una petició per a l'emissió d'una sèrie de segells commemoratius dedicats a Josep Canyes. L'objectiu de la proposta és posar en valor el llegat artístic i humà de l'escultor, dibuixant i pensador de Banyeres amb motiu del 122è aniversari del seu naixement, que se celebrarà el mes de maig de l'any 2027.
2: El divulgador científic Joan Anton Català Amigó ha presentat aquest dimarts a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell el llibre L'eclipsi del segle. Es tracta d'una guia pràctica per planificar i gaudir al màxim de l'eclipsi total de sol que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost i que serà visible des de la nostra vila.
4: Què és un eclipsi de sol i per què succeeix? Com es desenvolupa? Què cal tenir en compte per triar l'indret d'observació? Quines són les mesures de protecció que cal prendre? Aquestes són algunes de les qüestions que el divulgador científic Joan Anton Català Amigó mira de respondre al llibre L'eclipsi del segle, que s'ha presentat aquest dimarts a la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell.
5: Que serà molt efímer el que durarà, que el Vendrell, estem parlant de 35 segons de totalitat, de manera que passarà molt de pressa, és molt emotiu, i cal preparar-se abans per saber en què ens hem de fixar. Ah, mira, doncs ens hem de fixar en això, i després veurem això altre, i veurem com se fos, i veurem com surten els estels, de manera que és una guia pràctica, també per la preparació de la seguretat. Hem d'explicar-li molt bé a la gent que com s'ha d'observar, amb ulleres homologades, que no valen ulleres normals de sol, ni radiografies, ni invents del TVO, perquè cada any hi ha gent que perd la vista al món per mirar el sol de qualsevol manera.
4: L'acte s'ha desenvolupat mitjançant una conversa entre l'autor tarragoní i el meteoròleg vendrellenc Marc Rodero. Català ha insistit a assenyalar que aquest serà un fenomen únic al territori i que cal aprofitar-lo i gaudir-lo al màxim.
5: Aquest hi ha un altre, sense viatjar jo no em veuré, perquè el pròxim aquí és el 2180, el darrer va ser el 1905. De manera que, clar, tot i que són freqüents, relativament freqüents els eclipses de sol, cada any hi ha un parell a tot el món, són molt difícils d'anar-los a veure perquè succeeixen en zones de molt difícil accés. Però aquest és el nostre eclipsi i ens passarà per sobre, de fet quedarem sota l'ombra de la Lluna, que és molt poètic, però literalment quedarem sota l'ombra de la Lluna i no ens hem de moure de casa, o apenes ens hem de moure per anar a buscar l'indret, el parc, el turonet, des d'on veure aquest eclipsi. Aquest és el nostre gran eclipsi del segle, cal gaudir-lo, sí.
4: Precisament el de trobar lloc concret on poder veure sense problemes la totalitat de l'eclipsi és un dels temes que més interessa a la ciutadania. Català en dona alguna recomanació al respecte.
5: Clar, el sol anirà molt baix en el moment de la totalitat, vora 8:45 del vespre. Això fa que no puguem tenir obstacles en el nostre horitzó de ponent, d'oest. No podem tenir edificis, ni turons alts, ni arbres. I haurem de localitzar el lloc. Però també ho podem fer el 10 d'agost, l'11 d'agost, és a dir, uns dies abans hi haurà molt poca diferència. Aquesta és la millor recomanació.
4: Segons les previsions, el 12 d'agost el sol començarà a tapar-se a 8:45 de la tarda. I serà gairebé una hora després quan el disc s'oculti completament. Un instant que el Vendrell durarà prop de 35 segons.
2: Parlem ara del col·lectiu de productors i cuiners del Baix Penedès Terra i Taula, que celebra aquest dijous al vespre una nova edició de la seva trobada gastronòmica anual, on es presenten les novetats de la temporada. La vetllada tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda al celler Augustus Fòrum del Vendrell i constarà d'un sopar degustació a peu dret amb tapeta i copa de benvinguda, diferents elaboracions gastronòmiques marinades amb vins del col·lectiu, postres, música i un tancament especial amb ginebra del Penedès. Amb el lema de Benvinguda Primavera, l'acte servirà per presentar també l'apadrinament d'enguany. L'Orga del Vendrell continua amb la seva programació de concerts. Aquest divendres 22 de maig el protagonisme recaurà amb l'organista Álvaro Metzger i el cor Zongura, que oferiran un programa on el fil conductor serà la veu humana com a espai d'expressió íntima i transcendent amb acompanyament de l'Orga, que enguany està a celebració de 250 anys.
4: Sota la direcció de Montserrat Manesses, el cor Zongora i l'organista Álvaro Metzger oferiran a partir de 8:45 del vespre i a l'església parroquial un viatge a través de diferents èpoques i llenguatges musicals, anant des dels himnes de Josef Reinberger fins als motets de Félix Mendelssohn. La part central del programa estarà dedicada a Pau Casals, en l'any del 150è aniversari del seu naixement. Del compositor vendrellenc s'interpretaran dues peces marianes, Cançó a la Verge i Ave Maria, la popular i emotiva Nigrasum i una improvisació a l'orgue inspirada en el cant dels ocells. El llegat del mestre, però, també dialogarà amb la música actual, amb l'estrena d'una obra de Metzger inspirada en Lobos Omnes de Casals, que ha estat elaborada per encàrrec de l'orgue del Vendrell. L'Ave Virgo Santíssima de Josep Uller posarà el punt final a un concert que es desenvoluparà mitjançant la modalitat de taquilla inversa i que s'emmarca en els actes de celebració dels 250 anys de l'orgue.
2: I amb motiu de la Festa de la Bicicleta, que se celebra el 31 de maig, el Vendrell ha organitzat un seguit d'actes previst de la mà del Pla Educatiu d'Entorn. Una d'elles ha estat un parc infantil de trànsit que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la plaça del Tívoli, que s'ha acompanyat d'un taller per posar a punt les bicicletes.
4: El Pla Educatiu d'Entorn ha impulsat aquest dimarts a la plaça del Tívoli un parc infantil de seguretat vial dirigit especialment als infants que fan ús de la bicicleta. En col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, els més petits han pogut fer un circuit en el qual havien de respectar els diferents senyals, passos de zebra o semàfors. una activitat que ha permès als infants gaudir de l'ús de la bicicleta alhora que aprenien diferents indicacions de gran importància i que els han d'ajudar a circular amb tota seguretat. Paral·lelament, a la mateixa zona s'ha reservat un espai on tots aquells que ho volguessin podien posar a punt la seva bicicleta, per tenir-la en perfectes condicions pel dia fort de la festa, el diumenge 31 de maig. Amb dues iniciatives han format part de les activitats prèvies de la Festa de la Bicicleta, organitzades pel Pla Educatiu d'Entorn. Durant aquesta setmana també es desenvolupa una gincama del passaport Adonauta, que amb el títol de Troba la bici als comerços del Vendrell, té com a objectiu que els infants acabin trobant el trofeu del Tour de França.
2: Si ara parlàvem de bicicletes al Vendrell, parlem de bicicletes però a Calafell, perquè aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins el pla de barris de Cal Bolavà i en serà la seva primera actuació. La Junta de Govern ha aprovat ja el projecte d'aquest primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà al Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tubella, en un antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de 500.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el pla de barris, un tram del carril bici que serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del pla de barris, segons ha dit el regidor d'Estratègia Urbana, Miguel Ángel Perín. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que té previst continuar en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió entre els carrers Priorat i Gironès fins a arribar a la carrerada d'Andralet, al límit del terme municipal amb el Vendrell. Aquest carril bici serà l'eix estructurant de l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que s'està treballant. L'aposta per la mobilitat sostenible serà molt visible en el proper mandat, diuen, on culminarà en bona part d'aquesta xarxa, segons el dit el regidor Perín. Un tram que connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Prioritat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà també en el que s'està planificant per la C-31 i que arribarà fins a Cunit, segons ha dit el mateix regidor.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet i ho fem amb la derrota de l'AE Vendrell masculí per 78-53 aquest dissabte a la pista del Club Bàsquet Sant Celoni en un partit sense gaire història, ja que els locals doncs, sortien molt endollats i els taronges, doncs, tot intentar reaccionar, doncs, anaven minvats d'efectius i finalment doncs, no van poder seguir el ritme del Sant Celoni. D'aquesta manera, el jugador de Jordi Neto, que a més s'acomiadava doncs, en aquest últim partit a la banqueta taronja, doncs, acaben en cinquè lloc amb 15 victòries i 11 derrotes. Per parlar de tot plegat, com sempre, tenim el mestre, el Jordi Nieto. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: Bé, com deia, doncs, un últim partit que doncs, ja ho comentàvem, no? Que es presentava molt complicat i finalment doncs, així va ser.
7: Sí, un partit que ja de per si era complicat i a partir d'aquí les baixes es van anar amb 7 jugadors. Un era Eric Rossell, que acaba de sortir de lesió, és a dir, amb 6 efectius. Només dos jugadors exteriors, tota la resta interiors, llavors vam intentar, però el ritme d'ells ens va passar per sobre.
6: De fet, a més, ells doncs, també van ser molt efectius al principi, no? Perquè van anotar 6 triples en 6 minuts i, evidentment, doncs, aquest ritme és molt difícil de sostenir, no?
7: Sí, el seu primer quart és de llibre, per dir d'alguna forma, tot el que tiraven ho ficaven, sobretot triples, les seves primeres 4 cistelles van ser triples en 2 minuts. Llavors, a partir d'aquí, doncs, és més complicat. La resta del partit doncs, vam anar mantenint, més o menys, però, clar, ja veníem a un desavantatge gairebé de 20 punts.
6: Com deia, doncs era l'últim partit de la temporada, per tant, toca fer una mica de balanç. Ja sabíeu de fa una setmana doncs, que acabaríeu en cinquena posició, 15 victòries, 11 derrotes. Bé, doncs ja ho hem anat comentant també, no? Al final, doncs, s'ha complert l'objectiu principal, no? Que era la permanència, després de l'ascens de la temporada passada, però amb la sensació, doncs, que amb una mica més de compromís, doncs, s'hagués pogut estar més amunt i tot, no?
7: Sí, aquest és el resum. Jo crec que teníem equip i plantilla per estar... Jo crec que un parell de posicions a sobre, més o menys es lluita per la tercera posició, i el fet de la falta de compromís, de treball durant la setmana, fa que al final doncs, acabem a la cinquena posició.
6: En el teu cas, doncs, ja també ho parlàvem la setmana passada, no? Que t'acomiades de les banquetes, del bàsquet, i bé, al final han sigut doncs, 2 anys a la banqueta, també doncs, uns quants més de jugador, i suposo que ara és moment no? de mirar enrere i realment doncs, veure que, òbviament, doncs, has viscut bons moments, també altres no tan bons, però que al final doncs, han sigut molts anys aquí a l'AVE Vendrell, no?
7: Sí, jo, òbviament, guardo un gran record del Vendrell com a jugador, diria que han sigut 10 temporades o 11, ara no ho sé exactament, com a entrenador del Sènior 2, i per tant, com tu dius, moments bons, moments no tan bons, però al final et quedes amb lo positiu i amb la gent.
6: Doncs perfecte, Jordi, per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquests 2 anys que has estat a la banqueta del primer equip, així que rep moltes gràcies i molta sort en aquesta nova etapa.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Jordi Nieto, entrenador de l'AE Vendrell masculí, valorant aquesta derrota per 78-53 a Sant Celoni, i ara, com diuen, doncs, ja s'acaba la temporada i, per tant, ja pendents dels moviments a l'estiu, començant, evidentment, pel substitut de Jordi Nieto. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb derrota de l'AE Vendrell femení per 60-54 aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet B. En un partit, les jugadores de José Antonio Ramírez van protagonitzar un duel igualat, que va tenir diverses alternatives. De fet, les taronges, que anaven guanyant a 5 minuts pel final, però un parcial final de 12-0 va permetre que les locals ens acabessin remuntant, i d'aquesta manera, doncs, com diem, l'Ave Vendrell, que tanca la Lliga amb derrota, però això sí, amb un meritori quart lloc, amb 16 victòries i 10 derrotes, el mateix registre que dos equips més, el Xamba i la Salle, però gràcies al bàsquet de Baralls, doncs, com diem, les taronges que acaben en aquest quart lloc. Per parlar de tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia.
6: Bé, una llàstima, no?, aquest últim partit, perquè vau estar allà, però al final aquest parcial final, doncs, va fer que s'escapés, no?
8: Sí, va ser un partit una miqueta estrany. Vam començar un nivell d'encert una mica també de sort. Sí que és veritat que vam ficar 8 triples, però algun d'ells van ser a final de possessió amb una miqueta d'aquesta sort que en altres vegades no sortia. I ens va permetre anar amb el marcador igualat tot el partit, amb una miqueta d'avantatge, una miqueta de desavantatge, fins a 6 minuts del final, aproximadament. Que sí que semblava que agafava un avantatge per tancar el partit, però sí que és veritat que va ser un passant important per part d'elles i van guanyar el partit.
6: Tot i així, bé, doncs, tot i encara que haguéssiu guanyat, doncs, haguéssiu acabat en la mateixa posició. Per tant, bé, doncs, al final, com deia, no?, doncs, acabeu en aquest quart lloc, que bé, doncs, tenint en compte, no?, doncs, totes les adversitats que heu hagut d'afrontar al llarg de la temporada, doncs, evidentment, és una posició, doncs, molt meritòria, no?
8: Sí, i a més, si teníem en compte com vam arrencar, que va passar molt a les setmanes, que van començar moltes derrotes molt avoltades, que feia que la moral estigués una miqueta tocada, però de mica en mica les jugadores van refer, van anar a agafar aquesta confiança que tenen cert, i ens va permetre acabar en un quart lloc que, bueno, dona una bona imatge del que ha sigut la temporada, i llàstima d'aquest començament de temporada, que igual hagués pogut permetre assumir en altres posicions.
6: Ara, doncs, ja toca descansar i pensar en l'any vinent, que bé, al final, doncs, el bloc de l'equip, doncs, ja està fet, per tant, l'objectiu suposo que aquest, no?, d'intentar mantenir, doncs, aquest bloc, i aviam si l'any que ve, doncs, es pot intentar, doncs, fins i tot encara millorar tot això, no?
8: Sí, és la intenció. En principi, quan vam marxar el diumenge, la intenció era de parlar amb elles, de mirar què podien tenir de present i de futur en cap, i si és possible, si mantenir el treball d'aquest any i tenir una base de cara a l'any que ve.
6: Doncs perfecte, José Antonio, per part nostra, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada, així que moltes gràcies i que tingueu un bon estiu.
8: Molt bé, moltes gràcies igualment.
6: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, plorant aquesta derrota per 60-54 a la pista del Tarragona Bàsquet B, que, com dèiem, doncs, deixa l'AE Vendrell en quart lloc amb 16 victòries, i ara, com dèiem, doncs, ja pendents, doncs, d'aquests moviments a l'estiu per acabar de confirmar com queda configurada la plantilla de cara a la temporada vinent.
9: Temps amb Marc Rodero.
2: I arriba l'hora de parlar del temps, mitja setmana, dimecres, i el temps estabilitzat. Com a mínim avui fa un dia d'aquells de primavera. Marc Rodero, bona tarda. Marc Rodero, bona tarda. Ara sí que el tenim aquí.
10: Ara, sí?
2: Dèiem avui dia d'aquells de primavera, temps estable, deixem enrere aquests quatre núvols que hem tingut a començament de setmana, no?
10: Sí, correcte. De fet, avui serà un dia marcat en conjunt per l'estabilitat. Alguns núvols que hem tingut també a primeres hores, alguns tenim ara, però bàsicament testimonials decoratius per fer bonic, perquè encetem una situació o el que resta de setmana de notable estabilitat, d'un temps tranquil i sobretot d'una notable i maca pujada en les temperatures. Avui ja ho hem notat, hem arribat als 27 graus, per exemple, a l'Observatori del Montmell. Això ja indica que per les zones altes, les capes mitges i altes de l'atmosfera, comença a arribar aquest aire càlid, un aire càlid que ens acompanyarà el que resta de setmana, fent doncs, que els mercuris quedin força elevats. Per demà esperem també una jornada tranquil·la, estable, dominada pel sol durant bona part del dia, arreu de la comarca i amb temperatures també que es quedaran per la banda alta del mercuri. Molts valors superant els 25, els 28 graus. Situació marítima també molt tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
2: Arribem pràcticament a mitjans, quasi finals de maig, i per tant el temps es comença a estabilitzar com marca la regla, no?
10: Bé, ja veurem, eh? De moment sí que tenim aquesta massa d'aire càlida que estabilitza l'atmosfera, però caldrà veure com avança tot plegat, eh? I com va encaminant-se tot plegat. De moment tindrem aquest tastet d'estiu, un tastet que durarà uns quants dies, i veurem de cara a la setmana vinent per on va el tema.
2: Doncs a gaudir-ho, Marc, com sempre. Gràcies per atendre la trucada dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Que tinguis molt bona tarda.
10: Bona tarda.

Doncs d'aquesta manera nosaltres arribem ja a la fi d'aquesta edició de les notícies d'avui dimecres. Recorden que cada dia en trobaran dues al migdia i al vespre, dos quarts de dues i a dos i a les vuit del vespre. D'altra banda, també, recordar que la informació no s'atura, la podreu anar seguint a través de xarxes socials, com sempre, a través de Facebook, Instagram i també X, i com no, de la nostra pàgina web. Però per nostre res més, que tinguin molt bona tarda.

0: De Salut, els ignora i la sanitat està en risc. El secretari general del sindicat és Xavier Lleonart.
1: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
0: I precisament ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga de la xarxa a Rodalies. Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com pels usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincideixen amb l'aturada de 200, recordem-ho, convocada a tot Catalunya. I unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que la situació de protecció de la víctima hagi fallat. I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció de cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa cobra les portes demà. Es podrà veure fins al dia 8 de novembre. Presenta obres d'art, objectes, històries, instal·lacions també contemporànies. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
4: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell, escolta Tarda en Estèreo.

0: Doncs aquest és el nou treball de Calvin Harris, que vol posar banda sonora a l'estiu aquest 2026 amb Satisfy, junt a Jay-Z. Una cançó que segurament arribarà amb molta força en aquests propers mesos. L'irlandès està de tornada.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Avancem una miqueta, ens apropem cap a 3:15 de la tarda en aquesta primera hora de Tarda en Estèreo a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Lo arriesgaré todo. Bueno, un atrevit tema en castellà de la mà de Bruno Mars.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs amb aquesta tarda calorosa, que si mirem el termòmetre, déu-n'hi-do, 24 graus. Això avui el temps s'està descontrolant. Bueno, anem a pas a donar una pausa ara tranquil·la de la mà de Joan Dausà i Antoni Orozco. Això nou que comparteixen els dos catalans compartint aquest tema Immortals.

Quin bon rotllet aquest nou tema de Nil Moliner, Ja no estoy triste, arriba amb un nou treball. Doncs en aquesta hora, com sempre, primera de tarda en estèreo, bueno, igual que la segona, ens ocupem d'apropar-te a tota l'actualitat musical. Lo nou de Olivia Rodrigo, la internacional que també sona en aquesta tarda i en aquests minuts, això es diu Drop Dead.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs a tocar ja a les 4 de la tarda. Farruko, Grace i Steve Aoki, aquí arriben pues un bon còctel musical de gent que es reuneix per junts oferir-nos aquest Japa Què.

0: Escoltareu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
6: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
5: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
6: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
4: Sentir de Andalucía.
7: Anem a donar-li més en ritme a la tarda. Ara mateix passen 4 minuts del punt de les 4. Hi ha paquets, l'honor que presenta Farruko Grace i Steve Aoki. I nosaltres, doncs, continuem amb més coses que ens agraden sentir. Aquest tema ja ens havia sonat, eh? Mare, ara ja està. Sara Larson i Pain Painteres donen la benvinguda a aquesta nova hora de tarda en estèreo. I després, la col·laboració esperadíssima de Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Aquesta Madonna, amb la col·laboració de Sabrina Carpenter, protagonitza una de les col·laboracions més comentades del pop. La seva aliança va començar per sorpresa en el Festival de Coachella 2026 i es va consolidar amb el llançament d'aquest tema, que ara també escoltes en Tarda en Estèreo, Bring Me Your Love.

0: La veritat és que Teddy Swings és un artista peculiar, simplement físicament, no jutjant els seus tatuatges, però sí el canvi d'estil que li ha donat a la seva música. I certament és que ens encanta. Jet and Colin Dismal Date, així es diu, i el coneixem artísticament com a Teddy Swims, el compositor nord-americà que ara arriba doncs, amb aquest gènere que ens transporta entre el soul, el country i el pop. El seu tercer EP doncs, ens dona temassos com aquest Mr. No, It's It All. Seguim avançant.
1: Escoltes, Ràdio Albedrío.
0: Amb Belén Aguilera, Libre Albedrío.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Ens estem acostant a 4:45 de la tarda. Medusa amb Henry Camemile ens en regala aquesta col·laboració Don't Wanna Go Home, la seva última col·laboració, ja també encarada, que falta tampoc perquè arribi l'estiu, encara que meteorològicament la cosa pinta així.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Doncs avancem poquet a poquet en aquestes hores de la tarda. Estem tenint problemes tècnics i tant en quant se'ns en va l'emissió. Avancem poc a poc i ho fem ara amb els Take That, amb la seva última proposta, que es diu You Are a Superstar. Aquí està la tarda, com sempre, pintada de color amb actualitat musical.

Escoltes Ràdio El Vendrell. I ara ens quedem amb aquesta col·laboració entre David Guetta i Gelo. Això arribava al mes de març, on Jennifer López i David Guetta encendiaven les pistes amb Save Me Tonight, la primera col·laboració que ja havia presentat en directe en la gira de la Diva del Bronx. Una Jennifer López que ens transporta a sons ja coneguts i ho fa amb un dels grans, jo diria que el més gran, Save Tonight.

tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Les novetats en aquestes últimes setmanes arriben interessants. Són molts els artistes de primera talla que han publicat coses noves. Maluma és un d'ells, t'ho recordo.

0: moi.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Aquest tema és brutal, aquest Beautiful Place. És una cançó que arribava just a començar aquest 2026, però és que té una potència brutal, de la mà de Tiesto.

Escoltes Ràdio al Vendrell. Ja sabeu que Fangoria té nou treball. Olvido, Alaska i companyia presentaven ja fa unes setmanes el seu nou disc. Amb un so que ens transporta al synth-pop dels 70 i 80. El disc que s'estrenava el passat 24 d'abril es diu Veritat o Imaginació. I temes com aquest, Me Voy. Nosaltres avui marxem. És que és l'hora. També ja arribarem ja pràcticament al punt de les 5. No faltis, que demà estarem aquí a partir de les 3. Que tingueu molt bona tarda.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy. That day I started to feed on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: mojón para mí.
1: Te ha ido de ritmo, ¿no?
0: No, no, no.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts, com sempre, per parlar de l'actualitat del Vendrell i de la resta de la comarca, i som els de sempre. D'una banda, la Marga Márquez de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, la meteorològica és de Marc Rodero, sembla que l'estabilitat s'imposa mica en mica, però abans haurem tingut temps també de buscar tot allò que és actualitat avui al Vendrell i al Baix Penedès des de la redacció dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. I davant dels micròfons, que us parla molt de gust, Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de jornades de vaga. La segona de les escoles bressol convocada per aquest dimecres a tot Catalunya que ha tingut un ampli seguiment als centres municipals del Vendrell. Les professionals del sector reclamen que l'etapa educativa dels 0 als 3 anys sigui reconeguda com a essencial dins del sistema educatiu. Aquest serà el fet de sortida, però també haurem de parlar dels metges del sistema sanitari públic que tornen avui a la vaga per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. Dit això, parlem també de salut, perquè la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del programa del cribat de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. També haurem de parlar del Vendrell, que posa en marxa la redacció d'un pla local per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Temps en aquest informatiu, a més, per parlar de l'aniversari de Josep Canyes, de l'eclipsi del 12 d'agost, així com també del concert del Cor Zòngora amb l'orgue que tindrà lloc aquest proper divendres. Tot plegat acabarà parlant d'activitats prèvies de la festa de la bicicleta, d'esports i del temps.
3: El col·lectiu...
1: Comencem informatiu fent ressò, en aquest cas, de la segona jornada de la vaga de les escoles bressol convocada aquest dimecres arreu de Catalunya. I en parlem perquè ha tingut un ampli seguiment als centres municipals del Vendrell. Les professionals del sector reclamen que l'etapa educativa dels 0 als 3 anys sigui reconeguda com a essencial dins del sistema educatiu i també exigeixen una dignificació salarial, millores en les condicions laborals, més reconeixement professional i una reducció de les ràtios d'alumnes.
3: El col·lectiu denuncia que moltes treballadores pateixen situacions de precarietat i reclama un finançament públic estable per garantir millores reals al sector. Pel que fa al seguiment de la vaga al Vendrell, un 57,6% del professorat i del personal adscrit al servei d'escola bressol ha secundat la convocatòria. Per centres, el seguiment ha estat del 67% a l'escola bressol municipal del Puig, del 66% a la Mestral, del 55% a la Ralet-Ralet i del 50% tant al Botafoc com al Riuet de Coma-ruga. Pel que fa a l'alumnat, el seguiment global ha estat entorn del 77%. Destaquen el 88,5% de seguiment a la Ralet i prop del 87% al Puig. A causa de l'elevada participació a la jornada de vaga, només en algunes escoles s'han pogut mantenir amb certa normalitat els serveis de menjador i d'acollida.
1: I els metges del sistema sanitari públic tornen avui a la vaga per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. El sindicat Metges de Catalunya acusa el Departament de Salut d'immobilisme i exigeix al govern reprendre les negociacions per garantir unes condicions de treball dignes i preservar la qualitat de l'atenció als pacients. En parlem després d'aquesta pausa. La protesta convocada des de les 8 del matí d'aquest dimecres fins a les 8 de dijous és la 11a jornada de vaga impulsada pel sindicat des de l'inici del conflicte, la tardor passada. L'aturada afecta el personal facultatiu del sistema públic, incloent-hi metges, odontòlegs, psicòlegs clínics i farmacèutics. Metges de Catalunya reclama un conveni propi i mesures urgents per reduir la pressió assistencial. El sindicat també ha iniciat la campanya Ni un minut més, amb què anima els professionals a no assumir hores extres ni activitat voluntària fora de la jornada ordinària. Els professionals denuncien que el sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç permanent de les plantilles. Durant la jornada, el sindicat ha convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona davant del Palau de la Generalitat. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del programa de cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. La mesura incorpora nous grups d'edat i preveu una implantació progressiva a totes les comunitats autònomes durant els pròxims 6 anys.
3: El Ministeri de Sanitat amplia així el cribratge poblacional del càncer de mama, que fins ara s'adreçava principalment a dones d'entre 50 i 69 anys. Amb la nova proposta també s'inclouran les dones de 45 a 49 anys i les de 70 a 74. 74. L'objectiu és millorar la detecció precoç i reduir la mortalitat associada a aquesta malaltia. La decisió respon a les recomanacions dels organismes sanitaris estatals i europeus, així com a l'evidència científica disponible. Segons les dades del Ministeri, prop del 10% dels casos de càncer de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. Algunes comunitats, com Navarra, Galícia o Castella i Lleó, ja han començat a aplicar aquesta ampliació amb resultats positius. El programa mantindrà, de manera general, revisions cada 2 anys, tot i que inicialment es podrà aplicar una freqüència triennal en alguns territoris fins a completar el desplegament.
1: El Vendrell vol posar en marxa la redacció d'un pla local per a la diversitat afectiva sexual i de gènere. La primera acció del pla és una enquesta ciutadana. Amb aquesta iniciativa, el municipi esdevé pioner en la comarca en matèria de polítiques LGTBIQ+.
2: La regidoria de Feminismes i Drets LGBTI+, de l'Ajuntament del Vendrell, posa en marxa el procés de redacció del Pla Local per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del municipi. Ara es posa en marxa la fase de diagnòstic d'aquesta realitat i es preveu que tingui una vigència de 5 anys.
4: Per primer cop a la història, el Vendrell comptarà amb un pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Vendrell. Això vol dir un pla LGTBIQ+, del nostre municipi, que el que farà és, al llarg de 5 anys, doncs, marcarà quines seran les línies polítiques del Vendrell per tal que continuï sent un municipi que asseguri els drets i les llibertats de totes les persones, tant en l'àmbit afectiu com en l'àmbit sexual. Això el que també farà serà incorporar, doncs, tota aquesta vessant que treballa en contra de tots els discursos d'odi i LGTBI-fòbics.
2: La primera acció del pla és posar a disposició de vendrellins i vendrellinques una enquesta sobre el tema.
4: Tirar, no, a la ciutadania el fet que puguin omplir una enquesta que ens servirà, doncs, per tenir una sèrie d'indicadors i de dades que ens permetran, doncs, fer una diagnosi del nostre municipi i també quines seran de ser les línies d'actuació d'aquest pla.
2: L'enquesta es pot trobar a l'apartat de Feminismes i Drets LGBTI+, de la pàgina web de l'Ajuntament, i s'hi podrà accedir a diversos espais públics i també a través del QR dels cartells de la campanya.
1: Josep Canyes va néixer a Banyeres el 23 de maig de 1905. El pròxim dissabte, 23 de maig, se li retrà un homenatge al cementiri de Banyeres i estan convidades colles castelleres de l'àmbit penedesenc i entitats culturals de la localitat i de la comarca.
2: L'entitat Amics de Josep Canyes convoca entitats i ciutadania de Banyeres del Penedès, de la comarca i de la vegueria a participar de l'homenatge a l'escultor amb motiu de l'aniversari del seu naixement. L'acte tindrà lloc aquest dissabte 23 de maig al cementiri de Banyeres i començarà a les 12 del migdia.
5: Dissabte que ve, 23 de maig, és l'aniversari de Josep Canyes. Cada any hi anàvem, no?, aquest dia, i portàvem flors, no?, i llegíem 4 pensaments. Però resulta que aquest any és el 25è aniversari de la seva mort. De fet, fa 2 mesos estàvem aquí pel tema dels pilars, també. I aquest any, tenint en compte, doncs, el 50è aniversari del Monument dels Castells, d'aquí del Vendrell, hem volgut convidar a les colles castelleres de la comarca perquè puguem fer un acte, diguem-ne, simbòlic, amb les camises de les diferents colles, i depèn de la gent que siguem, igual farem un pilar, depèn de com vagi la cosa.
2: L'objectiu de l'acte és clar.
5: Però el que es tracta és de reunir-nos, de parlar una mica, o de més o menys de llegir una mica els seus escrits i els seus pensaments, que pràcticament el Canyes va viure des de Vilanova a Sitges. Tenim records, doncs, de Vilafranca, tota la zona, diguem-ne, a partir dels llocs que ha estat, de poder-ho, més o menys, tenir-ho en compte, no?
2: La significació de Canyes per a la identitat catalana és important.
5: El Josep Canyes és l'escultor dels símbols de Catalunya, perquè, a més de plasmar els monuments de la Cerdana i els castells, també fet, per exemple, el Sant Jordi. No? És a dir, tot el tema de la cultura popular ho portava la sang des de petit.
2: Per altra banda, la xarxa Vendrellenca ha presentat a la Comissió Filatèlica de l'Estat una petició per a l'emissió d'una sèrie de segells commemoratius dedicats a Josep Canyes. L'objectiu de la proposta és posar en valor el llegat artístic i humà de l'escultor, dibuixant i pensador de Banyeres amb motiu del 122è aniversari del seu naixement, que se celebrarà el mes de maig de l'any 2027.
1: El divulgador científic Joan Anton Català Amigo ha presentat aquest dimarts a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell el llibre L'eclipsi del segle. Es tracta d'una guia pràctica per planificar i gaudir al màxim de l'eclipsi total de sol que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost i que serà visible des de la nostra vila.
6: Què és un eclipsi de sol i per què succeeix? Com es desenvolupa? Què cal tenir en compte per triar l'indret d'observació? Quines són les mesures de protecció que cal prendre? Aquestes són algunes de les qüestions que el divulgador científic Joan Anton Català Amigó mira de respondre al llibre L'eclipsi del segle, que s'ha presentat aquest dimarts a la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell.
7: Que serà molt efímer el que durarà, aquí el Vendrell estem parlant de 35 segons de totalitat, de manera que passarà molt de pressa, a més molt emotiu, i cal preparar-se abans per saber en què ens hem de fixar. Ah, mira, doncs ens hem de fixar en això, i després veurem això altre, i veurem com es fos, i veurem com surten els estels, de manera que és una guia pràctica, també per la preparació de la seguretat. Hem d'explicar-li molt bé a la gent que com s'ha d'observar, amb ulleres homologades, que no valen ulleres normals de sol, ni radiografies, ni invents del TVO, perquè cada any hi ha gent que perd la vista al món per mirar el sol de qualsevol manera.
6: L'acte s'ha desenvolupat mitjançant una conversa entre l'autor tarragoní i el meteoròleg vendrellenc Marc Rodero. Català ha insistit a assenyalar que aquest serà un fenomen únic al territori i que cal aprofitar-lo i gaudir-lo al màxim.
7: Aquest hi ha un altre, sense viatjar jo no em veuré, perquè el pròxim aquí és el 2180, el darrer va ser el 1905. De manera que, clar, tot i que són freqüents, relativament freqüents els eclipses de sol, cada any hi ha un parell a tot el món, són molt difícils d'anar-los a veure perquè succeeixen en zones de molt difícil accés. Però aquest és el nostre eclipsi i ens passarà per sobre, de fet quedarem sota l'ombra de la Lluna, que és molt poètic, però literalment quedarem sota l'ombra de la Lluna i no ens hem de moure de casa, o apenas ens hem de moure per anar a buscar l'indret, el parc, el turonet, des d'on veure aquest eclipsi. Aquest és el nostre gran eclipsi del segle, cal gaudir-lo, sí.
6: Precisament el de trobar el lloc concret on poder veure sense problemes la totalitat de l'eclipsi és un dels temes que més interessa a la ciutadania. Català en dona alguna recomanació al respecte.
7: Clar, el sol anirà molt baix en el moment de la totalitat, vora 8:45 del vespre. Això fa que no puguem tenir obstacles en el nostre horitzó de ponent, d'oest. No podem tenir edificis, ni turons alts, ni arbres. I haurem de localitzar el lloc. Però també ho podem fer el 10 d'agost, l'11 d'agost, és a dir, uns dies abans hi haurà molt poca diferència. Aquesta és la millor recomanació.
6: Segons les previsions, el 12 d'agost el sol començarà a tapar-se a 8:45 de la tarda. I serà gairebé una hora després quan el disc s'oculti completament. Un instant que el Vendrell durarà prop de 35 segons.
1: Parlem ara del col·lectiu de productors i cuiners del Baix Penedès Terra i Taula, que celebra aquest dijous al vespre una nova edició de la seva trobada gastronòmica anual, on es presenten les novetats de la temporada. La vetllada tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda al celler Augustus Fòrum del Vendrell i constarà d'un sopar degustació a peu dret amb tapeta i copa de benvinguda, diferents elaboracions gastronòmiques marinades amb vins del col·lectiu, postres, música i un tancament especial amb ginebra del Penedès. Amb el lema de Benvinguda Primavera, l'acte servirà per presentar també l'apadrinament d'enguany. L'Orga del Vendrell continua amb la seva programació de concerts. Aquest divendres 22 de maig el protagonisme recaurà amb l'organista Álvaro Metzger i el cor Zongura, que oferiran un programa on el fil conductor serà la veu humana com a espai d'expressió íntima i transcendent amb acompanyament de l'Orga, que enguany està a celebració de 250 anys.
6: Sota la direcció de Montserrat Manesses, el cor Zongora i l'organista Álvaro Metzger oferiran a partir de 8:45 del vespre i a l'església parroquial un viatge a través de diferents èpoques i llenguatges musicals, anant des dels himnes de Josef Reinberger fins als motets de Félix Mendelssohn. La part central del programa estarà dedicada a Pau Casals, en l'any del 150è aniversari del seu naixement. Del compositor vendrellenc s'interpretaran dues peces marianes, Cançó a la Verge i Ave Maria, la popular i emotiva Nigra Sum i una improvisació a l'orgue inspirada en el cant dels ocells. El llegat del mestre, però, també dialogarà amb la música actual, amb l'estrena d'una obra de Metzger inspirada en Lobos Omnes de Casals, que ha estat elaborada per encàrrec de l'orgue del Vendrell. L'Ave Virgo Santíssima de Josep Uller posarà el punt final a un concert que es desenvoluparà mitjançant la modalitat de taquilla inversa i que s'emmarca en els actes de celebració dels 250 anys de l'orgue.
1: I amb motiu de la Festa de la Bicicleta, que se celebra el 31 de maig, el Vendrell ha organitzat un seguit d'actes previst de la mà del Pla Educatiu d'Entorn. Una d'elles ha estat un parc infantil de trànsit que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la plaça del Tívoli, que s'ha acompanyat d'un taller per posar a punt les bicicletes.
6: El Pla Educatiu d'Entorn ha impulsat aquest dimarts a la plaça del Tívoli un parc infantil de seguretat vial dirigit especialment als infants que fan ús de la bicicleta. En col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, els més petits han pogut fer un circuit en el qual havien de respectar els diferents senyals, passos de zebra o semàfors. Una activitat que ha permès als infants gaudir de l'ús de la bicicleta alhora que aprenien diferents indicacions de gran importància i que els han d'ajudar a circular amb tota seguretat. Paral·lelament, a la mateixa zona s'ha reservat un espai on tots aquells que volguessin podien posar a punt la seva bicicleta, per tenir-la en perfectes condicions pel dia fort de la festa, el diumenge 31 de maig. Ambdues iniciatives han format part de les activitats prèvies de la Festa de la Bicicleta, organitzades pel Pla Educatiu d'Entorn. Durant aquesta setmana també es desenvolupa una gincama del passaport adonauta que, amb el títol de Troba la bici als comerços del Vendrell, té com a objectiu que els infants acabin trobant el trofeu del Tour de França.
1: Si ara parlàvem de bicicletes al Vendrell, parlem de bicicletes, però a Calafell, perquè aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins el pla de barris de Cal Golavà i en serà la seva primera actuació. La Junta de Govern ha aprovat ja el projecte d'aquest primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà al Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella, en un antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de 500.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el pla de barris, un tram del carril bici que serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del pla de barris, segons ha dit el regidor d'Estratègia Urbana, Miguel Ángel Perín. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que té previst continuar en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió entre els carrers Priorat i Gironès fins a arribar a la carrerada d'Andralet, al límit del terme municipal amb el Vendrell. Aquest carril bici serà l'eix estructurant de l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que s'està treballant. L'aposta per la mobilitat sostenible serà molt visible en el proper mandat, diuen, on culminarà en bona part d'aquesta xarxa, segons el dit el regidor Perín. Un tram que connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Prioritat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà també en el que s'està planificant per la C31 i que arribarà fins a Cunit, segons ha dit el mateix regidor.
8: Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet i ho fem amb la derrota de l'Ave Vendrell masculí per 78-53 aquest dissabte a la pista del Club Bàsquet Sant Celoni en un partit sense gaire història, ja que els locals doncs, sortien molt endollats i els taronges, doncs, tot d'intentar reaccionar, doncs, anaven minvats d'efectius i finalment doncs, no van poder seguir el ritme del Sant Celoni. D'aquesta manera, els jugadors de Jordi Neto, que més s'acomiadava doncs, en aquest últim partit a la banqueta taronja, doncs, acaben en cinquè lloc amb 15 victòries i 11 derrotes. Per parlar de tot plegat, com sempre, tenim el mestre, el Jordi Nieto. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
8: Bé, com deia, doncs un últim partit que doncs, ja ho comentàvem, no? Que es presentava molt complicat i finalment doncs, així va ser.
9: Sí, un partit que ja de per si era complicat i a partir d'aquí les baixes, es van anar amb 7 jugadors, un era Eric Rossell que acaba de sortir de lesió, és a dir, amb 6 efectius, només 2 jugadors exteriors, tota la resta interiors, llavors vam intentar, però el ritme d'ells ens va passar per sobre.
8: De fet, a més, ells doncs, també van ser molt efectius al principi, no? Perquè van anotar 6 triples en 6 minuts i, evidentment, doncs, aquest ritme és molt difícil de sostenir, no?
9: Sí, el seu primer quart és de llibre, per dir d'alguna forma, tot el que tiraven ho ficaven, sobretot triples, les seves primeres 4 cistelles van ser triples en 2 minuts, llavors a partir d'aquí doncs, és més complicat. La resta del partit doncs, vam anar mantenint, més o menys, però clar, ja veníem a un desavantatge gairebé de 20 punts.
8: Com deia, doncs era l'últim partit de la temporada, per tant, toca fer una mica de balanç. Ja sabíeu de fa una setmana doncs, que acabaríeu en cinquena posició, 15 victòries, 11 derrotes. Bé, doncs ja ho hem anat comentant també, no? Al final, doncs, s'ha complert l'objectiu principal, no?, que era la permanència, després de l'ascens de la temporada passada, però una sensació, doncs, que amb una mica més de compromís, doncs, s'hagués pogut estar més amunt i tot, no?
9: Sí, aquest és el resum. Jo crec que teníem equip i plantilla per estar, jo crec que un parell de posicions a sobre, més o menys a lluitar per la tercera posició, i el fet de la falta de compromís, de treball durant la setmana, fa que al final, doncs, acabem a la cinquena posició.
8: En el teu cas, doncs ja també ho parlàvem la setmana passada, no?, que t'acomiades de les banquetes, del bàsquet, i bé, al final han sigut doncs, 2 anys a la banqueta, també doncs, uns quants més de jugador, i suposo que ara és moment, no?, de mirar enrere i realment doncs, veure que, òbviament, doncs, has viscut bons moments, també altres no tan bons, però que al final doncs, han sigut molts anys aquí a l'AVE Vendrell, no?
9: Sí, jo, òbviament, guardo un gran record del Vendrell com a jugador, diria que han sigut 10 temporades, o 11, ara no ho sé exactament, com a entrenador del sènior 2, i per tant, com tu dius, moments bons, moments no tan bons, però al final et quedes amb lo positiu i amb la gent.
8: Doncs perfecte, Jordi, per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquests 2 anys que has estat a la banqueta del primer equip, així que rep moltes gràcies i molta sort en aquesta nova etapa.
9: Gràcies a vosaltres.
8: Jordi Nieto, entrenador de l'AVE Vendrell masculí, valorant aquesta derrota per 78-53 a Sant Celoni, i ara, com diuen, ja s'acaba la temporada i, per tant, ja pendents dels moviments a l'estiu, començant, evidentment, pel substitut de Jordi Nieto. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb derrota de l'AVE Vendrell femení per 60-54 aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet B. En un partit on les jugadores de José Antonio Ramírez van protagonitzar un duel igualat, que va tenir diverses alternatives. De fet, les taronges, que anaven guanyant a 5 minuts pel final, però un parcial final de 12-0 va permetre que les locals ens acabessin remuntant, i d'aquesta manera, doncs, com diem, l'AVE Vendrell que tanca la lliga amb derrota, però això sí, amb un meritori quart lloc, amb 16 victòries i 10 derrotes, el mateix registre que dos equips més, el Xamba i la Salle, però gràcies al bàsquet de Baralls, doncs, com diem, les taronges que acaben en aquest quart lloc. Per parlar de tot plat, doncs, com sempre, tenim el mestre, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
10: Hola, què tal? Bon dia.
8: Ve una llàstima, no?, aquest últim partit, perquè vau estar allà, però al final aquest parcial final doncs, va fer que se us escapés, no?
10: Sí, va ser un partit una miqueta estrany. Vam començar a un nivell d'encert una mica també de sort. Sí que és veritat que vam ficar 8 triples, però algun d'ells van ser a final de possessió amb una miqueta d'aquesta sort que en altres vegades no sortia. I es va permetre anar amb el marcador igualat tot el partit, amb una miqueta d'avantatge, una miqueta de desavantatge, fins a 6 minuts del final, aproximadament. Que sí que semblava que agafava un avantatge per tancar el partit, però sí que és veritat que va ser un passant important per part d'elles i van guanyar el partit.
8: Tot i així, bé, doncs, encara que haguéssiu guanyat, doncs, haguéssiu acabat en la mateixa posició. Per tant, bé, doncs, al final, com deia, no?, doncs, acabeu en aquest quart lloc, que bé, doncs, tenint en compte, no?, doncs, totes les adversitats que heu hagut d'afrontar al llarg de la temporada, doncs, evidentment, és una posició, doncs, molt meritòria, no?
10: Sí, a més, si tenim en compte com vam arrencar, que va passar molt a les setmanes, que van començar moltes derrotes molt avoltades, que feia que la moral estigués una miqueta tocada, però de mica en mica les jugadores van refer, van anar a agafar aquesta confiança que és d'encert i ens va permetre acabar en un quart lloc que, bueno, dona una bona imatge del que ha sigut la temporada, i llàstima d'aquest començament de temporada que igual hagués pogut permetre assumir en altres posicions.
8: Ara doncs ja toca descansar i pensar en l'any vinent, que bé, al final doncs el bloc de l'equip doncs ja està fet, per tant, l'objectiu suposo que aquest, no?, d'intentar mantenir doncs, aquest bloc, i aviam si l'any que ve doncs, es pot intentar doncs, fins i tot encara millorar tot això, no?
10: Sí, és la intenció. En principi, quan vam marxar el diumenge, la intenció era de parlar amb elles, de mirar què podien tenir de present i de futur en cap, i si és possible, si mantenir el treball d'aquest any i tenir una base de cara a l'any que ve.
8: Doncs perfecte, José Antonio, per part nostra, agraït que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que tingueu un bon estiu.
10: Molt bé, moltes gràcies igualment.
8: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, valorant aquesta derrota per 60-54 a la pista del Tarragona Bàsquet B, que, com dèiem, doncs, deixa l'AVE Vendrell en quart lloc amb 16 victòries, i ara, com dèiem, doncs, hi ha pendents doncs, aquests moviments a l'estiu per acabar de confirmar com queda configurada la plantilla de cara a la temporada vinent. Thank you.
11: temps amb Marc Rodero.
1: I arriba l'hora de parlar del temps, mitja setmana, dimecres, i el temps estabilitzat. Com a mínim avui fa un dia d'aquells de primavera. Marc Rodero, bona tarda.
12: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tu.
1: Marc Rodero, bona tarda.
12: Molt bona tarda.
1: Ara sí que el tenim aquí.
12: Ara, sí.
1: Dèiem avui, dia d'aquells de primavera, temps estable, deixem enrere aquests quatre núvols que hem tingut a començament de setmana, no?
12: Sí, correcte. De fet, avui serà un dia marcat en conjunt per l'estabilitat, alguns núvols que hem tingut també a primeres hores, alguns tenim ara, però bàsicament testimonials, decoratius, per fer bonic, perquè encetem una situació, o el que resta de setmana, de notable estabilitat, d'un temps tranquil i, sobretot, d'una notable i maca pujada en les temperatures. Avui ja ho hem notat, hem arribat als 27 graus, per exemple, a l'Observatori del Montmell. Això ja indica que per les zones altes, les capes mitges i altes de l'atmosfera, comença a arribar aquest aire càlid, un aire càlid que ens acompanyarà el que resta de setmana, fent doncs, que els mercuris quedin força elevats. Per demà, esperem també una jornada tranquil·la, estable, dominada pel sol durant bona part del dia, arreu de la comarca i amb temperatures també que es quedaran per la banda alta del mercuri. Molts valors superant els 25, els 28 graus. Situació marítima també molt tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
1: Arribem pràcticament a mitjans, quasi finals de maig, i per tant el temps es comença a estabilitzar com marca la regla, no?
12: Bé, ja veurem, eh? De moment sí que tenim aquesta massa d'aire càlida que estabilitza l'atmosfera, però caldrà veure com avança tot plegat, eh? I com va encaminant-se tot plegat. De moment tindrem aquest tastet d'estiu, un tastet que durarà uns quants dies, i veurem de cara a la setmana vinent per on va el tema.
1: Doncs a gaudir-ho, Marc, com sempre. Gràcies per atendre la trucada dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Que tinguis molt bona tarda.
12: Bona tarda.

Doncs d'aquesta manera nosaltres arribem ja a la fi d'aquesta edició de les notícies d'avui dimecres. Recorden que cada dia en trobaran dues al migdia i al vespre, dos quarts de dues i a dos i a les vuit del vespre. D'altra banda, també, recordar que la informació no s'atura, la podreu anar seguint a través de xarxes socials, com sempre, a través de Facebook, Instagram i també X, i com no, de la nostra pàgina web. Però per nosaltres res més, que tinguin molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: El Cafè Literari amb Aron de Balaguer.
1: Bona nit a tutti. Ens citem a nova edició del Cafè Literari avui dimecres 20 de maig. En tot, volia explicar-vos que aquesta setmana, el dissabte 23 de maig, de 12 a 2 del migdia, se celebra a Sant Cugat del Vallès la primera edició del Festival Inaudit de Poesia Jove dels Països Catalans. L'eveniment consistirà en un recital vermut de més guanyadors de diversos premis de poesia joena. Hi participaran el poeta Marc García Grau, Nerea Campo, Jordi Bussoms, Toni R. Juncosa, Júlia Sentís i Guillem Benjam. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvinguts a una nova edició del Cafè Literari.

0: L'efemèride del dia.
1: I quin dia som avui? Doncs 20 de maig de 2026. Per tant, volem recordar en aquest programa els naixements del poeta Gabriel Ferrater i Soler, que va néixer un 20 de maig de 1922 a Reus i va morir el 27 d'abril de 1972 a Sant Cugat del Vallès, i de la dramaturga Lluïsa Denís i Reverter, que va néixer un 20 de maig de 1862 a Barcelona i va morir també a Barcelona el dia 28 de gener de 1946. Doncs des d'aquí ens en recordem de Gabriel Ferrater i de Lluïsa Denís.
0: Recomanacions digitals.
1: I la primera recomanació d'avui és un poema escrit per Lourdes Ribas i Canals, coneguda a Instagram com a L. Ribas Canals. Hi ha matins. Hi ha matins que s'esveixen lentament, com la boira fina damunt dels camps del Pallars, sense fer soroll, sense acomiadar-se del tot. Matins daurats, tenyits de rosa i de silenci, on el món encara no ha despertat i només existeixen els passos humits sobre l'herba i la respiració tranquil·la d'en Pelut al meu costat. Hi ha instants en què semblaria que la vida sencera s'ha aturat només per nosaltres dos. Ell mira l'horitzó amb aquella calma antiga dels animals nobles i jo entenc que no calen paraules quan el cor aprèn a escoltar la llum. Som dos fills del sol, nascuts per caminar entre roselles i albades lentes, per compartir silencis que curen, per guardar dins els ulls la tendresa efímera dels primers raigs del dia. I mentre el matí s'esvaeix a poc, el cel continua encenent-nos la pell d'or i de mel, com si l'univers per un instant ens hagués deixat sols a nosaltres dos i a tota la bellesa del món. I seguidament, escriure, tan sols escriure, que és un relat de mots silenciats, coneguda a Instagram com a mots/silenciats. Escriure, tan sols escriure, aquest acte tan covard de dir-te a tu mateixa el que sents i ocultar-lo als altres, allò en què penses i guardes només per tu. Quina poca valentia que només deixes que el teu art malestre i mediocre el gaudeixi l'única persona que no et defraudarà quan ho llegeixi, tu mateixa. I de sobte, un dia, perquè ho creus així, decideixes publicar les teves pensades, les teves pors i emocions, les teves paraules silenciades. I tot cobra sentit. Ja en fa de temps de la teva decisió, però encara a vegades sents aquella veueta interior que diu: no ho publiquis, no és bo, no agradarà a ningú. Tindràs 4 likes i et sentiràs la pitjor escriptora del món. De fet, el simple mot et fa una por tan voraç que no n'ets capaç de descriure't així. Escriptora de què? De frases? De reflexions?

0: l'entrevista.
1: I us presentem l'entrevistada d'avui que ens acompanyarà en els dos darrers programes del mes de maig, la Maria Carme Rafecas, coneguda com a Maica Rafecas, que va néixer a Llorenç del Penedès l'abril de 1987. És una escriptora, educadora social, antropòloga i tècnica editorial catalana. És coautora de diverses antologies. És membre del grup poètic musical Barceleta i col·labora en diferents activitats literàries i investigacions culturals com l'inventari del patrimoni material de l'Institut d'Estudis Penedesencs, entre d'altres. L'any 2017 publica el primer poemari, Blanc Breu, amb el qual fou guardonada amb el Premi València Nova Alfons el Magnànim. L'any 2021 veia la llum la seva primera novel·la, El setembre i la nit, que narra la lluita heroica que inicia la protagonista quan s'assabenta de l'imminent expropiació de la petita vinya familiar a causa de la propera construcció d'un polígon industrial i exigeix al seu pare que no accepti la indemnització per dignitat. Un llibre commovedor sobre l'entorn, les traves de la família i els camins que ens poden fer tornar a casa per emprendre un èxode interior. La insatisfacció perenne per la falta d'alternatives al present i l'impuls abassegador per la vida. Pel seu llibre Pupil·les d'estàtua l'entrevistem avui al programa.
2: Doncs benvinguda al programa, Maica. Moltes gràcies.
3: Gràcies. Com esteu?
2: Bé, bé. Sí, veient la teva petita biografia literària, posa que estàs llicenciada en Educació Social, en Antropologia, i vas començar amb un llibre de poemes, Blanc Breu, sí. Bromera, el 2017, i posteriorment vas publicar dues novel·les, bé, una novel·la, El setembre i la nit,
3: sí.
2: Amb la Breu Edicions, el 2021. Aquest és el segon llibre de poemes que sí. publiques. Per tant, per l'edat que tens, has començat una miqueta tard a l'hora d'escriure. Com comences?
3: Sí, jo sempre ho dic, una cosa és quan escrius i l'altra cosa és quan es publica, no? Però sí, sí, vaig publicar el primer llibre quan tenia 30 anys i va ser arran d'un premi de la ciutat de València i vaig estar molt contenta i vaig publicar en Bromera Edicions. I llavors després va venir la novel·la al cap de 4 anys, que vol dir que la vaig escriure durant 3 anys perquè el procés de novel·la sempre és més lent, com més lent millor, no?, perquè és més treballat. I el Pupil·les d'estàtua, aquest poemari que vaig publicar el 2025, doncs va ser un procés que el vaig començar durant el confinament, sobretot, i abarca doncs diferents temàtiques, no?, relacionades doncs amb els problemes socials, amb la degradació humana en general, la decadència dels valors, i, en definitiva, aquest món que tenim avui en dia, no? I com arribem fins aquí, no? Des de la crisi del 2008, passant per diferents crisis, no?, climàtiques, de coronavirus, de revoltes populars, repressió, feixisme, i el drama del Mediterrani també apareix molt, les guerres, els refugiats.
2: Sí, comences el llibre amb dues cites. Una de, aviam si ho pronunciem bé, Oidoin
3: Bon Horvat,
2: que pel nom deu ser
3: Austro-Hongarès,
2: Joventut sense Déu, l'ànima de les persones es tornarà impassible com la cara d'un peix,
3: sí.
2: I també Hannah Arendt,
3: sí.
2: Arquejat i radia des del cel el nostre ull, el nostre món. Aquesta tria de les dues cites és, suposem, volguda perquè al capdavall reflecteixen una mica el to del llibre de poemes.
3: Sí. Sí, sí, el reflecteixen i l'inspiren, no? És a dir, per mi les cites són importants perquè em recorden allò que he escrit. Aleshores, doncs, per mi una cita és això, no? Potser entre ells no tindran relació o el que sigui, però per mi el més important és que a mi m'inspiren i veig reflectit una semblança amb el que he escrit o amb la temàtica. I aquests versos de la Hannah Arendt fan referència a l'ull, a la mirada i al món, i clar, el meu títol, Pupil·les d'estàtua, es refereix a aquesta mirada petrificada, aquesta mirada d'un ésser humà deshumanitzat, no? Aquesta mirada, doncs, poc empàtica, no?, potser, o cruel, o atemorida al mateix temps, ho pots interpretar com vulguis. I Dodon Bon Horvat, doncs, vaig viure de molt a prop la traducció al català d'aquesta novel·la, de Joventut sense Déu, que fa aquesta poesia, no?, d'aquest... d'aquesta joventut.

0: joventut sense valors arran de, del període d'entreguerres en què va ser escrita aquesta novel·la i la vaig viure molt de prop perquè vaig treballar a l'editorial que el va traduir i vaig encarregar-me d'aquesta edició i tot això i volia que hi aparegués, no? Perquè de fet és molt semblant al missatge del meu llibre, no? Aquesta manca de valors.
1: I potser aquesta manca de valors és el que fa que aquestes pupil·les siguin d'estàtua, és a dir, que els humans, sí, encopsem les desigualtats socials i tot el que comporta, però si no fem res, som com estàtues i no serveix a res la nostra mirada envers.
0: Exacte, exacte. Una de les interpretacions és el conformisme. Sí, sí, sí.
1: I de fet comences amb Ninots de neu, que... Aviam, els poemes, s'ha de dir, són breus.
0: Són molt curts, sí.
1: La neu és un dels símbols que més apareix en el llibre, per tant, el fred.
0: La fredor.
1: I, per tant, està molt relacionat amb el teu primer llibre de poemes, Blanc Breu.
0: Ah, sí.
1: Per aquesta brevetat i perquè la neu és blanca, per tant, el blanc hi és present.
0: Sí, però no, realment té sentits diferents, però m'agrada molt que facis aquesta comparativa perquè ningú l'havia fet abans i m'encanta. Però en realitat el blanc breu del primer llibre es refereix al blanc de la puresa. És a dir, tot el contrari, no? Aquest desencant, no? Perquè el blanc breu és com una biografia molt de joventut, no? Com molt d'immaduresa i tots els desenganys, no? Que això comporta. I llavors blanc breu vol dir que la puresa és la infantesa, no? O aquest món que t'han pintat idíl·lic, doncs és breu, no? De seguida et desenganyes. I no vol dir que no tingui relació amb pupil·les d'estàtua, però els dos blancs són diferents.
1: És que potser aquesta puresa que tu dius, aquesta candor, aquesta innocència que els éssers humans tenim quan naixem, amb la joventut es manté una mica i possiblement per això hi ha, exceptuant comptats casos de militància des de ben joves a alguna ideologia política, la majoria són equidistants, no tenen encara els seus valors establerts. Per tant, el llibre potser reflecteix... Hi ha un diàleg entre els dos llibres, és evident, i reflecteix el pas de la infantesa a la maduresa, la primera maduresa.
0: Sí, el primer llibre et refereixes, sí, sí, sí. Entre altres coses, sí, és aquest camí, no?, de vida. És molt biogràfic, el primer. Pupil·les d'estàtua no és tan biogràfic, però evidentment també, no?, hi ha coses de la vida i meves, no?, però és més de cara al món, no?
1: Sobretot tenint en compte els primers versos. Més de cara al món. Si les guerres àvies van engendrar ninots de neu i les eues copulen sense moure's, si el vianant és vent i el claxon ocell, els turistes cues de racionament i la pagesa una utopia sense delta. Serem gel invisible, com el torrent anònim que respira entre el ciment. M'agrada aquesta última imatge, és molt potent. El ciment relacionat amb l'estàtua, les estàtues poden ser de ciment tranquil·lament.
0: Sí. Sí, sí, de fet hi ha un poema que es diu Ciment més endavant. I tal com sí. Dius, tots els títols de tot el llibre, tots els títols de cada poema, fan referència a un element maleable, exceptuant, bueno, ninots de neu també, perquè la neu és maleable, i ninots de gel al final, no?, que fan aquest cap i cua, però la resta són d'una sola paraula i referent a elements maleables en al·lusió a aquestes estàtues, aquest eix temàtic, no?, del llibre. A mesura que anava escrivint, veia que podia trobar aquesta unió i clar, d'alguna manera també és com una escultura, no?, el poemari, i la vas polint, no?, i vas veient com pot quedar bé, i va anar fluint així.
1: I fins i tot, després de cada poema, hi ha a l'altra pàgina un petit parèntesi,
0: sí.
1: Que vindria a ser el resum del poema?
0: Doncs sí, és una forma de dir-ho, i tant. A vegades ho he explicat així, tal com ho dius, com que explica el poema, vindria a explicar-lo, entre cometes, però són metàfores com cases de pagès, eh? És a dir, és com una voluntat de sortir de la ficció, per això està en parèntesis, perquè és en plan, ara no és un poema, ara t'estic parlant de la realitat, t'estic parlant d'un record que és el que em va inspirar aquest poema, no? D'un record real de la meva vida real. Però en realitat són metàfores, no? Perquè parlo de si les falses es cardava sota túnels de lava o obrien pas entre el foc amb aiguadilla, no? És a dir, que volia dir doncs, que mentre aquí hi havia molta repressió, doncs jo potser me'n vaig anar de vacances a Formentera per dir alguna cosa, no? Mira, ara ens han interromput.
1: Després hi havia... Bé, un dels primers versos aquests que resumeixen o que venen a explicar el poema en si, hi ha un vers que és: hi havia pupil·les negres ínfimes que havien perdut el paisatge.
0: Sí.
1: Les pupil·les de nou apareixen, són les pupil·les en lliure, negres, per tant, deduïm que són cegues, perquè si han perdut el paisatge, han perdut també la llum, no hi veuen. I vindria a ser aquesta ceguesa causada per la innocència?
0: No, al revés. Però és genial, o sigui, aquest anàlisi que fas, de veritat, o sigui, m'està agradant molt, perquè en aquest aforisme en concret, en aquesta parèntesi en concret, fa referència al poema anterior, que crec que fa referència al terrorisme, a l'atemptat de la Rambla del 2017, de l'agost de 2017, que hi fa referència, perquè jo ho sé, però que és tan implícit que potser no es percep, eh? Però llavors, quan dic que hi havia pupil·les que havien perdut el paisatge, em refereixo, doncs, posant-me com a la pell del jove terrorista que no té pàtria, que no té paisatge, no? Que d'alguna forma també li han tret moltes coses, no? Per la qual es deixa portar per aquesta religió, per aquest radicalisme o el que fos. Evidentment, sense generalitzar, i no estic justificant res, ni, però una mica, no? També s'havia parlat molt, no? D'aquest anàlisi, i llavors em vaig atrevir, no? A posar aquest parèntesi, no? Hi havia pupil·les que havien perdut el paisatge. És a dir, jo com que no tinc cap referència, doncs m'agafo a un déu o a una idea, encara que comporti violència, no?
1: La paraula falla sempre vol dir glaciació.
0: Sí, això es refereix a començar de zero, no? Les falles de València, diguéssim, no? Que tenen com aquest símbol de cremar-ho tot per tornar a començar, no? Les etapes, deixar-lo dolent enrere, a començar un nou dia.
1: De fet, les falles se celebren just abans d'acabar l'hivern.
0: Sí, sí.
1: Per tant, és un nou inici, cremar...
0: Sí.
1: Tot l'anterior per renéixer la primavera.
0: Sí. Es refereix a això. Crec que el poema va sobre un moment d'eufòria, no? Que seria com aquesta cremada de les falles, no?
1: I la mascleta comença.
0: Sí. Però es refereix també a moments d'eufòria vitals, no? D'amor o de festa o el que sigui. I llavors doncs vaig voler posar aquest parèntesi.
1: Però també hi ha diàlegs entre un col·lectiu i un immigrant, diguéssim. Nosaltres, digues, Josep, no callaré.
0: Sí, són diàlegs el més... minimitzats possible, no? Que dius, ostres, una sola paraula, gairebé. Sí. Com per sintetitzar una idea, no? Una idea molt més desenvolupada, en el fons. Llavors, aquí m'arrisco perquè cadascú...
1: Critiques el racisme.
0: Sí, critico el racisme o fins i tot faig una reflexió de com el racisme està dins de tots i cadascun de nosaltres, no? Perquè, és a dir, aquest diàleg el que vol és dir, a vegades tenim converses absurdes, no? Amb l'altre. És a dir, nosaltres els donem un missatge X, però com que allà hi ha una cultura que nosaltres no coneixem i no entenem, doncs ho perceben diferent. Per tant, poden contestar-nos una cosa que no té res a veure, no?
1: M'agrada una altra. L'obsolescència humana estava programada.
0: Sí.
1: I vejos després de plata, els peixos miren com les estàtues i l'amor és l'arracada que penja del cos que carrega la teva ànima abans de tornar a l'aigua.
0: Sí, aquest és profund, eh?
1: Sí, de fet, la idea dels peixos està implícita...
0: Sí, la cara del peix. La cara del peix representa, és una metàfora sí. D'Odon von Horvath, que parla d'aquest... I també apareix en un moment a la novel·la El setembre i la nit, que vaig escriure, que, clar, tu si penses en un peix, com té la mirada, no? Una mirada apàtica, una mirada sense expressió, i una mica és aquesta metàfora que fa de qui no té valors. I aquest poema de Plat és com una crítica, no?, a l'amor que no és amor de veritat, no?, aquest consumisme, no?, en les relacions, aquesta falta de pes, no?, de l'amor, que per això diu l'amor és una arracada que penja del teu cos abans de tornar a l'aigua, no?, com dient, tu acabaràs sent un peix. Però és molt rebuscat, eh? Cadascú pot fer interpretacions.
1: Un altre diàleg, que en aquest cas no té parèntesi, nosaltres, vola lliure, i després Khadija, prefereixo batre les ales.
0: Exacte, t'està dient el mateix, però ella creu que és algo diferent. Per lo que deia, no?, de que senzillament cadascú té una perspectiva i a vegades, és a dir, el missatge és no ens entenem, no? I llavors aquí ho pots interpretar en moltes coses, no? No ens entenem, pot ser un xoc cultural, pot ser el racisme, pot ser des de la més absoluta crítica el racisme, no? Però com aquesta reflexió de, bueno, a vegades tots podem portar dins aquest tracte cap a l'altre com a diferent, no?
1: Sèrio, potser és el més intimista que existeix en el llibre.
0: Sèrio?
1: Sí.
0: Ara no recordo com era.
1: Retallar la foto de portada és un muntatge policial perquè ningú pugui veure la mica de pintallavis que ens queda en la llengua, com la unió de l'esperma i l'òvul camuflada en la pell, que no passa res. Fins i tot els arbres del paradís es podreixen només per dins.
0: Realment no és intimista. Les intimitats són metàfores, perquè es refereix a les falses aparences, es refereix a aquest món que construïm a través de les xarxes socials, a través de la imatge, i de com ho maquillem, no?, perquè sembli més bonic.
1: Per això després fas un parèntesi.
0: Ara, a veure quin era el parèntesi, que no el recordo.
1: Les falses cardava sobre tu no els alava.
0: Sí. Ah, vale. Però mira, en aquest cas és l'únic cas que el parèntesi després de cera
1: sí.
0: No fa referència a cera, sinó que és un parèntesi que té tres punts suspensius perquè fa referència al següent poema i s'acaba en el parèntesi de després. Ara aquí jo crec que els oients no han entès res perquè és un embolic, però diu, mira, jo t'ho
1: dic. Sí, les falses cardava sobre túnels de lava, després Bessal.
0: El poema Sal, que és un poema central del poemari perquè és un resum del poemari. I després acaba la frase.
1: De fet, acaba aquest poema Sal amb un vers que diu «Sense trobar la vacuna que mata les estàtues» i acaba «Però a casa fèiem un hort perquè teníem 30 anys».
0: Exacte. Les falses cardava sobre túnels de lava, però a casa fèiem un hort perquè teníem 30 anys. Això vol dir, a fora tot es cremava, a fora tot estava ple de revoltes, de repressió, de desastres, del que sigui, i no, desastres naturals, guerres, però segons l'edat que tenim, doncs cadascú fa el seu projecte de vida igual, no? És a dir, la vida continua i no ens estem de res, no? Diguéssim, volem lluitar, però no podem deixar el nostre projecte, no? Diguéssim, som incapaços com a éssers humans.
1: Si haguessis de definir en alguna paraula, en una paraula només el llibre, com el definiries?
0: En una sola paraula, poden ser dos?
1: Sí.
0: Bueno, si és una, podria dir crònica. És una crònica de la degradació humana, no? Que de fet es defineix així a la sinopsi, a la contraportada. Llavors, si són dos, degradació humana, i si és una, doncs una crònica, perquè de fet té un arc temporal. S'acaba amb el coronavirus i després té una pila que fa referència doncs, a coses que han passat després d'acabar aquest llibre, no? La guerra de Palestina, la dana del País Valencià...
1: Sí, de fet, dels últims és la dana del País Valencià, Fang.
0: Sí, és el meu preferit, aquest.
1: És potser el més llarg de tots.
0: Un d'ells, sí. El de Ferro també és llarg.
1: Però també el podríem definir com un llibre de contrastos. Perquè si bé és cert que apareix la neu, el gel, etc., també apareix la lava, el foc.
0: Sí.
1: Per tant, la part més femenina i la part més masculina.
0: Sí, sí, són diferents pols.
1: Però en aquest cas, la part masculina i la part femenina s'entrellacen entre ells i acabes amb Fang, que vindria a ser una unió dels dos.
0: No, Fang, va, de fet, clar, Fang és com l'element com més adient, no?, per les estàtues, no?, de tots els que apareixen en el llibre gairebé. Fang és l'últim.
1: Ah, clar, no, Fang, però abans de Cendra. Cendra és el final, i fang és un nou inici.
0: Sí, però cendra és una metàfora de les ciutats palestines que han quedat amb cendra, diguéssim, no? I fang és en al·lusió al desastre de la Dana del País Valencià. Llavors és casualitat que puguis unir diferents elements, no? Però la gràcia és això, que tots són elements maleables, perquè tot fa referència a estàtues.
1: De tot a res quan plou per sota.
0: Mm.
1: I l'aigua fosca s'endú cables i fanals. I un ofec, dos ofecs i 140, València. Sempre acabes amb aquest vers.
0: Hi ha un paral·lelisme.
1: Sí.
0: Mm, de València. Surt València 10 cops. Sí.
1: Deies que és un llibre de poemes que han inspirat les diferents problemàtiques socials, però quin és el punt de partida que et fa escriure el llibre?
0: Ara no recordo quin va ser el primer poema, però penso que per respondre aquesta pregunta és important saber quin va ser el primer, no? Però jo recordo que els primers eren... Mira, el de... Ai, sí, sí que recordo el primer. El primer és, com es diu? Quitrà. Està cap al final, de fet. Quitrà. Mm. Sí. Pensava en això, en la fi del món. El Quitrà parla de la fi del món, parla del canvi climàtic, i hi ha bastants poemes de canvi climàtic. També hi ha Terra, un poema que es diu Terra.
1: De fet, fan que és també canvi climàtic.
0: Clar, totalment. Sí, quan fem un recital amb l'Alba Vinyes, un altre poeta d'aquí de la comarca, ho dividim per blocs temàtics, els seus poemes i els meus, i en el bloc de canvi climàtic surt fang. Però el punt de partida va ser això, aquests poemes breus, tan curtets, no?, que em va sortir per parlar d'això, com de la idea de fi del món, d'aquesta angoixa climàtica, no?
2: I abans d'acomiadar-nos, volem obrir un nou sobre que ens han enviat, en aquest cas, de la Fundació Torre del Palau, de Terrassa. I què hi ha dins aquest sobre? Doncs tenim a les nostres mans la reedició del cançoner de Feliu Formosa, que es va publicar per primera vegada el 1972. I l'han reeditat el setembre del 2025. És un llibre que, juntament amb Vincles a Feliu Formosa, és dels més importants de l'autor. I volem llegir, com no, un dels poemes, el primer de tots. Queda l'esguard, encara no seré, d'uns ulls color de mel. Queda el ressò del pas lleu que ha apartat de mi el teu cos esbel. Queda l'enyor del que mai no t'he ofert i un camí pel desert. I fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de Sergio Márquez i un servidor Aron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa La Música de la Nova Era de Ràdio Vendrell, en qual fem diversos viatges a través de les ones hercianes i a través d'internet, viatges musicals per descobrir i redescobrir algunes bones músiques del fenomen que es va anomenar New Age Music, músiques del món, i que es poden posar moltes etiquetes, però que nosaltres anem a la recerca de la bellesa. I avui us portarem un grup que ja feia setmanes que us volíem portar, un grup que és mig irlandès, mig nord-americà, fundat a Nova York per un grup femení que es diu Cherish the Ladies. La traducció seria estimar o apreciar les dames, les senyoretes, senyores, les dames. I m'ha vingut, m'ha semblat que era molt adient, perquè entre altres moltes cançons del seu CD que tenim aquí, hi ha una que es diu The Ballad of the Fox Hunter, que la traducció seria La Balada del Caçador de Guineus, i és una cançó tradicional irlandesa que després va versionar la gran Lorena McKennitt, la gran dama de les músiques del món. Començarem, doncs, amb Cherish the Ladies, amb una altra cançó del mateix CD, abans d'arribar a aquesta, Her Mantle So Green. Elles són Cherish the Ladies.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Hem anat, encara que de forma indirecta, però hem anat a la verda Irlanda, de la qual de vegades us parlem per les incomptables cançons, artistes, grups musicals, tradicions, etc, etc, etc. La verda Irlanda, que tant ens agrada amb aquest humil programa de ràdio. Cherries the Ladies és un grup femení irlandès-estadounidense. El grup es va formar l'any 1985 a Nova York. La líder és flautista, toca la flauta irlandesa i canta. Es diu Joanie Madden, i la resta de les membres de la banda són diferents dones, artistes, que toquen diferents instruments. Joan Madden, de pares irlandesos, va guanyar el campionat absolut de flauta irlandesa l'any 1984. I, bueno, doncs, tenen una curiositat, un costum molt interessant, que, a part de les gires que han fet per Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, el Regne Unit i tota Europa, van acompanyades, les artistes, quan fan concerts, de ballarins irlandesos a l'escenari. I aquesta és la cançó que acabem d'escoltar, Her Mantle is so Green, o sigui, el teu mantell és tan verd, amb un toc poètic, evidentment, des del seu àlbum Threads of Time, o sigui, Els fils del temps. I ara escoltarem la cançó que us esmentàvem al principi del programa, The Ballad of the Fox Hunter, la balada del caçador de guineus, d'aquest preciós grup femení anomenat Cherries the Ladies.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Joan Madden, Mary Coogan, Mary Rafferty, Donna Lang, ho he dit malament, també Alon Chalady i Siohan Egam. Elles són el sextet del grup Chorus the Ladies que acabem d'escoltar amb la cançó que us hem presentat abans del seu disc anomenada The Ballad of the Fox Hunter, i escoltarem ara també, com és una cançó tradicional irlandesa, escoltarem la versió que va fer l'any 2017 Lorena McKennitt, que va gravar un àlbum anomenat Lost Souls, o sigui Ànimes Perdudes, i que es va editar l'11 de maig del 2018. Lorena McKennitt, doncs, com us dèiem, The Ballad of the Fox Hunter.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Doncs aquesta era la interpretació de la gran Lorena McKennitt i tot seguit escoltarem precisament la cançó que dona títol al desè àlbum en estudi de la gran Lorena McKennitt, com és Lost Souls, o sigui, ànimes perdudes, així de fàcil, així de simple. De vegades les coses més simples són les més profundes. I després d'aquesta cançó escoltarem una altra que la teníem des de fa mesos pensant en posar i no l'hem posat mai aquí, també de la mateixa Lorena McKennitt, que és espectacular. O sigui, la gran Lorena McKennitt, Lost Souls.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: I tot seguit escoltarem la cançó que us esmentàvem que seria espectacular, perquè humilment crec que ho és. Perquè no és només la gravació, el sentiment, la música, la composició, la producció. És també que fan un homenatge, Lorena McKennitt fa un homenatge a les guitarres espanyoles i a les places, a la festa, a l'alegria que va captar, que va sentir quan vas en els seus viatges, perquè ha tingut diversos viatges a tot el món, arreu del món, però quan ha fet gires a l'estat espanyol, i també recordant els concerts que va fer a l'Alhambra de Granada, que això és espectacular, és preciós. Aleshores, la cançó s'anomena precisament Spanish Guitars en Night Plazas, i senyores i senyors, Lorena McKennitt des de el Royal Albert Hall de Londres, en concert, Lorena McKennitt.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Acabem d'escoltar, evidentment, a Jani en concert. Us recordem que esteu al programa La música de la nova era de Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ens podeu escoltar per la FM i també per internet a la pàgina web www.rtvelvendrell.cat tots els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes també per la nit, però de les 11 a les 12. I fem un canvi, estàvem a Londres amb el gran artista Jani en concert, ens anem al Japó amb Himekami des del seu àlbum Moon Water, o sigui l'aigua de la lluna. Escoltarem Maoroba.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal, com esteu, família? Gràcies per ser-hi, sobretot. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. I comencem jornada avui dimecres 20 de maig, edició número, atenció, programa número 3972. Un plaer acompanyar-vos, un plaer ser-hi. I bé, disposades a partir d'aquí 3 hores, o gairebé 3 hores de ràdio en directe, això sí, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, si voleu dir qualsevol cosa, si voleu participar, podeu deixar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic a calaixera@rtb-elvendrell.cat. Ara de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, que ens acompanyarà com sempre telefònicament, només començat. Hem triat una primera cançó ja per posar ritme i això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, són butlletins previstos i programats a cada hora en punt. Després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses. Aquest divendres hi ha nou concert d'orgue dins la programació de l'orgue, així que avui toca fer la prèvia i parlar-ne amb qui sempre ens ho ve a explicar, en Lluís Cintes. A banda, també aquest espai compartit entre ràdio i televisió, Connecta 14, l'actualitat dels municipis del Baix Penedès, en format ràdio, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavant. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies altra vegada, en principi amb els butlletins, i ja ens quedarà tercera i última part, amb més coses i seccions habituals cada setmana, els dimecres, amb la secció de Coma-ruga literària, per conèixer aquesta pròpia entitat, però sobretot els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui torna a ser un d'aquests dies. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals que ja hem dit. Podeu participar per WhatsApp, sobretot, per correu electrònic i també, a més, el telèfon de directe al 977-15-70-69, que a partir ja d'aquella tercera i última hora estarà plenament operatiu. I amb això hi ha una bona combinació musical, arribarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per tota l'atenció que ens doneu, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
3: El temps, sempre això, pendents del temps, només començar, informació de servei, vaja, amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
3: Dia així com tapadot, no per començar almenys.
4: Bé, tenim alguns núvols que van creuant, poca cosa. Avui el que sí que notarem serà aquesta començar a pujar de les temperatures. De fet, a hores d'ara ja apunten maneres, per tant, avui la temperatura es començarà a enfilar. Avui dimecres, i ja coincidint també amb l'arribada del cap de setmana, parlarem d'aquesta segona meitat de setmana, marcada en conjunt per l'estabilitat, sempre amb algun nublet com el que tenim a hores d'ara, que va transitant però això sí, amb una pujada notable en les temperatures. Per tant, avui un dia en conjunt tranquil, estable, amb el permís d'aquests núvols, hi ha temperatures que tiraran amunt, sobretot cap a l'interior. Algun 25-26 que ja traurà el nas, sobretot cap a les àrees, com dèiem, de l'interior, i en especial cap a l'àrea del Montmell. Situació marítima força tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
3: Vaja, i això, justament, actualitzem temperatures. Marc, a hores d'ara.
4: Fixa't quina diferència, eh? Ja en tenim 19 a Cunit i a Coma-ruga, 18 al Vendrell, 17 a la Bisbal, 17 també al Montmell i 17 a l'Observatori de Bonastre.
3: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé.
4: Fins demà, adéu-siau.
3: Bon dia.
0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: Nova cançó de Carlos Adnés, en darrera publicació, en diferents plataformes, és aquesta. Una bona cançó per començar i per posar ritme avui, que ja som dimecres. Arenal Sound.

0: Carlos Adnes, Arenal Sound. Cançó per començar i per posar ritme al programa, en directe, en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. Diferents representants de la formació política Impulsem Junts han fet oficial la seva proposta de buscar un nou encaix per al Baix Penedès, amb l'objectiu d'aconseguir la unitat de les quatre comarques de la vegueria. El partit està convençut que la separació en províncies ha deixat de tenir sentit amb l'evolució demogràfica que ha tingut el territori. Per evidenciar-ho, han fet la compareixença al carrer de les dues províncies de Bellvei, i així en parlava el president d'Impulsem el Penedès, Jaume Casanyes.
2: I no pot ser, no podem continuar amb un Penedès dividit en dues províncies. D'aquí 7 anys, farà 200 anys que es van aprovar les províncies, i estem en aquest carrer que es diu carrer de les dues províncies. Tinc un peu a Barcelona i un peu a Tarragona, i com podeu veure, el Penedès no té sentit dividir-lo en dues províncies, perquè hi ha una unitat no només territorial sinó cultural, identitària, que cal preservar. Perquè quan estiguin les quatre comarques unides ens permetrà defensar-nos millor de la pressió metropolitana.
0: Per Casanyes, el canvi de demarcació permetria que el Baix Penedès tingués veu pròpia en diferents àmbits de decisió que tenen influència a la comarca, com ara els de mobilitat o la sanitat.
2: La pressió, per exemple, el Baix Penedès és l'exemple, no? És una comarca que pertany a la província de Tarragona, però que funcionalment és Barcelona. Les decisions que es prenen a Barcelona ens afecten, i el Penedès no té ni veu ni vot. L'exemple més clar és la tarificació del transport públic. Som la cinquena, la sisena corona, i ningú defensa el Penedès quan es decideix que som la cinquena i la sisena corona.
0: El partit creu que el primer que cal fer és estendre aquesta proposta i fer-la arribar a la població dels diferents municipis i altres partits polítics per aconseguir el màxim d'unitat al voltant de la iniciativa.
2: Bueno, nosaltres el que volem és acabar de socialitzar-ho amb la resta de municipis, amb la resta de partits, i que la gent entengui l'utilitat d'aquesta proposta.
0: De fet, ara fa uns dies, el president del Consell Comarcal i també alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ja es va mostrar obert a estudiar aquesta possibilitat en una entrevista. En canvi, des d'Esquerra Republicana del Baix Penedès, han emès un comunicat en què asseguren que aquest és un debat artificial i que no respon a cap demanda ciutadana i que només contribueix a dividir la població i desviar l'atenció dels problemes reals. Des d'Esquerra afegeixen que el problema de la comarca no és el seu encaix territorial, sinó l'abandonament històric que pateix, i retreu al president del Consell Comarcal que hagi fet aquestes declaracions sense abans haver impulsat un debat institucional ni s'hagi consultat els municipis. I en matèria territorial, el govern de la Generalitat ha presentat al Vendrell el seu pla d'inversió per la millora de les escoles. En total s'hi destinaran 134 milions d'euros, recaient en el Baix Penedès poc més de 1,7 milions. Els ajuntaments que vulguin adherir-s'hi hauran de fer-ho fins a mitjans d'agost i hauran de tenir enllestides les obres abans d'acabar el 2028. Bàsicament, hauran de ser treballs de reforma, d'adequació o de millora d'equipaments per tal d'afavorir també la seva accessibilitat, la seguretat i la sostenibilitat. En aquest pla, que passa de 34 a 134 milions d'euros, els ajuntaments disposaran d'un ampli marge d'autonomia de cara a la seva execució. En Lluís Valls, que ara escoltem, és delegat del govern al Penedès.
3: És un procés que no és competitiu, per tant, és una concurrència en què tots tindran uns diners en funció de diferents paràmetres, però seran els ajuntaments els qui decidiran a què destinen aquests recursos. Si amb aquella escola per fer aquella actuació, o amb aquella altra escola, o en tot, o amb les dues escoles, o amb les que tinguin.
0: Segons la previsió inicial, el conjunt del Baix Penedès rebrà això, poc més de 1,7 milions d'euros, una quantitat que repartirà entre tots els municipis de la comarca. Les obres han de ser enllestides com a màxim el 31 de desembre i el projecte s'ha de presentar a mitjans d'aquest mes d'agost per part dels ajuntaments interessats. I el Baix Penedès continua preparant-se per al repte que suposarà l'eclipsi total de sol el pròxim 12 d'agost. Amb l'objectiu de preparar-se per aquest succés, el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili han impulsat una jornada a Calafell que ha reunit experts d'àmbit científic, turístic i també divulgatiu. L'objectiu ha estat analitzar el potencial econòmic i estratègic que suposarà aquest eclipsi i la manera com aquest esdeveniment pot ajudar a fomentar un turisme diferent. De fet, això defensa la directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de l'URB, la Mercedes Teruel.
4: Pot tenir un interès de transformació de l'activitat econòmica del territori, obrint possibilitats a un nou perfil de turistes, d'oferta d'activitats recreatives que poden diversificar doncs, l'estructura productiva. I des d'aquest punt de vista, l'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer aquest potencial.
5: Al final és un fenomen històric en un període de temps molt llarg i també ofereix oportunitats a casa nostra, a Catalunya, per poder doncs, desplegar una estratègia de posicionament en l'àmbit de l'astroturisme. També de donar a conèixer molts territoris a nivell internacional, ja que tindrem els focus, com dèiem, mediàtics a nivell mundial sobre tota aquesta línia de la totalitat.
0: L'Aleix Roig, que ara també hem escoltat, és del Parc Astronòmic de Prades. La trobada també ha servit per donar a conèixer diferents activitats que us oferiran com a complement al voltant d'aquest eclipsi. En Xavier Martínez és coordinador nacional de CIA Starlight.
6: Sí, nosaltres representem un projecte que va néixer per la unió de la navegació i l'astronomia, és a dir, la possibilitat de gaudir del cel des d'una embarcació, allunyant-nos de terra, on tenim avui, per desgràcia, més contaminació lumínica, justament aquí, des del port de Segur de Calafell, que és on tenim embarcacions i hem engrescat a diferents operadors també de la zona perquè ens acompanyin i organitzar una flotilla d'embarcacions perquè la gent pugui disfrutar de l'eclipse en el millor lloc del món, que és en el mar.
0: I al llarg d'aquesta jornada divulgativa també s'han tractat qüestions vinculades a la preparació del territori davant de la previsible arribada de milers de persones que en uns dies on ja hi ha una pressió molt gran de visitants a la comarca.
5: Un eclipsi total de sol, segons moltes persones que l'han pogut viure, la totalitat, és un dels fenòmens més intensos que es poden viure a la natura i això genera un moviment de persones important. Estem parlant de que aquí estarem en un 12 d'agost, per tant, en temporada turística alta, i se li podrien afegir diversos milions de persones en la línia de totalitat.
7: És potser el més capdalt, el més important, o sigui, organitzar tota la població perquè estigui ben preparada, sobretot per evitar els col·lapses, que segurament en tindrem col·lapses en la mobilitat, i fer tot el possible de consciència a la població per tal que estigui ben preparada.
0: Hem tornat a escoltar l'Aleix Roig, però també hem escoltat en Carlos Uriarte, que és divulgador astronòmic i astrofotògraf. Per tot plegat, aquest eclipsi del 12 d'agost s'identifica com una gran oportunitat per la comarca en diferents àmbits, però també com un repte important per saber gestionar de forma correcta tot el que pot comportar. Més qüestions, canviem de tema. Com cada any, i ja en van 16, aquest mes de juny hi haurà una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Es tracta d'una iniciativa on hi prenen part una vintena de municipis del país i que pretén fomentar el comerç de proximitat. Des de l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme es convida a tots els establiments a la vila a poder adherir-s'hi. Com a mínim, repetir els 200 comerços que hi van participar l'any passat, això en aquest total de 22 viles d'arreu del país, amb uns objectius ben clars, com destaca el regidor de Comerç de l'Ajuntament del Vendrell, Àlex Barrera.
8: Sobretot promocionar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local. En segon lloc, també, doncs, incentivar doncs, aquestes sinergies entre diferents municipis o poblacions també d'àmbit més petit o similar al del Vendrell. I en tercer lloc, doncs, premiar aquests clients, no? Aquests compradors o compradores que són fidels en aquest comerç local.
0: Els comerços que vulguin prendre part només han de comunicar-ho al CIT abans d'acabar el mes de maig i els interessats rebran tota la informació i el material de manera completament gratuïta. Tot plegat amb la intenció d'estrènyer els vincles amb els compradors. Ventós. La secretària actual del CIT és la Sílvia Riambau.
9: Fidelitza la clientela, a la gent que ve a comprar i omple de butlletes, tothom li fa gràcia omplir butlletes. Vull dir, això els hi fa... Amb el client sempre li fa molta il·lusió omplir butlletes i participar en sortejos, i com que és una cosa que ja fa 16 anys que es fa, doncs moltíssima gent ja sap. Ja sap el sistema, ja se'n recorda de l'any passat i ja ho omple de seguida i de seguida participen.
0: La campanya, doncs, pretén premiar la fidelitat dels compradors amb sortejos de visites culturals a la vintena de municipis que en formen part. L'any passat s'hi van adherir només al Vendrell uns 200 comerços. I encara parlant del Centre d'Iniciatives i Turisme, gairebé una vintena de comerços d'arreu del Vendrell prendran part de la nova edició de la Ruta de Tapes, que comença ja demà dijous i s'allargarà fins al 31 de maig. Una proposta per descobrir la gastronomia local, i tothom que vulgui participar-hi ha de fer-se amb alguna de les butlletes editades per el CIT a l'Ajuntament i tastar alguns dels platets elaborats pels comerços i que justament això estan adherits a la campanya. En la presentació d'aquesta nova ruta de tapes n'ha parlat des de la fàbrica del Pernil en Daniel Ribares, com a tall d'exemple, així com des del propi CIT del Vendrell, la Gemma Civill.
10: I les persones que marquin un mínim de 12 segells de menjar a la tapa entraran en un sorteig d'un val de 20 euros de compra, i els que ho hagin segellat tot entraran en un val de 60 euros de compra.
11: I sí que és veritat que a vegades al final el tema de dates també és una mica complicat encertar una mica el mes que tenim que fer-ho, perquè clar, ara a partir d'aquí ara comencem a moltes activitats. I, bueno, jo espero que la gent ens respongui igual que altres anys.
0: Pel preu de 5 euros, cada participant podrà degustar una tapa amb la seva corresponent beguda, una iniciativa ideada per fomentar el producte de quilòmetre zero, a més a més. El sorteig entre totes les butlletes dipositades a les oficines del CIT al carrer Doctor Robert serà el 10 de juny. I els afortunats podran bescanviar els seus vals de compra als comerços adherits al Centre d'Iniciatives i Turisme. Encara pendents de més informacions i d'altres punts d'actualitat, en aquest cas cultural, i propostes expositives ja habituals, com és el cas de l'aparador jove del Baix Penedès. L'aparador jove, que està ubicat a la plaça Pep Jai, que presenta una nova exposició. En aquesta ocasió, el treball de la Paula Cabello, dibuixant de la Conca de Barberà, l'artista que ha estat una de les participants de la Mostra Jove d'Art de la Conca de Barberà i porta al Vendrell els seus retrats fets amb la tècnica del carbó.
12: Estem fent ara una exposició itinerant de dibuixos, de retrat, i bueno, em faria molta il·lusió que vinguéssiu a veure-la. No m'he inspirat, sinó que simplement són dibuixos que vaig fent de persones que vaig veient. Molts són família, amics, o per exemple hi ha gent d'una colla castellera que anava bastant. És gent que conec.
0: La mostra és un nou episodi de l'acord entre els Consells Comarcals del Baix Penedès i el de la Conca de Barberà per fomentar l'intercanvi artístic, un fet que valorava el conseller comarcal de Joventut, en Marc Palau.
13: Bueno, doncs estem molt contents de tenir a la Paula aquí, doncs exposant a l'aparador jove del Baix Penedès en aquest intercanvi novament amb la Conca de Barberà, la qual doncs fortaleix aquests vincles, no?, entre els joves i les joves de les dues comarques, i que ja portem molts anys fent aquest intercanvi cultural, a vegades doncs de pintura, a vegades de fotografia, dels diferents aspectes que treballen els joves, i creiem doncs que això ha de seguir endavant amb aquests intercanvis. La setmana que ve l'altra anem a naltros a la Conca i anem fent aquests intercanvis, el qual doncs agraïm al Consell Comarcal doncs també d'allà de la Conca aquest intercanvi que estem treballant any rere any.
0: L'objectiu de l'intercanvi és donar visibilitat a la feina de creadors i creadores joves de totes dues comarques.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. A la vida hi ha caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
14: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
1: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
15: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
16: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day
2: I stopped being a kid. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: 4 minuts i 2 quarts en punt de 10 del matí. Seguim amb més informació. Ara ja ens endinsem cap a la informació esportiva amb en Jordi Grell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol sala i ho fem amb golejada de l'Espai Silera Vendrellenca per 8-0 aquest dissabte al Pavelló Àngel Guimerà contra el Montblanc, en un partit que no va tenir gaire història, ja que els vendrellencs ja a la primera part doncs, guanyaven per 3-0 i a la segona part doncs, encara farien més gols, en un partit que era l'últim de la temporada. I d'aquesta manera l'Espai sí que acaba en segona posició amb 48 punts, a 7 del líder, l'Altafulla, que és qui finalment s'ha proclamat campió i també doncs, ha aconseguit l'ascens a primera divisió. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el capità, Albert Gené. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, ja fa dies que doncs, ja no jugueu res, però bé, doncs, com a mínim doncs, acabar amb una victòria i acabar segon doncs, també està bé, no?
5: Sí, a veure, l'objectiu havia estat lluitar la Lliga, però bueno, al final no s'ha pogut guanyar. Però no passa res, al final hem fet una temporada molt, molt bona, o sigui, l'haguéssim firmat tots a principi de temporada, segurament, venint d'on veníem, d'haver quedat penúltims durant l'any passat, amb molts problemes de joc. I aquest any, pues, sortir 8-0, últim partit, te'n vas amb la porteria 0, te'n vas amb gols, te'n vas amb les sensacions que volíem acabar la temporada. Era l'objectiu.
4: A més, bé, doncs, una lliga que bé, doncs, vau pagar una mica el peatge, no?, al principi, no?, d'adaptar-vos doncs, també a canvis a l'equip, a entrenador, però bé, doncs, que vau ja doncs, agafar una mica tot plegat, doncs ja la cosa va anar brodada. I fins i tot doncs, durant moltes jornades, no? Ens vau aconseguir ser líders i bé, doncs, demostrant doncs, que aquest any sí, doncs, l'equip demostra el que és capaç, no?
5: Sí, sí, al final, els primers partits, doncs, és això, ens vam adaptar a un estil de joc que a la llarga ens ha sortit, ens ha anat molt, molt bé. Però sí, és veritat que alguns partits doncs, potser van pecar de falta d'entendiment amb aquest nou sistema i sí, al final és això, però bueno, és treure el positiu que a la llarga ens ha servit i pues, esperem que l'any que ve, amb l'entrenador que tindrem, doncs ho puguem encara aprofitar millor.
4: I un equip que bé, doncs mai n'ha tingut prou, no? Com demostra, per exemple, el setè gol de l'altre dia, no? Que doncs ja quan el partit estava acabat, que dius, bueno, ja està, no cal fer més sang, doncs arriba el David, no? Segueix pressionant la pilota i encara és capaç doncs, de fer un golaç, no? I això també doncs, demostra que l'equip, doncs, des del principi fins al final, doncs, hi està ficat, no?
5: Sí, al final, ja és el que vam parlar abans del partit, sobretot aquest últim. Hem de sortir al camp i disfrutar. O sigui, l'objectiu és disfrutar el partit, ja no tenim res a perdre, ens juguem la segona plaça per un possible ascens administratiu, per dir-ho així, però al final és disfrutar. És una temporada que ja t'ho vaig dir a tots, dic, jo crec que s'ha de valorar el que hem fet, dic, cadascú ha de saber disfrutar-ho, això, perquè no sabem mai si l'any que ve es podrà repetir, si l'any que ve tot va malament i quedem últims, si el nivell puja molt, si pugem i quedem últims, és que poden passar tantes coses llavors. He de disfrutar el moment i fer el que sabem fer.
4: Mirant també una mica les dades, heu acabat sent el tercer equip més golejador, amb 145 gols, que és una xifra doncs, prou important, i heu sigut també el tercer equip menys golejat, amb 79 gols, tot i que sí que és cert que comparant-ho, per exemple, amb l'Altafulla, són 25 gols més. Per tant, aquí hi ha el marge de millora, no? Intentar doncs, també ser més sòlids en defensa i a partir d'aquí doncs, saber que en atac doncs, evidentment, doncs, ja ho teniu, no?
5: Sí, sobretot en defensa, en els partits que hem perdut, en els que hem guanyat al final, tots el 90% els hem guanyat amb pocs gols encaixats, 2-3 gols com a molt en contra, per unes quantes porteries 0 hem fet aquest any. El bàsquet, les derrotes que hem tingut és un bon palat més. Al final totes les derrotes han sigut una que vam tenir a principi de Lliga 10-3, si no m'equivoco, 10-4, i aquestes tres últimes derrotes així més recents ens han fotut 9 gols cada partit. Llavors aquí és on hem de millorar, en saber gestionar aquesta classe de partit que se'ns escapen al marcador per un o dos gols, i com que no hem estat acostumats en cap moment a anar darrere al marcador, doncs no sabem gestionar-ho i ho hem pagat. Al final, sense entrenador, doncs és el que té, la dificultat que añadida que tenim.
4: Ara doncs ja toca pensar de cara a l'any vinent, que comentaves, no?, que tindreu doncs nou entrenador, i no sé si a nivell de plantilla també doncs us plantegeu doncs també fer algun retoc, o ja el bloc doncs ja està fet i ja no cal tocar res.
5: Bueno, el que és el bloc principal sí que el tenim clar, o sigui, sabem amb els jugadors que volem comptar, que al final són gairebé tots, per no dir tots. I sí, estem ja, tenim ja algun jugador tancat i encara ens fa falta doncs acabar de tancar alguna incorporació més per tenir una plantilla completa, tornar a tenir la màxima competitivitat entre nosaltres i donar-ho tot i aprofitar, ja que hem quedat segons, doncs d'entre l'any que ve guanyar la Lliga, és l'objectiu, està clar.
4: Doncs perfecte, Albert. Per nostre, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que vagi molt bé aquest estiu.
5: Merci, moltes gràcies a tu.
4: Albert Gené, capità de l'Espai Lira Vendrellenca, valorant aquesta victòria per 8-0 contra el Montblanc. I ara, com dèiem, doncs, ja s'ha acabat la Lliga, l'Espai que ha acabat segon. I ara pendent, aviam si doncs, pot trobar alguna plaça per jugar a primera divisió, si no l'any que ve, doncs, a tornar a intentar a segona.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, un programa únic de tot.
3: I encara més informació en tota aquesta primera part de programa, com és la repassada habitual a les principals portades als diaris en l'edició d'avui dimecres 20 de maig. Comencem pel diari de Tarragona. Esquerra Republicana de Catalunya, els pressupostos contemplen el pla Ictus 24-7. Impuls al tramcamp i més recursos per la protecció del Delta entre els acords. Als tribunals, els Mossos detenen a Jonathan Andic per a l'homicidi al seu pare. La jutgessa creu que el va matar de forma premeditada per la seva obsessió amb els diners. I en política, l'Audiència Nacional investiga a Zapatero per tràfic d'influències. És la primera vegada que un expresident és imputat. Des de Reus, el Círcul celebrarà els seus 175 anys des del dijous 28. A Tarragona, el Cap de Llevant pot tenir la càmera hiperbàrica, i en serveis ja es poden comprar les entrades per la web del diari. Canviem de capçalera, com també ja és habitual i diari, anem cap al diari Ara, justament. Zapatero imputat com el líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'expresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra. I l'hereu de Mango, acusat de matar el pare, Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó, va visitar diversos cops el mateix tram de Collbató dies abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic, segons els Mossos. I reivindicar la informació en temps de desinformació. Esther Vera entre els 7 guardonats en l'acte dels Premis Nacionals de Comunicació. Altra vegada en política, acord per als comptes, el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I per què un cap de Barcelona encara figura en nom de la Falange? Una pregunta que també surt reflectida en aquesta mateixa capçalera. Ara sí, la deixem enrere, saltem cap al diari Ara. El jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un expresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Venezuela. Sánchez surt en defensa seva i el Partit Popular rebutja la moció de censura que demana Vox. I ha acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, Jonathan Andic, surt en llibertat provisional després de dipositar 1 milió. De fet, ell mateix és el protagonista de la fotografia a portada. va entrar al jutjat emmanillat i en va sortir en llibertat provisional. A més, La Vanguardia també explica que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Isaac Andic, el fundador de l'empresa de moda Mango, va ordenar ahir la detenció del seu fill, Jonathan, acusat d'homicidi, que va acabar sortint en llibertat provisional després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. La jutgessa considera que hi ha indicis que no va ser cap accident. I en recerca ha creat un nou per fer reviure ocells extingits. I sobre el brot al Congo, alerta de la OMS per la magnitud i la rapidesa de l'Ebola. Illa es garanteix la legislatura amb el pacte de pressupostos amb Junqueras. Salvador Illa i Oriol Junqueras, que va sellejar ahir el pacte per als pressupostos, falten els comuns a punt de tancar-ho també. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem, i és que és així, ens ajuda a acabar de conèixer una mica millor quina és la informació del dia.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto, de teniente.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: els llibres, eh? Tot i que aquesta no és una secció literària ni un programa que parli exclusivament de llibres, parlem molt de llibres, però sobretot parlem de la gent que hi ha al darrere d'aquests llibres i els autors i les autores que fan possible aquests llibres. A més, si venen reconeguts per un premi important i, a més, són de proximitat i són de Llorenç del Penedès, doncs què més hem de dir? Marta Minguella.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada de ser aquí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta'm, un premi literari d'aquests importants, eh? Sí o no?
1: Sí, sí.
0: Home.
1: No hi comptava.
0: No?
1: No.
0: Ara en parlarem. Premi Ramon Muntaner 2025, és a dir, és la darrera edició d'aquest premi, que el van donar
1: al setembre,
0: eh? Que sí. Tot i que ara el llibre ha arribat a la biblioteca i ha hagut com una mica com una republicació aquí en proximitat, m'explico, eh? No?
1: Sí, sí.
0: I s'ha donat a conèixer almenys els mitjans, o almenys és com ens ha arribat a nosaltres, eh, Marta? T'he de dir, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Fantàstic.
0: Doncs això, enhorabona. Dius que no te l'esperaves, per què?
1: No, home, clar, moltes vegades penses en aquests premis grossos que ni tan sols se'n llegiran el teu llibre, no? Perquè tu et presentes allà i tals... Crec que no era amb pseudònim, el premi. Llavors tu presentes, envies el teu manuscrit sota el teu nom i penses, potser fins i tot, si veuen un nom desconegut, es llegiran dues pàgines i ja està. Perquè érem, crec que 39 llibres s'hi van presentar.
0: Molt bé.
1: I pensar, sense cap contacte, primer llibre que presento a un premi, primer llibre que escric, que et passi això i que et truquin... És com que no t'ho acabes de creure, no?
0: No, i tant, i tant. Ostres,
1: no.
0: Que bé. És un premi important.
1: Sí, sí.
0: En novel·la juvenil, que sí. És una mica també la temàtica del llibre, juvenil. Però ja havies escrit per això, perdona.
1: Jo he escrit, i això ho dic sempre i ho reivindico sempre, sí. Que jo tota la vida he escrit fanfictions. Que fanfictions, no sé si ho controles...
0: Més o menys.
1: Però és un món que agafes un món, un univers que ja existeix literari, i escrius històries situades aquí, no?
0: Val.
1: I això per internet ja ho feia molt de Harry Potter i tot.
0: Llavors, el
1: primer moment que vaig decidir, faré alguna cosa que sigui meva només, va ser amb aquest llibre.
0: Ostres.
1: I aquí som.
0: Assassinat, només el títol encara, perdoneu, sí. Assassinat... A Highburn, com ho pronunciaria?
1: A la catalana li diem Highburn.
0: Highburn, perfecte.
1: Highburn, sí,
0: molt bé,
1: sí.
0: Assassinat a Highburn.
1: Sí.
0: Molt bé. Misteri, assassinats, una jove adolescent... Explica'ns-ho una mica, sisplau.
1: Assassinat a Highburn, diríem que si ho expliques ràpid, és una història d'uns adolescents que resolen un assassinat, no? Però, d'altra banda, jo penso que també és la història sobre com... Un fet molt extrem, una situació molt extrema, fa que una comunitat de persones que es pensaven que es coneixien de tota la vida s'adonin que hi ha moltes coses amagades que potser no tenien tan controlades, no? Dels altres. I com aquesta investigació acaba despertant secrets que tenen tots i motxilles que porten a l'esquena que potser expliquen més aquestes persones, que sempre veiem com a blanques o negres... I anem veient tots els matisos, tots els grisos que porten darrere, no? Que al final és molt més interessant que una persona blanca o negra.
0: Clar. D'on surt tot això? És que a mi m'apassiona, aquesta creativitat que desperteu els autors i les autores, en aquest cas. D'on sorgeix això? Això és que hi ha un món. Una novel·la és un món. Els seus personatges, aquest rerefons que ara explicaves, és a dir, creeu un univers.
1: Jo aquesta història concreta em va venir d'un dia que estava remenant per Twitter i allò que et surten llistes de 20 llocs bonics del món. I jo vaig agafar, jo sempre que em surten aquestes llistes les clico, perquè a mi m'agrada de veure
0: això.
1: Llavors vaig clicar i un dels llocs era un castell d'Irlanda que estava refet com a hotel de 5 estrelles, no? Que l'havien habilitat com a hotel de 5 estrelles i vaig pensar, que xulo, un hotel així de luxe, però sobre un castell antic. I vaig començar a pensar i vaig pensar, aquí poden passar moltes històries, no? Allò que vas pensant...

0: pensant, vas veient aquell castell, no? I passen els dies i de cop et ve la imatge d'un cos caient per la finestra. I dius, i de partir d'aquí, del castell, de la imatge, que és un castell existent.
1: Sí, és un castell. Clar, és
0: l'antiga residència dels Guinness.
1: Val, imagina't. És a dir, l'espai és real.
0: L'espai és real, el nom és diferent.
1: Sí.
0: El castell d'Ashford, que és com es diu l'original, és la residència antiga de la família Guinness, dels de la Cervesa.
1: Sí. Que... És a Irlanda, doncs, no?
0: És a Irlanda. I jo li vaig canviar el nom i vaig fer tot un mapa nou i tot, però la idea concreta, la idea principal, és la d'aquest castell.
1: Sí, sí. I d'aquí sorgeix aquesta història amb aquest
0: exacte,
1: fons,
0: dius, no? I si hi ha un cos que cau, qui ho investiga, què ha passat, i clar, a partir d'aquí surt tot.
1: Els diferents articles i les recomanacions de diferents mitjans de comunicació, una d'elles és una atmosfera que recorda els grans clàssics d'Agatha Christie, entre d'altres, eh? Un gènere amb una molta força en la franja juvenil, etc, un ritme vertiginós... Oh, ja, eh?
0: Sí, jo quan posen aquestes paraules tan grosses...
1: Agatha Christie, eh?
0: Jo quan posen noms així al costat, jo penso... Quina impressió, no?
1: Sí, quina cosa.
0: Més grossa. I sempre faig la broma que crec que és una broma, però realment sí que té part de veritat, no? Que jo de petita veia molt el detectiu Conan.
1: Mira...
0: I penso que això...
1: Algú influent,
0: no? Surt per una banda o per una altra.
1: I Agatha Christie, però...
0: L'Agatha Christie, de fet, quan vaig tenir la primera idea, quan vaig començar a escriure, no l'havia ni tan sols llegit.
1: Val, o sigui
0: que influència directa no és.
1: No, eh?
0: Però sí que... Bueno, llavors dic això. Dic, doncs deu venir del detectiu Conan.
1: No, pel que sigui.
0: Deu venir d'aquí.
1: Però bé, sigui el que sigui, l'has quadrat, eh? L'has clavat, justament, amb la temàtica, amb la història,
0: sí.
1: I que hi ha estat premiat, doncs una mica ho certifica, eh? En certa manera. A més, primera publicació així seriosa. Clar, el fet de que estigui premiada fa que se't publiqui amb una editorial i un grup prou important com
0: sí,
1: el grup 62,
0: sí. Sí, sí.
1: Poca broma, això suposo, deixa-m'ho dir així, que afegeix pressió al que hagi de venir a partir d'ara. Marta, sí o no? No sé si tens al cap hi ha alguna altra cosa, un altre llibre, una altra novel·la
0: sí,
1: o no. Sí?
0: I tant. Però és que jo, si no m'hagués sortit aquesta, ja hauria seguit escrivint i ja. Hauria, llavors en tindria dues i les intentaria colar totes dues i mentrestant ja n'estaria escrivint una tercera.
1: Val.
0: I si no aconseguia colar aquelles dues... No, perquè al final,
1: sí.
0: Jo escric perquè no sé escriure. Fa molts anys que escric, és una cosa que va molt amb mi, no? Quan a casa meva va entrar el primer ordinador, que va entrar a casa quan jo era petita, no sé quants anys devia tenir, 5 anys, una cosa així. El primer que vaig fer va ser escriure un conte de les tres bessones.
1: Imagina't.
0: O sigui, l'explicar històries és una cosa que a mi sempre m'ha encantat.
1: Ah, que xulo.
0: I per això també m'agrada el cant coral, m'agrada el teatre, m'agrada explicar històries en tots els mitjans que es pugui, no?
1: Sí. Bueno, tot és això, no? L'expressió, digue-li artística o no, però no?
0: Sí,
1: és una mica expressar-se.
0: Sí.
1: I crec que és positiu, trobar els canals on poder expressar-te és positiu.
0: És imprescindible, penso jo.
1: Sí.
0: Que
1: si a més són reconeguts i premiats, com és el cas, encara més, no?
0: Sí. Però el canal és veritat que penso que és molt important que hi sigui, que el tinguem tots, no?
1: Sí.
0: Que tothom tingui algun canal artístic perquè al final... És molt humà, això, d'expressar-nos i és molt necessari per tenir empatia amb els altres, haver llegit, haver escoltat, haver vist...
1: Sí.
0: Penso que sí.
1: Jo crec que si tothom això tingués aquest canal d'expressió en diferents terminologies, potser la cosa aniria a nivell general una mica millor. Mira què et dic, eh? De fet, aquesta vessant que tens tu, això, d'aquestes vessants artístiques, teatrals, culturals, molt vinculades al centre, de Llorenç del Penedès, perquè tu ets molt del centre, com el teu cognom i la teva família, en certa manera.
0: Sí.
1: Quan vas recollir el premi, aquest passat mes de setembre, feia referència a això, a Llorenç del Penedès...
0: Sí.
1: I això...
0: Feia referència a Llorenç del Penedès molt.
1: Directament?
0: Clar, perquè al final jo pensava, jo sóc una desconeguda, no? Els altres, els premis, això és dels Premis Literaris de Girona.
1: Clar.
0: Se'n van donar uns quants.
1: Sí.
0: Entre altres coses, també van donar... O sigui, els altres premis literaris, diguem, van donar el Premi Gros al Pep Prieto. Després, Poesia a la Laia Llobera.
1: Imagina.
0: I el Ramon Solsona, Assaig. Són noms que ja tenien, no sé si en van dir 7 o 8 llibres publicats cadascú.
1: Clar.
0: I jo pensava, a mi no em coneix ningú. I com m'explico jo? Com explico qui sóc? I penso que per explicar qui sóc jo haig d'explicar d'on vinc.
1: Sí.
0: Al final és d'on he begut i d'on... No, i per tant parlava de Llorenç, perquè penso que és... que no seria la mateixa persona si hagués nascut a un altre lloc.
1: No, i tant que sí. Tenim aquest moment.
0: Visca.
1: Va, som-hi.
2: Jo vinc d'un poble que es diu Llorenç del Penedès, que és un poble on la cultura, l'associacionisme, són valors, són uns eixos centrals de la vida de tots i totes. I per mi és molt important reivindicar-ho. Jo he crescut en aquest ambient i per això per mi la cultura és una cosa que m'ha envoltat tota la vida. Jo faig teatre, el cant coral també m'agrada molt, i al final el que m'agrada, no, són les històries, i això és el que m'ha portat avui aquí també, el meu amor per les històries, pels llibres, les cançons i tot això.
1: Filla predilecta de Llorenç.
2: No diria Marta. Tant, però bueno, una mica tot arreu.
1: Home, aquesta declaració d'intencions, no? I a més, últimament no sé què passa, que estem rodejats de gent de Llorenç en aquest espai, no, més que passar gent de Llorenç.
2: Bueno,
1: gent de Llorenç,
2: al final és això. Ja, a Llorenç, ja, entre altres coses, hi ha molta cultura, no? Tots qui no fa una, fa un...
1: Sí.
2: No? I fas moltes coses, llavors això al final també fa que surtin persones que els agrada la cultura i tenim de tot, i això és una cosa que m'encanta, que a Llorenç hi hagi gent que pinta, que escriu, que canta, que fa música, que compon, és meravellós, que dissenya, i això m'encanta.
1: Doncs vinga, endavant, eh? Endavant.
2: Sí.
1: I a més, en el seu dia, crec que va ser amb la Gemma Fontanals, que vam reivindicar Llorenç, capital cultural. Va, no serem tan agosarats, perquè sé que Llorenç, ja que això de dir Llorenç capital, això ho teniu molt vosaltres, capital cultural.
2: Capital cultural.
1: Va, ni tu ni jo.
2: No ho he dit jo.
1: No, és cert, a mi no em fa pas res de dir-ho. I a més, a los hechos me remito, eh? No, però està bé que almenys... Mira, i ara quedarem una mica més bé, eh? Farem una mica jo de queda bien. Parlem de la comarca. Va,
2: parlem de la comarca.
1: Tenim una comarca ben rica en cultura, en grans noms i grans autors i autores, com és el cas. Ja he dit, aquest no és un espai literari. No hem parlat massa del teu llibre, que ha sigut una mica l'excusa principal per convidar-te en aquest espai. La gent es pot trobar a la biblioteca, el poden agafar en préstec,
2: a
1: llibreries principals, a tot arreu.
2: Sí, aneu a la vostra llibreria de confiança. És a tot arreu, per internet i tot. Però si aneu a la vostra llibreria de confiança, entre tots fem xarxa.
1: Correcte.
2: I va millor tot.
1: A més, tens xarxes, tens Instagram, recomanes llibres, eh, que sé?
2: Sí, jo tinc un Instagram on faig ressenyes de llibres, que es diu Cuc de Llibre, que el vaig començar poc abans, perquè ara l'1 d'abril farà un any, i jo aquest manuscrit, el premi, el vaig enviar el 25 d'abril, diria. O sigui, sense pensar que al cap de 2 mesos, que va ser el juny que va sortir, estaria anunciant que havia guanyat el Ramon Muntaner, no?
1: Que bé.
2: I sí, faig ressenyes de llibres perquè m'agrada.
1: Doncs que la gent et segueixi. Com ho has dit? Torno a repetir.
2: Cuc de Llibre.
1: Cuc de Llibre.
2: Això és perquè jo, com que sóc profe d'anglès, els anglesos, un cuc de llibre en anglès, és una persona que llegeix molt.
1: És veritat.
2: Llavors era com fer la dualitat aquesta, jo meva.
1: Ben trobat. Marta, enhorabona altra vegada, de veritat.
2: Gràcies.
1: Seguim amb aquesta energia artística, literària, cultural, teatral i musical, de veritat, per molts anys.
2: Moltes gràcies.
1: Ens trobem un altre dia. Et sembla?
2: Fantàstic.
1: Sí?
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: A tu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: Nou minuts perquè siguin les 10 en punt del matí. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, com bé sabeu, sempre en principi disposats a actualitzar-ho a cada hora. I a partir d'aquí, abans d'arribar a aquest punt, acabem de perfilar diferents punts d'agenda i d'informació de servei, com és el cas. Comencem per aquí, de fet, perquè segons s'explica en un comunicat des de l'Ajuntament del Vendrell, recentment s'han retirat de la via pública els contenidors que prestaven el servei de recollida de roba usada al municipi. L'Ajuntament del Vendrell està treballant en la formalització d'un contracte amb un nou servei de recollida de roba usada el més aviat possible. Fins que aquest servei no torni a estar operatiu, es recomana prioritzar la reutilització abans de llançar la roba, valorar alternatives com reparar-la per allargar la seva vida útil i, si té petits desperfectes, donar la roba en bon estat a persones que la puguin aprofitar, reutilitzar-la com a draps de neteja o per a usos domèstics, o transformar-la entre altres objectes útils com bosses reutilitzables, coixins o manualitats.
4: I ara sí, ja com a agenda i com un dels actes destacats, ja sabeu que el darrer diumenge de maig amb bicicleta vaig, és la festa de la bicicleta i que tot just arribarà el diumenge de la setmana que ve, el diumenge 31. Aquesta setmana hi ha diferents activitats que fan això o marquen la prèvia d'aquesta 82a edició de la festa de la bicicleta i que principalment són activitats organitzades pel Pla Educatiu d'Entorn. De fet, al llarg de tota aquesta setmana podeu participar en la gincana amb el passaport edonauta sota el títol Troba la bici als comerços del Vendrell. Té l'objectiu que els infants trobin al final del trofeu del Tour que tothom podrà veure exposat a l'Ajuntament. I, de fet, ahir dimarts també es va fer una activitat, un taller per als més petits. És un parc infantil de trànsit, on també, a més, s'han pogut posar a punt les bicicletes per tenir-les impecables pel dia 31 de maig. I pel que fa al dia de la festa, a partir de 11:15, des de l'avinguda del Camp d'Esports, es farà la concentració per iniciar la sortida a 11:00. En arribar a la plaça Nova, es farà la benedicció de les bicicletes i de les carrosses. I a continuació, a la Rambla, hi haurà l'arribada dels participants i a 12:45 del migdia hi haurà l'actuació de pista, si us plau. A 13:00 es farà l'entrega de premis, els sortejos i el lliurament dels diners solidaris. El conductor d'aquest acte serà l'Àngel Unión, que és un vendrellenc profundament vinculat amb la cultura popular, al teixit associatiu del municipi i que ha participat en inesgotables vegades en aquesta festa de la bicicleta. A més, aquest any els diners recaptats a la iniciativa solidària Pedalem Junts per una mateixa causa es destinen al projecte de Jan Petit, Nens amb Càncer. És una iniciativa solidària que dona suport a infants i a famílies afectades pel càncer infantil. Cal dir que el dia abans, el dissabte 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs es celebrarà el torneig d'hoquei solidari Joan Petit, justament. Durant tot el matí del diumenge 31 de maig i els dies previs es podran comprar les butlletes a 1 euro per donar dret a la participació d'aquests diferents sortejos. I també recordar que n'estem parlant i molt. De fet, avui ho hem fet en aquesta primera repassada informativa. Hem parlat d'aquest acte de presentació que s'ha fet a la comarca sobre com ha d'anar i el que comporta, a nivell social, econòmic, el que és l'eclipsi solar del dia 12 d'agost. Hem de dir que s'han preparat moltíssimes activitats en aquest aspecte. Per exemple, ahir a la biblioteca es va presentar el llibre L'eclipsi del segle. És un llibre de Joan Antol en català i que això ajuda a entendre com és i com ha de ser aquest eclipsi del 12 d'agost, del qual tant estem parlant, però encara ho farem més. Més enllà d'això, el 17 de juny a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública de Terra Baixa, Músiques per a Sol i la Lluna. És una audició comentada a càrrec de Maria Montes, que és musicòloga i realitzadora a Catalunya Música. Els eclipsis, que són un punt de trobada entre el Sol, la Lluna i la Terra, aquest fenomen, a més del seu impacte visual, té una forta càrrega simbòlica. La dualitat entre la llum i la foscor, la consciència i l'inconscient, i a partir d'aquesta visió, la xerrada proposa un recorregut per diferents aproximacions artístiques i musicals al llarg del temps amb participació del públic. I de cara al 21 de juny, a les 5, a 6:45, a les 6, a 6:45, a les 7 i a 7:45, a l'edifici Tavares de Coma-ruga hi haurà un planetari. Comença l'estiu del gran eclipsi. Per això es vol apropar l'astronomia i la ciència als infants, als joves i a les famílies a través del planetari digital immersiu, el planeta digital portàtil que transformarà el Tavares en una finestra a l'univers, una experiència visual, interactiva i única que desperta la curiositat científica i fomenta vocacions des de ben petits. És una activitat que té una durada aproximada d'uns 25 minuts. Bé, és important fer reserves, encara queda dies, recordem que és el 21 de juny, però és això, el ser aforament limitat, és important que feu reserves, si ja voleu participar-hi. Podeu fer-ho enviant un correu electrònic a tavares@elvendrell.net o també podeu trucar al telèfon 977 15 71 29 o enviar un missatge de WhatsApp al 671 51 52 88. I encara continuen més activitats. El 4 d'agost, a les 10 del vespre, a la plaça del Tívoli, es parlarà de l'eclipsi amb la Sílvia Aedo i el Marc Rodero. És una xerrada que s'ha previst que sigui amena, participativa, una oportunitat per entendre millor aquest fenomen espectacular i fer totes les preguntes que us puguin passar pel cap. La Sílvia Aedo i el Marc Rodero, que també són els protagonistes dels vídeos divulgatius sobre l'eclipsi i que es poden veure a través d'aquesta casa, Televisió El Vendrell, però també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament del Vendrell. I ja, finalment, el 12 d'agost, que serà el dia de l'eclipsi al Museu Apel·les Fenosa, una activitat que porta per títol Fenosa i l'astronomia. És una visita especial de l'eclipsi al voltant d'Apel·les Fenosa i la seva relació amb l'astronomia. Des de petit, quan estudiava a l'escola Urciana Pau Vila, l'escultor d'Apel·les Fenosa es va interessar pels misteris de l'astronomia i va tenir l'ocasió de veure passar el cometa Halley. Aquesta passió va continuar al llarg de tota la vida. La seu de la Fundació Apel·les Fenosa, que està plena de tots aquests anys amb senyals i materials mai vistos. I per això aquest eclipsi, amb caràcter únic, desvetllarà aquests misteris en una visita exclusiva que tindrà lloc a les 12 del migdia del dia 12 d'agost. Doncs això, se n'està parlant i molt de tot aquest eclipsi, ho seguirem fent, perquè encara queden setmanes per poder fer-ho, però és una ocasió única per mirar el cel, eh? Més enllà del que pot significar l'eclipsi, que durarà molts pocs minuts. De fet, sembla que l'eclipsi total dura, no sé si arriba un minut i mig, encara no, però és l'oportunitat per mirar el cel i per bé conèixer què és això de l'univers, aquests fenòmens que són tan atractius i que a vegades fins i tot poden ser molt, molt desconeguts. Trenta segons perquè siguin les 10. Actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res, ja continuem a la segona part de Calaixera. Moltes més qüestions. Començarem parlant de l'orga, del concert en la programació que arriba aquest mateix divendres a banda del Connecta 14 i també altres apunts d'agenda. No us ho perdeu, que de seguida ens hi posem. Fins ara.
3: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Gairebé 4 minuts que passem de les 10. Tornem ja del butlletí habitual de la xarxa de comunicació local i que ens porta això segurament la segona part de programa d'avui dimecres 20 de maig, programa número 3972. I ja ho sabeu, sempre aquesta intenció, l'objectiu i les ganes que no hi faltin d'acompanyar-vos i sempre explicar-vos moltíssimes coses. De fet, ara començarem parlant de l'orgue, perquè aquest divendres arriba ja un nou concert d'orgue, així que toca fer la prèvia i ho farem de seguida amb en Lluís Cintes, qui ens aproparà això, com ha de ser aquest concert, entre altres qüestions. I també la segona part d'avui, el Connecta 14, aquest espai d'actualitat dels 14 municipis del Baix Penedès, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavant. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies i després encara tercera i última part amb Coma-Rugal literària i amb participació i trucades. És a dir, encara molta cosa a fer. Així que va, no perdem més el temps i seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.
1: Sintonia d'orgue, i justament per parlar d'orgue, perquè aquest divendres torna un nou concert d'orgue, a més amb aquest marc espectacular de 150 anys del naixement de Pau Casals, 250 anys de l'orgue, és a dir, és un any de celebració. Lluís Cintes, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt content de tornar-se aquí.
1: Sí?
2: El mes passat no hi vam ser, perquè estàvem ocupats amb l'exposició.
1: Correcte.
2: El 250 aniversari de l'orgue, però tornem altra vegada a fer concert aquest divendres amb les noies del Cor Songora i l'Álvaro Metzger a l'orgue. Serà un, és un concert molt esperat, perquè el cor aquest és molt estimat.
1: Home.
2: És el cor de la casa, el cor de l'Escola de Música, dirigit per la Montse Meneses, que, bueno, justament avui té una reunió molt important, la tenim a l'altra banda del fil, i t'agrairia que hi parlem ja, perquè és que està arribant
1: tard. Sí, sí, estava pendent d'aquesta reunió, sí, ho sabem,
2: després
1: i per
2: ja,
1: això...
2: Després ja parlem nosaltres.
1: Exacte, i per això li agraïm la seva participació. Montse Meneses, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
3: Bé, molt bé, molt bé.
1: Enfeinada, entenc.
3: Bueno, sí. Però bé, tranquils, que he pogut retrasar una mica la reunió i podem parlar tranquils.
2: Ah, bueno, millor.
1: T'ho agraïm moltíssim. Doncs bàsicament, evidentment que la pregunta inicial és molt fàcil, Montse, que ens expliques una mica el concert d'aquest divendres anomenat Lux Sacra. Què ens expliques?
3: Mira, aquest concert ens el van encarregar els amics de l'orgue i la premissa que ens van donar és que donéssim una mica d'importància, diguem-ne, a la figura de Pau Casals, donat que és el 150 aniversari. Aleshores, l'hem estructurat en dos blocs, un primer bloc de música romàntica, de dos compositors romàntics, Josep Reinberger i Félix Mendelssohn. I d'ells fem, doncs mira, de Reinberger fem quatre peces que estan dintre d'un opus, de l'Opus 118, i que tots són cants marians, tots són cants a la Verge, i en fem quatre, el Salve Regina, el Memorare, el Quam Admirabile i Ave Maris Estela. Són quatre motets molt bonics. Reinberger escriu molt bé per cor, escriu molt bé per orgue, i la veritat és que és un plaer poder cantar aquesta música. I després de Mendelssohn fem dos dels seus motets que estan dintre de l'Opus 39, dels més famosos segurament i dels més cantats per cors de noies. Són uns motets que Mendelssohn els va escriure perquè va escoltar cantar unes monges en un monestir, I li va agradar molt com cantar Unes monges, però no massa el repertori, que suposo que devia ser molt senzill, i va decidir fer aquest opus tan bonic i que cantem les dues primeres, el Veni Domine i el Laudate Pueri.
1: Ostres. De fet, crec que sempre t'ho preguntem, o moltes vegades que hem parlat t'ho hem preguntat, que és el fet del repertori, que a mi, és a dir, a banda de que significa cantar, de que significa la pròpia audició, és això, aquesta feina prèvia de triar el repertori que no és fàcil, Montse, intueixo.
3: No és fàcil, més amb corda noies, que ara ja hi ha més repertori, però hi ha molta menys literatura que per cor mixt, evidentment. Però bueno, per sort n'hi ha. L'únic que has de fer aquest treball de cerca, de buscar, d'escoltar, de mirar coses que a tu t'agradin però que siguin també adequades pel cor i pel moment del cor, perquè els cors passem per moments diferents. I després donar un cert criteri en el programa, no? Una certa línia de continuïtat.
1: Sí. Escolta'm, i aquesta relació que té el cor Zongora amb l'orga, què?
3: Bueno, està molt bé, perquè tenim a la Mireia, que està a les dues bandes.
1: Clar, és veritat, és veritat.
3: I això ens facilita molt les coses. Sempre ens agrada molt cantar amb orga. És veritat, ahir vam fer l'assaig general, que és molt complicat, perquè quan cantem a dalt, diguem, hi ha molt poc espai, els cors no estan còmodes físicament, i això dificulta, diguem-ne, el cantar tranquil·lament. I quan estem a baix tenim el hàndicap de la distància amb l'instrument. Per sort, la veritat és que l'Àlvaro coneix molt bé els dos instruments, tant l'orga del Vendrell com el cor, i amb això ell ho fa molt bé, i llavors totes les dificultats que poden aparèixer, ell les solventa. Això que t'he explicat és la primera part, que la fem a dalt, i la segona part la farem a baix, i aquesta segona part sí que ja està dedicada tant a Pau Casals com a compositors catalans.
1: Val.
3: Sí, vols que t'explico una mica?
1: Sisplau, sí que m'has titallat, culpa meva.
3: No, explica'ns. Doncs mira, fem tres peces de Pau Casals, dues que són obligades pels cors de noies i que les hem interpretat moltes vegades, que són el seu cant a la Verge i el seu Nigre Sum. I després farem una peça molt curteta, una pregària molt curteta, que es diu Ave Maria de l'Abat Mercet, que està escrita per, en realitat, està escrita per cello i cor, però també hi ha Pau Casals en la seva edició que hi ha de partitures que va fer la Bolo, dona l'opció de fer-la morga. És una pregària molt curteta, davant d'un Nigre Sum, doncs potser diria que no és tan interessant, tot i que jo personalment m'agrada molt, però era una manera d'ensenyar una peça nova que Pau Casals va escriure per cor de noies.
1: Val.
3: I després tenim una cosa molt interessant, que és que se li va encarregar des dels Amics de l'Orga a l'Àlvaro que fes alguna peça que tingui relació amb Pau Casals, i ha fet una peça per cor de noies i orga inspirada en el famós motet de Pau Casals o dos homes, que és per cor mixta, que és una de les, és una meravella d'obra, i ha fet una obra inspirada en aquest motet. I això serà l'estrena d'aquest programa. I llavors acabarem amb la Ave Virgo Santíssima del Josep Oller, un dels, també, dels grans compositors ara mateix per cors, i aquesta Ave Virgo Santíssima és una de les obres més interpretades, però per cor mixta. I jo li vaig encarregar que fes la versió de per cor de noies, i aquest divendres també la podrem escoltar.
1: Que bé. Clar, aquestes peces inèdites, per dir-ho així, són, suposo que s'esbraix el concert, de les parts destacades del concert, no, suposo, Montse?
3: Sí. Bueno, jo diria que és un concert molt bonic.
1: Sí.
3: I entremig l'Àlvaro tocarà una obra també, un preludi de Mendelssohn, i ens farà una improvisació sobre el cant dels ocells.
1: Fantàstic.
3: Pot ser molt interessant.
1: Bé. Doncs un concertàs, deixa-m'ho dir, per totes aquestes premisses, pels aniversaris, perquè sou vosaltres i perquè és el cor Zongora, amb aquestes cançons inèdites, per l'Àlvaro, per la teva direcció, per tot plegat, és a dir, és un d'aquests concerts importants de l'orga. Enhorabona per la feina. Recordar que serà això aquest divendres 22 de maig a partir de 8:45 del vespre, i que la gent no és que estigui convidada a anar-hi, sinó que gairebé està obligada a anar-hi, Això ho dic jo.
3: Bueno, jo he d'anar a concert perquè...
1: Sí, home, i tant que sí, totalment d'acord. Feia una mica de broma. Montse, gràcies de veritat. T'alliberem que puguis anar a aquesta reunió en comoditat, i sobretot gràcies per reservar-nos aquesta estoneta.
3: No, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta visibilitat.
1: Gràcies, fins aviat.
2: Montse, moltes gràcies.
3: Gràcies, Lluís, una abraçada.
1: Adéu.
3: Adéu.
1: Doncs bé, és una bona manera, de conèixer com es presenta aquest concertàs que ara anomenàvem.
2: Sí, el cor Songora ja és molt estimat, no només a l'orgue, sinó a tot el poble.
1: Sí, jo crec que sí.
2: És conegut i ho foten molt bé. La Montse li dona, l'impregna, pues, aquesta expertesa que té ella, diguéssim, no? I ens oferiran aquest gran repertori. A mi el romàntic és el que m'agrada més, personalment, no?
1: Sí.
2: L'època romàntica i que toquin aquestes cançons, aquestes peces corals sacres de Reinberger, pues és molt important. Ja t'ha dit ella que són 6 himnes, d'aquí només en cantaran 4, però bueno, són molt adients, diguéssim, en el moment i en el context, no? I, bueno, veurem també la improvisació del cant dels ocells de l'Àlvaro. L'Àlvaro és un crac, L'Àlvaro és un crac.
1: Tot i ser molt jove, el paio.
2: 30 i molt pocs,
1: per això
2: no?
1: Dic.
2: Sí, sí. El cant dels ocells, els organistes eren grans improvisadors. Tenen aquesta matèria del gran improvisador. Hi ha molts organistes que són encara grans improvisadors i per ells és tota una matèria per ells, no? I, jo penso, dedueixo que els organistes, en el moment en què acompanyaven una litúrgia, mai sabien quan s'acabava, quan acabaven de combregar tot. L'altre dia, la missa de la Verge de Montserrat, que va ser dia 27 d'abril, l'organista que era el guitart, el Josep Maria, quan va acabar la comunió, quan va acabar la cançó de la comunió, i encara hi havia gent combregant, ell va fer tot una...
1: Clar, ha d'allargar, no?
2: Ha d'allargar, clar, d'aquí suposo que d'aquí ve aquest esperit improvisador dels organistes, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Inclús un moment determinat va ficar també dintre, igual que l'Àlvaro ficarà el cant dels ocells, ell va ficar la sardana aquella és la Moreneta, que era el seu dia, no? Jo ho vaig trobar, se m'ha posat la pell de gallina. És a dir, són grans improvisadors i l'Àlvaro no podia ser menys, no? Perquè és un gran músic. Jo sempre he pensat, bueno, ell té l'educació, diguéssim, de Montserrat.
1: Clar,
2: no? Ell estava a Montserrat, i jo sempre penso que tots els músics aquells que han passat per Montserrat, tots tenen un segell.
1: Yeah.
2: Són grans músics, grans músics, amb el seu instrument o amb el cant, amb el que sigui, però sobretot tenen aquesta cosa de respecte, d'humilitat, de reflexió, de manera de fer, no? I en el fons l'Àlvaro és una mica així, clar. Qui millor que ell podia fer una obra de Pau Casals, que una obra, diguéssim, homenatge a Pau Casals,
1: sí,
2: no? I ha agafat el Ovos Omnes aquest, que, bueno, suposo que amb la seva sabidoria, ell ja l'any passat o l'altre, crec que era l'altre, que era l'any Guimerà, era l'altre any, no?
1: L'any passat va ser, sí. L'any passat
2: ja se li va encomanar una obra i li va titular La llum que il·lumina l'ànima.
1: Sí, la recordo, també hem parlat.
2: La recordes. Jo crec que la recorda molta gent, perquè va ser una peça que va recórrer, diguéssim, tota la biografia, una miqueta, quan sortia de Canàries, bueno, inclús hi havia aires canaris al principi, després aires mediterranis aquí, és a dir, que hi va haver una sardana, no, va ser una obra que s'hauria d'haver explotat més. Jo li vaig dir un dia, això ho de rodar per tota Catalunya. Però no ha sigut així, però bueno, no sé quines polítiques...
1: Sí, a vegades...
2: Però Déu-n'hi-do, però vaig en el talent, diguéssim, d'aquest noi, no? I suposo que el Ovos Omnes aquest, pues, ens sorprendrà per el mateix cantó, no?
1: Segur.
2: És dir que, bueno, no sé, que jo des d'aquí convido que ningú s'ho perdi en això, perquè ha de ser molt bonic.
1: I tant, un concertàs, un d'aquests concerts importants.
2: Ara la Montse ens ha dit que la segona part la faran de l'altar, sempre és un canvi, sempre és una diferència visual també, no?
1: Sí, clar,
2: i acústica.
1: Cor, ja baix.
2: I acústica també. I, bueno, pues,
1: sí, perquè no és fàcil, Tu ja ho saps, que cantar a l'església no és fàcil per la reverberació...
2: No, sí. L'església té molta reverberació.
1: Exacte, que d'oïdes és molt agradable, no? És per la gent que s'ho escolta és molt xulo, però clar, pels músics no gaire. I a més, quan hi ha acompanyament musical, també encara ho complica una mica tona,
2: Jo crec que ho complica el fet de la distància, que és el que té la Montse, no?
1: Sí.
2: El fet de la distància sí que ho complica, perquè tu sents l'orgue de lluny, l'organista te sent a tu de lluny, també el ressò, és a dir, que arriba uns segons tard, és a dir, que aquesta diferència de segons entre un instrument i l'altre, doncs això pot afectar. Però bueno...
1: Però els bons músics ho teniu molt controlat, això, i el teniu molt dominat.
2: De fet, una mica de reverb és molt important.
1: Sí,
2: per les veus i per...
1: Sí, ja dic, d'oïda, el so de l'església és molt maco.
2: Sí. una reverb que se'n va totalment el dia del Miserere. Aquell dia hi ha l'església tan plena que ja no retrona res.
1: Sí, es perd.
2: Sí, sí.
1: És curiós, eh?
2: Ho assaixes i tot, buah, sembla que... I després, quan tota la gent allà dintre, i els passos, i els armats, i tot això, allò queda... Puf,
1: clar,
2: queda molt apagat
1: de
2: tanta gent que hi ha en aquell moment.
1: Sí, sí, és curiós, és curiós. Això és la física del so, eh? És un bon tema teu per parlar-ne, algú que hi entengui realment, que ens en parli.
2: Bueno, estem en plena celebració del 250 aniversari, ja te vam venir a presentar tot el programa i tal, que això ho han fet el Xavier Mercader i, bueno, i la Junta i el Salvador Guasch i tal, no, i la Mireia, van fer aquesta exposició, que aquesta exposició va tractar, diguéssim, del moment en què es va decidir a fer l'orgue fins que es va inaugurar. És a dir, va haver tot el període de construcció i se van exposar moltíssims documents, que va ser molt interessant. Però això no hi va haver concert, val? Però ara tornem a embroncar i fem aquest, i encara farem el del mes de juny.
1: Val, encara queden, abans de l'estiu.
2: El del juny.
1: I el, val.
2: El del mes de juny.
1: Que... Molt bé.
2: Que serà el dia 5 de juny, que serà el títol... Clar, òbviament també ens coincidim amb el 150 aniversari del naixement de Pau Casals.
1: I del Festival de Música Pau Casals, que estarà tocant,
2: clar,
1: etcètera.
2: Clar, estarà tocant, sí. Bueno, el dia 5 de juny tindrem gralla i orga. Serà de nom Pau Casals i la gralla. És a dir, que bueno, també pot estar molt bé. Aquí la gralla agrada molt,
1: sí,
2: perquè és molt de territori, diguéssim, no? Amb Daniel Carbonell i el Josep Mateu. Pot ser un concert molt xulo, també. I després ja ens aniríem cap al juliol, que és quan participem amb
1: el festival.
2: Amb el Festival Internacional. No només amb el concert, que sempre ve moltíssima gent, més aviat gent de fora, que estan estiuejant, o gent que coneix el festival i venen a sentir-lo, sinó també a l'endemà, que baixen tots els nois que estan fent el curset d'orgue a Montserrat, baixen, i l'organista els hi fa com una lliçó magistral.
1: Com una masterclass.
2: Com una masterclass, que a més és oberta en el públic. És molt
1: que
2: interessant.
1: Que xulo,
2: bé.
1: Que xulo.
2: Sí, sí, cada any passa el mateix, i aquest any també serà.
1: Que bé, que bé. Doncs
2: serà igual.
1: Una àmplia programació que té tota aquesta força d'aquests aniversaris tan importants per dues bandes, tant per l'orgue com el naixement de Pau Casals. Tornant al concert d'aquest divendres, fet tenim un testimoni enregistrat del propi Álvaro.
2: De l'Álvaro.
1: L'Álvaro, sí, que explicava una mica la seva participació.
2: Sí, perquè ell també està molt liat i no està al Vendrell. Dic, pues envia'm un àudio i ho expliques una miqueta, perquè ell... que ens digui ella...
1: Correcte.
2: A viva veu, a veure què ha fet.
1: La seva participació i aquestes composicions que interpretarà aquest proper divendres. Escoltem, doncs.
2: D'acord.
4: Bé, Lobos Omnis, que compost pel Cor Songora i l'Orgue al Vendrell, és una peça basada en el mític Lobos Omnis de Pau Casals, i conserva molts elements d'aquests, com la tonalitat, el compàs, motius rítmics i una mica l'atmosfera general de l'obra. En aquest cas, però, s'incorporarà l'orgue, que fa de suport harmònic del cor,

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: 2:15 d'11 del matí en directe des de Ràdio El Vendrell, com no, avui dimecres, segona part, i ja també secció habitual cada setmana que passa en aquest espai compartit entre ràdio i televisió. A través del Connecta 14, és un espai elaborat pels serveis informatius d'aquesta casa que intenta recollir tota l'actualitat en molts àmbits des dels 14 municipis del Baix Penedès. Doncs ben pendents del contingut i allò que ens explica la responsable d'aquest espai, Sílvia Martínez, en aquest Connecta 14 d'aquesta setmana.
4: Ens acompanya al plató l'orientadora de l'Oficina Jove Baix Penedès, Sílvia Ferrer, amb la que parlarem dels serveis que s'ofereixen en aquest indret que es troba al carrer Àngel Guimerà del Vendrell i que forma part del Consell Comarcal del Baix Penedès. Moltes gràcies per acompanyar-nos al Connecta 14.
5: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
4: L'Oficina Jove Baix Penedès, que té al voltant de 10 anys, però que d'alguna manera té aquesta connexió amb el Servei Jove Baix Penedès, que aquí sí que més de 3 dècades, l'any 2023 va fer el 30è aniversari, no? Donant suport, assessorant i acompanyant el jovent de la comarca.
5: Exacte. Al voltant dels anys 90 va néixer el que seria l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès. Al cap de poc es va crear el Jove Baix Penedès com a projecte en el qual s'hi adhereixen els municipis de la comarca que hi tenen interès i s'hi comencen a fer moltes activitats. I és el 2015 que es crea l'Oficina Jove del Baix Penedès com a nou servei, tot i que ja hi havia un servei similar a l'Oficina de Serveis de la Joventut, amb una benentesa entre Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix Penedès, que és on es situa, no?, com deies abans, al carrer Àngel Guimerà, i és on donem tots aquests serveis d'orientació, informació, assessorament al jovent de la comarca.
4: Ho apuntaves ara, però quina és la funció principal d'aquesta oficina?
5: La funció principal va molt destinada a acompanyar el jovent en la seva emancipació. I l'emancipació, aquí hi entren molts temes, o sigui, treballem molts temes, ajudar, donar suport, acompanyar en el que és la formació, el treball, la salut, l'habitatge, l'associacionisme, mobilitat internacional, són molts temes, potser me'n deixo algun, en el qual els joves poden tenir algun dubte, alguna necessitat d'acompanyament, de resoldre algun dubte concret o una mica més enllà. Llavors, hi ha una oficina jove a cada capital de comarca, perquè formem part d'una xarxa, que és la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, la XNEJ, de la Direcció General de Joventut, i a cada comarca, a cada capital de comarca hi ha una oficina jove i cada una mica té el seu tarannà. En el nostre cas, som tres persones que fem l'orientació acadèmica, una persona que fa orientació laboral, un cop al mes tenim també un especialista en el que seria mobilitat internacional i després donem informació genèrica de la resta de temes que siguin d'interès pel jovent. A més, de fer activitats als instituts, a la resta de municipis, perquè intentem descentralitzar els serveis en la mesura que puguem.
4: Els joves que tinguin interès en assessorar-se, orientar-se, en consultar sobre qualsevol d'aquests temes que apuntaves, què és el que han de fer? Perquè avui en dia estem molt acostumades a tenir-ho tot a cop de clic. Jo sé que vosaltres també feu molta difusió dels serveis a través de les xarxes, però presencialment han de

0: demanar hora, poden presentar-se a l'oficina directament?
1: Poden venir directament, ens poden demanar cita per telèfon, per WhatsApp, amb un privat d'Instagram, en derivats d'un altre servei de joventut de la comarca o d'algun altre servei d'un altre departament, com podria ser d'ensenyament o d'ocupació, de serveis socials, doncs també. Pot arribar a les persones joves des de qualsevol lloc. Realment, no, és, intentem ser un lloc de referència en quant a resoldre dubtes, no, i acompanyar, com deia abans, no, amb totes aquestes temàtiques.
0: I, Sílvia, quins són els serveis més demandats pel jovent, concretament a l'Oficina Jove Baix Penedès, en aquesta vida de 10 anys?
1: Sobretot el que seria l'assessorament laboral i acadèmic, que són els temes, doncs, que també a nivell, doncs, d'emancipació és l'època, no, doncs, que el jovent té aquest moment, doncs, de començar a treballar a partir dels 16 anys i també, doncs, del començar a triar estudis, perquè clar, fins als 16 anys el màxim que han triat és alguna assignatura, doncs, a tercer o quart d'ESO. La resta, doncs, ja és començar una tria, doncs, nous itineraris, tota l'educació postobligatòria, i aquí és on hi ha els dubtes més grans i és aquí on potser prenem més forma i on també bueno, ens hem especialitzat més en tots aquests temes.
0: Ara entrarem en detall, però de quina manera treballeu, m'imagino que conjuntament, no, amb els instituts, per tenir aquest feedback de l'oferta que hi ha d'ensenyaments a la comarca, també amb els ajuntaments, les diferents opcions que hi ha?
1: A veure, nosaltres fem una feina d'investigació per saber tots els estudis que hi ha a la comarca i comarques veïnes, més enllà del que pugui haver una miqueta més lluny, està clar, eh? A més, els instituts tenen un servei d'orientació. Nosaltres coneixem moltes de les persones que fan aquesta tasca, són serveis que funcionen molt bé, que fan molta feina, però no tenen la capacitat de poder orientar de forma individualitzada tot l'alumnat de l'institut.
0: El servei d'orientació acadèmica, concretament, doncs com funciona?
1: Bé, doncs qualsevol persona jove a la comarca ens pot demanar una cita. És millor demanar cita, doncs, perquè quan vingui realment estiguem per ell, no s'hagin d'esperar. I el que fem, doncs, és bueno, doncs, conèixer una mica aquella persona per ajudar-la a triar, a definir l'itinerari formatiu que vulgui fer. És una feina bastant, bueno, a vegades és complicada, tenim eines pròpies que hem elaborat nosaltres en formacions que hem fet també, i bàsicament el que es basa és en poder fer un parell d'investigacions. Hi ha una investigació més interna, no?, que seria el que serien els factors més interns i certs condicionants perquè aquella persona reflexioni sobre com és. Serien, bueno, per exemple, podem treballar més la personalitat, les habilitats, els valors, els interessos professionals, els interessos més laborals, educatius, no?, que seria més la part més d'investigació interna de la persona, però també tenir en compte el que ens condiciona. Ens condiciona la família, ens condiciona també la part econòmica, ens condiciona tot un tema social, no? Ens poden condicionar també aspectes com més personals o de capacitats de la persona, i tot això cal tenir-ho en compte. No és ni negatiu o positiu, eh? A vegades ens pot afectar d'una manera o d'una altra, però sí que s'ha de ser conscient, doncs, que potser a nivell familiar, doncs, potser ens estan motivant o aportant cap a un tipus d'estudi que potser realment aquella persona no és el que prefereix del tot, d'acord, o però és que potser encara no ha decidit o no ha trobat cap on es vol dedicar, no? Llavors, tota aquesta investigació, bueno, és interessant i s'ha d'anar fent, nosaltres diem rascar, anem a rascar, no? Llavors, bueno, motivem molt fer preguntes, tenim també un tipus, una mena de formularis, com uns testos creats per nosaltres, això que et deia, a través d'unes formacions, i fem preguntes de què vols estudiar, de què et vols dedicar. Són preguntes que a vegades molta gent inconscientment les fa com juntes, no? És com el mateix, no és el mateix, perquè potser m'agrada molt estudiar matemàtiques, però realment jo em vull dedicar a treballar amb les persones. Puc juntar aquestes dues coses? Potser sí. Després també, un cop tens una mica clar cap on vols anar, potser no l'estudi, però sí l'àrea de coneixement o una àrea laboral, una família laboral, doncs pots preguntar-te quins estudis necessito per dedicar-me a aquella professió, on fan aquells estudis, com hi arribaré, no? Perquè moltes vegades també el transport, depèn d'on visquis, aquí a la comarca hi ha municipis que no tenen massa transport públic. Després també el tema econòmic, si hi ha beques, si no hi ha beques, no? I realment s'acaben despertant un munt d'interrogants I, bueno, ara queda una mica malament, però ens agrada que les persones joves marxin amb més dubtes dels que han entrat, perquè això vol dir que hem reflexionat molt, que hem investigat, que hem estat mirant doncs, tot el sistema educatiu, com funciona, on són aquells centres, no? Com hi puc accedir. A vegades hi ha estudis que necessiten una prova d'accés més enllà de fer una prescripció, no? I això també s'ha de conèixer.
0: Clar, entenem que potser teníem a priori una idea que l'oficina Jove Baix Penedès, tractant-se de una oficina ubicada o que dona, presta un servei comarcal, se centra molt en una oferta educativa dins la comarca, però no és així. És a dir, vosaltres feu orientació per estudis de tots els nivells i per alumnes que vulguin anar a estudiar a Barcelona, a Tarragona, en qualsevol altra ciutat. És a dir, que també per aquest altre alumnat que estigui plantejant-se fer un altre tipus d'estudis, també poden trobar doncs un suport, una orientació i analitzar doncs això realment què és el que vol.
1: Bueno, és que aquest estudi, aquest anàlisi intern, no? Aquests factors personals i aquests condicionants és una part d'aquest assessorament. L'altra part serien els factors externs. Quins són els externs? Els estudis, l'oferta laboral. I si jo t'ajudo a triar un estudi, una professió, no? O una professió, mirarem on es pot estudiar allò. Bueno, primer, quin és l'estudi que ens porta aquell ofici? Quan triem l'estudi mirarem on es fa. Clar, llavors pot ser que aquell estudi, doncs, si tu et vols dedicar a treballar, per exemple, doncs, amb temes de monitora d'esquí, està clar que l'estudi no el faràs aquí. No, hauràs d'anar cap al Pirineu, o si vols dedicar-te a un tema més marítim o pesquer, doncs potser hauràs d'anar més cap al sur. O sigui, això, sí, sí.
0: Us trobeu de vegades que els joves van acompanyats de les famílies o són bastant, en aquest sentit, independents?
1: Depèn de l'edat, però sí que a nivell d'ESO s'acostuma a venir família. I també és veritat que la majoria de famílies també volen assessorar-se, perquè hi ha molts pares, mares, no? Bueno, les persones adultes de referència d'aquell jove que moltes vegades no saben com funciona el sistema educatiu. A vegades és perquè el sistema educatiu que van viure no és el que hi ha ara, o perquè realment estan molt desconnectats d'aquest món i no saben exactament què és un cicle de grau mig, què és un de grau superior, com se'n va d'un a l'altre, no? Com s'accedeix a la universitat, llavors també els interessa. Llavors, a vegades, tenim, no?, les consultes com per dues bandes, no? Cadascú les pregunta de manera diferent, cadascú les relaciona diferent, no? I és positiu i a vegades no pot ser-ho tant, perquè sí que a vegades aquests condicionants que deia abans, no? Pot ser que la família potser vulgui, doncs, bueno, no imposar, però sí que a vegades condicionar una miqueta massa i, bueno, a vegades no és tan positiu, a vegades doncs, convidem a que l'assessorament pugui fer-se de forma separada.
0: Quins són els dubtes que acostumen a tenir els joves quan s'adrecen a l'oficina, els principals?
1: A veure, hi ha molts tipus de dubtes, i ho diré potser amb diferents tipus de consultes que tenim. Hi ha consultes com més ràpides, més d'informació, no? De joves que ja saben que volen fer un cicle formatiu relacionat amb aquella família, que llavors ja és doncs, entrar a la pàgina web, per exemple, Tria Educativa de la Generalitat, això és molt important també, on busquem la informació sempre de les pàgines oficials, i ensenyar, llavors ensenyem doncs, els cicles formatius, quines assignatures es fan, quan duren, on es poden fer les pràctiques, quins són els oficis als quals et pots dedicar, no? Les sortides professionals, on són els centres, on es fan, o com s'hi pot arribar. Això seria una part més informativa. No? I també una altra consulta molt típica és, per exemple, quin batxillerat triar depenent de l'estudi superior que vols fer. Després un batxillerat pots fer tant un cicle formatiu de grau superior com anar a la universitat. Però està clar que un batxillerat que serveix per tenir aquesta base teòrica, no? Aquest ensenyament bàsic per poder estudiar aquest estudi superior, doncs s'ha d'adequar. No? I, per exemple, si vols anar a la universitat, és important quines assignatures tries, perquè per la selectivitat et serà molt útil haver estudiat aquelles o no, més enllà de que en aquell estudi, si tu necessites, si en aquell estudi superior has de fer biologia, està molt bé que l'hagis fet tu el batxillerat. Perquè tindràs la base, no?
0: Hi ha força alumnes de la comarca que estan ara en aquest moment i molt pendents d'aquestes assignatures que ponderen i les
1: Exacte.
0: Que no ponderen,
1: que sí, sí, sí.
0: La selectivitat és
1: sí, sí.
0: D'aquí menys d'un mes.
1: Aquestes dues preguntes són molt bàsiques, no? El què faré després de l'ESO? I quan hi ha més o menys ja la idea de cicle formatiu batxillerat. I després hi ha la gran pregunta o el gran dubte de és que no sé què fer. I el no sé què fer...
0: Es trobeu molt en casos de sí. joves que, de vegades, perquè tenen moltes opcions i no saben quina escollir, o perquè no acaben de trobar quin encaix, no? Què és el que els agrada de veritat.
1: Sí, sí, clar, hi ha moltes
0: persones... Per falta d'informació no serà, perquè crec que ara vivim en un moment en què hi ha moltíssima informació, hi ha un ventall molt ampli d'estudis, sí. Molt més que fa 10, 20, 30 anys.
1: I tant.
0: Però que potser precisament això és el que fa que sigui més dificultós, no?
1: Bueno, i que han rebut tota l'orientació al centre. És a dir, el centre, els instituts, tots els centres d'ensenyament de secundària, durant el tercer, moltes vegades, però sobretot el quart d'ESO, tenen xerrades de les persones que fan orientació a l'institut, moltes vegades venen xerrades doncs, d'algun institut que facin cicles formatius o d'alguna universitat, els expliquen com funciona tot. Però és a nivell grupal i a vegades, bueno, doncs potser si no tens ben bé clar cap on et vols dedicar, és un moment doncs, que et crea molt dubte i clar, això és un repte també, et crea una pressió, no? I aquest moment de pressió, que qualsevol decisió et crea a la vida, però clar, també pensem el que deia abans, fins als 16 anys tampoc no han trigat massa res. Llavors, clar, és un moment doncs, que se't planteja davant triar algú tan gran com què faré cada dia i una cosa que després no, doncs, potser m'hi dedicaré.
0: I com els ajudeu quan es troben en aquest moment de tanta incertesa, que desorientats, que no saben quin camí triar i que la societat, la família, el context en què viuen els està apretant a prendre una decisió, a apuntar una llista de centres i estudis on continuar la seva formació? Com es resol?
1: És el que t'he explicat abans. Reflexionar, investigar, l'autoconeixement és molt important. Llavors, bueno, tenim diferents exercicis amb aquests testos, aquest protocol que et comentava abans, i aquí moltes vegades acabem tenint doncs, potser dues, tres famílies professionals en les quals doncs, potser aquella persona s'hi sent còmoda. És molt important també, per exemple, decidir què no m'agrada. No? De tot aquest ventall de professions, de tot aquest ventall d'estudis, de famílies professionals, de famílies laborals, a què no t'agradaria dedicar? No? Si tu tens un dia lliure, a què t'agradaria dedicar-lo? Més enllà del temps d'oci, però sí dedicar-lo, de fer alguna tasca.
0: Això és molt interessant.
1: I anar rascant, anar rascant.
0: Crec que aquí pot ser un molt bon exercici,
1: sí.
0: No? Que es plantegin, si tu tinguessis un dia lliure, què és el que t'agradaria fer?
1: I poguessis fer el que volguessis sense limitació.
0: A veure, què t'agradaria fer, més enllà d'estirar-me al sofà mirant el mòbil o mirar una sèrie d'una plataforma determinada.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, que fos productiu d'alguna manera, sí, però què t'agradaria fer de productiu? Uh-huh. I potser aquí ja tenim una pista de...
1: A veure, hi ha preguntes que clarifiquen moltes vegades, T'agrada més estar molta part del temps en un lloc, tu sola, no? Doncs fent alguna tasca manual o més tècnica, no? Més d'ordinador, per exemple. T'agrada més l'aire lliure, no estar tan manada d'horari... T'agrada tractar amb la gent? Tu penses que ajudar la gent és important? O potser penses que és més important doncs, tenir un protocol establert per fer una tasca? Mm-hmm. Val? I tota aquesta sèrie de preguntes en aquest protocol és el que anar preguntant. I nosaltres bueno, tenim bastant demostrat i realment funciona. Si observes bé la persona, hi ha un moment que dius aquí ja l'hem encertada. Mm-hmm. Perquè la persona es desvetlla, no? I moltes vegades vas triant, i això, bueno, això no ho sé, bueno, això potser sí, mirem-ho, entrem, veus aquestes assignatures, veus sortides professionals, i arriba un moment que dius alguna família professional o fas un clic i la persona fa, ostres, això m'interessa, i dius, vinga, anem cap aquí, acostuma a passar, potser no en una sessió, potser en dues, potser en tres, i ja acabes. El que és important potser no és tant triar exactament l'estudi, no? D'aquest cicle formatiu concret o aquest batxillerat concret per després fer tal, sinó potser és molt interessant triar com la branca, no? La família professional, cap on et vols dedicar, no? Com per exemple això, ajudar les persones. Com pots ajudar les persones, no? Pots anar pel tema d'ensenyament, no? De magisteri, on pots anar més per un tema sanitari o pots anar més per amb el sentit, per exemple, de serveis socials, no? Una integració social, una educació social, no? Una educació infantil, no? Tot això són treballar amb persones, no? O també hi ha joves que els agrada un o dos àmbits. Anem a lligar-ho, no? Anem a lligar-ho. Si a tu t'agrada molt la comunicació, t'agrada molt escriure, t'agrada molt tractar amb persones, potser el periodisme és la teva professió, no? A vegades anar agafant una mica d'aquí una mica d'allà. És molt interessant.
0: Sens dubte. Sí. Abans parlàvem de les famílies, de quin és el paper que han de tenir les famílies en aquest procés d'orientació, i de fet, vosaltres organitzeu també unes xerrades, no? Que es diu I després de l'ESO què, i que estan pensades per a famílies, que m'imagino que és una mica el decàleg de coses a tenir en compte quan els fills i filles acaben l'ESO, no?
1: Sí, aquestes xerrades les organitzem de fa molts anys, no m'atreveria a dir si 10 o 15, però és una manera, doncs, de, una mica, tot això que t'acabo d'explicar, tot aquest procediment, explicar com es fa, no?, i donar importància al que realment la té, no? Moltes vegades les famílies volen arribar a la xerrada i que llistis tots els estudis que hi ha per veure quin es pot triar. I primer, fem la importància, donem la importància a aquest autoconeixement previ, que no sempre el tenim, perquè les persones adultes, moltes vegades, les famílies quan venen ens diuen, si ara tu me'n fessis fer aquest qüestionari que li estàs fent al meu fill o filla, hosti, hauria de rumiar una mica, Clar, perquè tampoc no estem tan avesades, anem a reflexionar sobre el que m'agrada, el que no, què se'm dona bé, no? Per tant, també és important. I en aquestes xerrades realment tenen molt d'èxit, perquè són molt importants i perquè les famílies necessiten aquest espai per poder acompanyar els seus fills i filles, realment.
0: Quins errors creieu que són els més habituals que es cometen a l'hora de fer una tria?
1: Que difícil. A veure, errors per fer una tria, fer-ho corrents, triant sense valorar què és el que realment ens agrada i el que no. Potser tenir en compte també el que li agraden a persones properes i no a mi concretament. Tenir en compte només el que s'estudi al costat de casa. Això és important, tenir-ho en compte. Són errors, però també es poden arreglar, Al final, el sistema educatiu és molt flexible. Quan comences per un cantó, pots després anar per un altre. I això també ho diem molt amb les famílies. I a vegades hi ha estudis que serveixen de pont. És a dir, tu potser fas un cicle formatiu de grau mig perquè en aquell moment creus, no?, que aquell tema t'agrada, potser després veus que no és ben bé, pots continuar estudiant una altra formació. No cal que et dediquis a això que has estudiat primer. Potser sí, que t'hi acabes dedicant, però s'ha de pensar una mica en la flexibilitat.
0: Sílvia, quins estudis o sectors o famílies professionals són les que detecteu que tenen més bona acollida, més èxit o que ja desperten més interès entre els joves que venen a l'oficina?
1: Bueno, és molt variat, És bastant variat i potser no podríem dir una estadística molt rigorosa. Però sí que la mecànica de vehicles és un tema que interessa moltíssim. El tema de la sanitat, també. La informàtica també és un tema que es demana bastant. Després, les ciències en general, a nivell de la biologia, les enginyeries, també s'acostumen a demanar bastanta informació.
0: Bueno, jo des d'aquí faig una crida a la branca humanística, que no es perdi tampoc.
1: A la branca humanística i la branca d'ofici. Perquè
0: sí,
1: realment...
0: també que la IA no substituirà mai.
1: Sí, també ens demanen molt què té sortida i què no. I això nosaltres no ho podem contestar. Perquè si aquella persona jove està fent quart d'ESO, potser quan acabi d'estudiar passen 2, 4, 6 anys, no sabem com estarà el món laboral. Hi haurà professions que encara no existeixen, que potser ells estudien d'aquí 4 anys un estudi que ara mateix no existeix per aquell ofici que encara no existeix ara, no? I a més... Bueno, pensar només en això també s'allunya una mica del que et pugui agradar o no. I acostumem a dir també bastant que si tu t'agrada aquell tema i ets bo en aquell tema perquè l'has estudiat amb passió i perquè realment t'agrada, ja trobaràs feina.
0: Totalment d'acord, Sílvia. moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí. Gràcies per tot el que ens has explicat. Oficina Jove Baix Penedès, sempre a cop de clic, a l'oficina física, amb telèfon...
1: Per WhatsApp,
0: hi ha molts canals per arribar a vosaltres. Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio al Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: El Connecta 14 d'aquesta setmana, que ens porta ja a les portes de la tercera i última hora de programa. 6 minuts perquè siguin les 11, moment que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després encara seguirem amb més contingut i amb més coses passant per la secció de Com Arruga Literària per conèixer escriptors i escriptores que en formen part, com és el cas. Ja podem avançar que avui coneixerem a la Cristina Jiménez. Però també tindrem una bona estona per la participació i per les trucades. Abans, però, en tot aquest format de cultura i de propostes, en tots aquests aniversaris i en la commemoració de tots aquests esdeveniments d'aquest 2026, doncs també hi ha el centenari de la Nicole Florensa. Com sabeu, va ser una destacadíssima artista, sobretot destacant en la il·lustració, en el gravat, i que també doncs, va ser dona i parella de Peles Fanosa, però la seva connexió i el seu valor va molt més enllà d'això. Per això, des de la Fundació, des del Museu Apel·les Fanosa, també s'han preparat moltíssimes activitats al llarg de tots aquests mesos. De fet, ja aquest mes de maig han tingut actes destacadíssims en aquest aspecte. I que continuaran, per exemple, de cara al dissabte, dia 30, amb una activitat de conèixer els hàbits de la Nicole Florensa amb una visita al Palau Bofarull i al Museu Apel·les Fanosa del Vendrell. De cara al juny, el dia 26 de juny, hi haurà la primera part de l'activitat de sostenibilitat mediambiental Els teixits de Nicole, trobada del projecte en mediació amb Drap Art. I de cara al setembre, per exemple, hi ha la presentació del llibre de Nicole, de Josep Miquel García. O el 25 de setembre, una col·laboració en l'exposició en xarxa dels museus del Vendrell amb el Museu Déu, el Museu Pau Casals, entre d'altres equipaments. I també encara al setembre, la inauguració de l'exposició Hors du Temps, Nicole al Museu Apel·les Fanosa, i a la presentació dels resultats de la convocatòria de fotografies que justament s'està fent en aquests moments. S'està demanant justament fotografies de la Nicole, del portal del Pardo d'Apel·les Fanosa i que potser algú la pugui tenir a disposar. Seguim parlant d'aquestes activitats que aniran més enllà, perquè, per exemple, a l'octubre hi ha la presentació de Shayars Digitalitats del Centre de Duts Catalans, o també la segona part de l'activitat de sostenibilitat, entre d'altres. Bé, són moltes activitats que s'han de desenvolupar al llarg d'aquests mesos i que ja anirem explicant. Però també, en motiu del centenari de Nicole Florensa, s'ha posat en marxa una iniciativa per recuperar la memòria visual del pas de Nicole per als voltals del Vendrell i per Sant Vicenç de Calders, així com l'entorn que Fanosa va recórrer dins dels seus establiments el seu establiment a la regió dels anys 50. I per això, com ara explicàvem, s'ha obert una convocatòria per rebre imatges de Nicole i que seran acceptades fins al 10 de setembre a través del correu centenarinicole2026@gmail.com. Quatre dels participants escollits prendran part d'un programa especial del Mosaics, d'aquesta casa, on s'explicarà el vincle entre Nicole Florença, el Vendrell i la seva gent i rebrà un lot de llibres especials a la col·lecció de la Fundació. Doncs bé, també la celebració d'aquest centenari amb aquest 2026 que està replegat de tots aquests esdeveniments importants, i del qual intentem recollir-ho. Més o menys ho anem fent, com és el cas. I, de fet, ja recordant aquest esdeveniment i aquesta efemèride, ara sí que ja gairebé arribarem a les 11. Com ja hem dit, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem encara amb força la tercera i última hora. Sempre a través de la ràdio, sempre a través del 107.1 de l'FM, però també ens podeu seguir per internet a Ràdio en Línia o Ràdio La Carta, a www.rtv-alpendrell.cat o a través de televisió. I sempre que fem menció a tots aquests punts on ens podeu seguir i escoltar, sobretot, trieu quina manera trieu per fer-ho, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, va, actualitzem les notícies i de seguida ens hi tornem a posar. No marxeu, fins ara.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Tercera part, a partir d'aquí ja passem 4 minuts a les 11, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, i això ens porta aquesta tercera i última hora fins al migdia, fins a les 12. Sempre recordant que avui és dimecres, 20 de maig, programa número 3972, i que cada dia sempre, i avui també, per suposat, hem començat puntuals a les 9 del matí, i això, 3 hores diàries d'aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que hi puguem posar. I sota aquestes premisses, cada setmana ens acompanyen des de Coma-ruga Literària. L'oportunitat, sempre ho expliquem, no només de conèixer la molta activitat i les moltes coses que fan, sinó, sobretot, conèixer els escriptors, les escriptores, autors, autores que en formen part. I avui, justament, torna a ser un d'aquests dies. Ara anirem cap aquí i ho farem només començat. I després ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades, aquestes ganes també habituals de xerrar amb vosaltres, de comentar, i si voleu, doncs, demanar alguna cançó, doncs també, cap problema. Doncs va, seguim. Continuem. Tercera i última hora. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicap de tots.
0: Això que ara dèiem i que sempre repetim, que és l'oportunitat de poder anar coneixent els autors, autores, escriptors, escriptores que formen part de Coma-ruga Literària i que, de fet, donen aquesta manera de fer i aquesta manera de donar a conèixer el món de la literatura, no només com a escriptor, sinó també moltes vegades com a lectors, com crec que avui és el cas, perquè avui tenim l'oportunitat de conèixer una mica més, literàriament parlant, en principi, i nom real, crec que no li importarà que li diguem pel seu nom real o anem directament al pseudònim. Cristina, bon dia.
2: Digue'm com vulguis, Cristina. Cristina és el com em coneix a tothom.
0: Bé.
2: Cristin Tells és el pseudònim que em vaig inventar per les meves històries.
0: Cristia, Cristin Tell.
2: Sí, Tells és contes.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs si vols, mira, et coneixem per aquest nom artístic, no? El nom artístic, perdó, no, no és nom artístic, sinó per pseudònim literari. Diguem-ho bé, això.
2: Correcte.
0: Diguem-ho bé. Tinc entès que, a banda d'escriptora, ets una gran lectora.
2: Sí.
0: Com és això?
2: Pues, bueno, m'ha encantat molt llegir. De fet, abans no podia tindre tant de temps perquè estava amb el que era el grau de turisme. Uh-huh. I quan vaig acabar el grau i vaig gaudir de la pandèmia, em feia un munt de llibres a la setmana.
0: I això va desenvolupar aquest amor per la lectura, tot i que ens consta que ja de més joveneta sí que havies escrit alguna cosa, però, diguem, el començar a escriure et va venir per la passió a llegir, entenc.
2: Exacte.
0: Uh-huh. De manera natural?
2: Va ser una amiga que em va dir, escriu. I vaig explicar un somni un dia i em diu, escriu aquest somni. No, que em dona por, que això no, que l'escriguis. I vaig dir, mira, relaxa't, deixa'm que termini el treball de fi de carrera, que és molt, em porta molt mals de caps, i després ja parlem. I llavors va ser quan va arribar el primer llibre.
0: Molt bé. I això quan va ser? Quin any va ser això?
2: Això t'estic parlant, em sembla que era 2021.
0: Ostres. I a partir del 2021 han arribat, perquè jo, clar, he estat mirant i he vist, crec que no m'equivoco, fins a 30 publicacions diferents.
2: Bueno, estem parlant del e-book i de la versió en paper, o sigui que...
0: Clar.
2: Estan 18-19 llibres.
0: D'acord, bueno, igualment són molts, clar, és doblat si estem parlant del format digital. Però clar, a mi m'apareixien 30 entrades a publicacions teves, tot i així, posem les 18. Són moltes.
2: Sí. És que m'apassiona molt el tema d'escriure... I, bueno, és el que passa a vegades, que quan estàs en el moment... És que a mi em passa que a mi m'agafa tant el tema que fins que no acabo d'escriure la història no puc. Llavors, tinc moltes històries escrites, que encara estan per publicar,
0: Ostres.
2: que les escric, les deixo al calaix i després quan a mi hi ha alguna que se'm dona, dic, la retrobo i l'agafo.
0: Això demostra una gran imaginació per part teva.
2: Sí, no, tinc molta imaginació en aquest cas.
0: Però quin tipus d'històries estem parlant? És que...
2: Doncs són novel·les. Ara vaig començar amb el tema de l'eròtica, perquè era el que més llegia en aquell moment, però ara m'estic passant... Ja, ara ja m'he passat amb un altre puesto. Uh-huh. Hi han històries d'homes llops, hi han històries de bruixes, que aquestes haig de treure algun cop a la segona part. I ara m'estic destinant molt amb l'humor negre.
0: Ah, mira.
2: Romàntica, sí. Humor negre, oh. I bueno, i amb comèdia.
0: Val. Sempre ficció, eh? Entenc?
2: Sí, no, són històries que no són reals.
0: Val, val.
2: Perquè, per exemple, hi ha una que vaig fer fa poc, que pot ser bastant real, però hi ha una opció onírica que ja fa que aquesta història no sigui molt, molt real, però bueno,
0: bé,
2: està molt bé la història.
0: Bé, és el que deien, tot parteix d'aquesta imaginació, i afegeixo, d'aquesta creativitat que tinguis, aquesta extraordinària facilitat per escriure. Ho dic moltes vegades, ho dic molt sovint, que escriure no és fàcil. No el fet d'escriure en si, el fet d'escriure, sinó és el fet de crear històries, d'inventar-les, de plasmar-les, de que puguin ser interessants, que puguin agradar als lectors. És, crec que sumament complicat, però en canvi tu tens una facilitat pasmant.
2: Sí, no sé, serà la meva imaginació, no sé,
0: bé.
2: Serà el...
0: Sí,
2: serà les meves idees d'olla.
0: Clar, no, i a més m'agrada, i crec que també és prou destacat que ni tan sols ho puguis explicar, que és una cosa doncs que et ve molt de dins, doncs no, simplement ni ho penses ni ho reflexiones, simplement són històries que vols escriure i ja està, que això és, ostres, té molt de mèrit.
2: Sí. Bueno, fixa't, hi ha una que es diu Haz que cuente.
0: Uh-huh.
2: Val? Aquesta història és una noia que al capítol 2,
0: sí,
2: el seu marit, ja et faig el spoiler, la mata.
0: Ai.
2: Però en el capítol 3 apareix Atropos, la diosa que talla els fils de la vida,
0: uh-huh,
2: i li dona una segona oportunitat.
0: Mm.
2: Que és la part onírica que et dic.
0: Val,
2: llavors, aquí la fa retornar a la seva vida 10 anys abans perquè surti del camí predeterminat i a veure si pots seguir un altre camí i que la pel·lícula que està veient a la seva pantalla plana sigui diferent, que està avorrida de veure com les noies tenen aquesta situació de que...
0: Sí, sí, sí. Uau, no, a més toca temes complicats, a més a més, socialment complicats,
2: sí,
0: per desgràcia. Ostres, clar, estem parlant de 18 publicacions diferents. Clar, se'ns farà molt complicat poder explicar-les totes, perquè són moltíssimes. No sé si ens podem quedar amb les últimes, o has parlat d'aquesta, justament, aquesta obra més onírica, però no sé si volies destacar o les últimes que has publicat, o amb alguna més en concret.
2: L'última que he publicat és la segona part d'una que vaig publicar l'any passat a l'estiu, que es deia Pacto Embarazoso, i ara és El preu del pacte.
0: Uh-huh.
2: Que és, en la primera història, les noies es volen quedar embarassades, però sense el consentiment d'un home. Volen sense nada, volen... És una història una mica alocada, que va ser la primera novel·la, i la segona és, elles estan embarassades, han escapat de la seva vida, i els nois no poden s'han obsessionat amb elles i necessiten trobar-les de nou.
0: Uh-huh.
2: Llavors les troben.
0: Val.
2: I ahí es veuen el tema de que se les troben amb la panxa, que ja tenen, ja estan avançades, que estan d'entre 24 i 28
0: uh-huh
2: setmanes.
0: Uh-huh.
2: I bueno.
0: Bé. I aquí està la història.
2: Cadascú té la seva situació per trobar-la. I hi ha un que era, hi ha un dels nois que és rotllo, no sé si te'n recordes, el Sandor Cooper, el de Big Bang Theory.
0: Sí, home, i tant, que és un gran personatge.
2: Te'n recordes que per tindre una relació fa un contracte...
0: Ah, sí, correcte.
2: Doncs, el noi d'una fa una relació, un contracte de relació, i com la tanca, no l'ha tancat, doncs... La relació continua.
0: Sí. Ostres, que curiós. Uau,
2: un rotllo molt raro.
0: Sí, no, està bé. Clar, tot això, que és, clar, la dificultat per una banda, però també la gràcia de qualsevol novel·la, que és tot això explicat, però novel·lat, és a dir, una història, una trama, entenc, amb el seu desenllaç, presentacions, etc, que és una mica que és el que és escriure un llibre, no? Em fa l'efecte.
2: òbviament.
0: Sí, sí, ni més ni menys. Són 18 publicacions. Convidem des d'allà que la gent, a través de Christine Tells, doncs entri, no sé si tens perfil d'Instagram, i a través de...
2: Perfil d'Instagram, de TikTok...
0: Val, poden seguir-te, conèixer totes aquestes novel·les, i on també les poden comprar si estan interessats.
2: Clar, si la poden comprar directament a Amazon, però si me la demanen a mi, jo sempre li puc enviar un regalito amb el tema.
0: Doncs vinga, que ho facin, doncs, això. Les ganes de conèixer com són els teus llibres, evidentment d'adquirir-los i de llegir-los per suposats, i que et puguin seguir. Sempre ho pregunto, també, tema d'edició, de publicació, en el teu cas és autopublicació, entenc, no?
2: Sí.
0: Com és aquest procés? El fet de dissenyar, de crear també això de les portades, la maquetació, que tampoc no és un mal menor, eh?
2: A veure, jo me lo guiso, jo me lo como, jo me lo faig tot, jo ho faig a través de Word, maqueto a través de Word, les portades, les últimes portades que tinc estan dissenyades per la meva filla, que té 15 anys, li agrada molt dibuixar i, ostres, no se li dona malament.
0: Molt bé,
2: ja estan molt xules.
0: Molt bé.
2: Llavors, les portades li dic més o menys el que vull i ella ho dibuixa al PC i ho fa. I bueno, la maquetació doncs, és una mica mirar com ho tinc, mirar que tot quedi quadri, que no hi hagi viudes, que no hi hagi... bueno, lo típic.
0: Sí, que és complicat, també. La maquetació és molt complicada, crec.
2: Sí, no, és complicada, però bueno, si ja saps com funciona l'aplicatiu, ja...
0: No, clar.
2: És un pim-pam-pum.
0: No, clar, que com tot, quan ho tens per mà, però és una mica com escriure, que tu ho fas molt fàcil, però realment no ho és tant, no sé com dir-ho, que has de tenir una mica aquest do o de manera innata, poder fer-ho amb aquesta naturalitat que tu estàs explicant, cosa que, torno a dir, crec que és envejable. Doncs escolta, no podem fer res més això que recomanar que la gent segueixi els teus perfils, que conegui aquestes moltes publicacions, que les segueixi, que les triï, que les llegeixi, que segur que s'ho passaran molt bé amb aquesta àmplia tipologia de temes, que està molt bé, i pendents del que puguin arribar, perquè ja deies que tens moltes coses escrites i que suposo mica en mica també les aniràs publicant, oi?
2: Sí, exacte. També ara ve la segona part que vaig publicar el setembre de l'any passat, que va ser la Más fuerte que la mafia. Ara ve Más fuerte que el legado, Más fuerte que el... Espérate. Más fuerte que el secreto y Más fuerte que la venganza. Ahí venen. Ahí t'ho deixo.
0: Vaja. Oida.
2: Que les tinc escrites i que les estan escrites, l'única que em falta és... retomar-les, corregir, sempre que corregeixo acaba afegint capítols, traient, quitant, bueno...
0: També és habitual, això també, jo sé que passa, amb les correccions i en les relectures d'això sempre hi ha canvis. I això crec que heu de fer l'exercici, no?, d'arribats a un punt que ja no heu de tocar res més, ja, no? Aquí em planto i ja no toco res més, si no, no acabaríeu mai, tampoc.
2: Passa, Perquè ara vull fer les edicions dels primers llibres que vaig escriure... I em passa que és reescriure tot.
0: Clar,
2: no
0: canvi,
2: és d'això, perquè clar, però pensa que han passat 5 anys.
0: Sí.
2: De lo que jo vaig escriure per primera vegada, el primer llibre, a lo que és a com escric ara, és molt diferent. Llavors, em costa molt de no tocar.
0: Clar, no, és lògic, és també un procés que heu de passar a les escriptores, en aquest cas. I escolta'm, també sempre ho pregunto, com és que vas conèixer a com a Rugal Literària? Crec que tu ets de Barcelona, o vius a Barcelona, no?
2: Sí, a Barcelona.
0: I com és que vas conèixer a com a Rugal Literària? Com vas arribar fins aquí?
2: Pues, si t'ho dic la veritat, va ser en un event, en un mercadillo literari, allà al Masnou.
0: Molt bé. Sí.
2: Estaven elles allí, vam parlar i em van dir, doncs fica't.
0: Clar,
2: doncs vale.
0: Doncs mira.
2: I continuo des d'allà, des de fa 3 anys.
0: Molt bé, fantàstic. Que bé. Doncs enhorabona per tot això, per aquesta implicació amb les lletres, amb les lectures, tot plegat. De veritat, amb ganes de conèixer tot allò que vagis fent o el que tens fet fins ara, que ja és molta cosa en aquests només 5 anys, només entre cometes, però, ostres, per fer 18 publicacions en 5 anys, oida, poca broma. Gràcies, Cristina, de veritat, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu per tot.
0: Un plaer. Fins aviat.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Vendrell. Vendrell. El 107.1 de la freqüència modulada. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts, a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Les 11:21, sempre anem esquitxant el contingut d'aquest programa amb les seccions, les entrevistes, tot allò que anem preparant, això ho anem esquitxant amb diferents píndoles de cultura, d'agenda i també d'informació de servei i també, en certa manera, de suport comercial. Perquè l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, el Centre d'Iniciatives i Turisme, fan una crida als establiments comercials i de serveis del municipi a participar en una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Si us recordeu, aquesta és una iniciativa de promoció comercial i territorial que està impulsada per la xarxa Compra i Descobreix Catalunya, que està formada per 22 municipis d'arreu del país, entre ells el Vendrell, que de fet és un dels impulsors i dels creadors d'aquesta campanya. Enguany, aquesta campanya arriba a la seva 16a edició i ho fa sota el lema Compra a prop, arriba lluny, plantejant-se com un joc que convida la ciutadania a comprar el comerç local i a descobrir alhora el patrimoni, la cultura i els atractius dels municipis participants. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és incentivar les compres al comerç de proximitat durant tot el mes de juny. És obvi que han de ser durant tots els mesos de l'any, però almenys fer-ho amb aquesta campanya el mes de juny abans de l'inici de la temporada d'estiu, així com donar visibilitat al territori i fomentar l'intercanvi entre municipis. Per aquest motiu, entre totes les persones participants es sortejaran experiències als 22 municipis organitzadors. A més, un dels establiments participants també serà premi amb una experiència. La campanya està oberta a la participació de tot el comerç i el servei del municipi. Els establiments interessats només han d'omplir el formulari d'inscripció que l'Ajuntament del Vendrell i el CIT ja han distribuït i que també es pot trobar als respectius webs. El termini per adherir-se finalitza el dilluns de la setmana que ve, el proper dilluns 25 de maig. L'Ajuntament i el CIT, que facilitaran a tots els establiments la participació amb el material necessari per poder desenvolupar la campanya, com ara uns cartells, fulladors informatius i butlletes de participació. Per més informació, aquells comerços interessats es poden posar en contacte amb l'Oficina de Participació Ciutadana, al seu telèfon, que és el 977 10 94 94, o bé a través del correu electrònic pciutadana@elvendrell.net, o també us podeu acostar a l'oficina del CIT, que està a la carretera del doctor Robert, número 33. Ja sabeu que aquesta campanya va adreçada als compradors potencials i pel simple fet d'anar a comprar algun dels comerços adherits heu d'omplir una butlleta que heu de dipositar a la mateixa urna que hi haurà a l'establiment, i del qual es podeu emportar diferents experiències i alguna estada en els altres municipis que també hi participen, que està molt bé. I el sorteig, des de fa ja moltes temporades, el fem in situ i en directe, si ho recordeu, aquí, en aquest programa, cosa que també es fa molta il·lusió, perquè és la nostra manera de participar en tota aquesta campanya, a banda de la divulgació i aquesta informació de servei que adrecem, en aquest cas, i avui específicament, cap als propis comerços, cap a les pròpies botigues. I a banda d'aquesta informació comercial, ara sí, bé, aquesta participació adreçada per la clientela. I és que demà comença una nova edició de la Ruta de Tapes. 18 establiments de restauració i d'alimentació del Vendrell que prenen part d'aquesta nova edició de la Ruta de Tapes i que, com dèiem, comença demà dijous i s'allargarà fins al 31 de maig. És una proposta per descobrir la gastronomia local. Tothom que hi vulgui participar ha de fer-se amb alguna de les butlletes que ha editat el CIT i l'Ajuntament i tastar alguns dels platets de les tapes elaborades pels comerços que s'han adherit a aquesta campanya. El preu és de 5 euros, que inclou la tapa i una beguda. Una iniciativa que està ideada per fomentar el producte de quilòmetre zero i per conèixer justament aquests restaurants, botigues d'alimentació, etc. Està molt bé. Hi ha iniciatives gastronòmiques ideals i del qual val la pena doncs, sortir a conèixer-les en aquests 15 dies de ruta d'etapes. I després això, a tothom que pugui omplir les butlletes o una part de les butlletes, es farà un sorteig. De fet, la butlleta s'haurà de dipositar a l'oficina del CIT, com ja hem dit, al carrer Doctor Robert, i això ho haureu de fer abans del 10 de juny, tot i que la ruta finalitza el 31 de maig, la butlleta la podeu anar a deixar fins al 10 de juny. I els afortunats podran bescanviar els seus vals de compra als comerços adherits al Centre d'Iniciatives i Turisme, que mira, tampoc no està gens malament, eh? Ruta de Tapes, nova edició d'aquesta Ruta de Tapes 2026.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Dime corazón, donde reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvalvendrell.cat. Matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Poc més d'un minut i ja arribarem a 12:45. Punt d'inflexió ja cap a aquest punt de participació i trucades. De fet, avui sí, ja amb força marge per poder fer-ho, això. 977-15-70-69. Aquest és el telèfon de directe, el telèfon que sempre teniu a disposar per poder trucar i participar directament. 977-15-70-69. Tot i que directament també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, perquè també és molt fàcil i també és molt directe. 686-101-101. I, de fet, tenim ja la primera trucada d'avui. Bon dia.
4: Bon dia, Pere.
3: Jan Papalet, què diu vostè?
4: Mira, jove, com que quan un se fa gran, tot, la majoria diuen que s'aniran cap al cel.
3: Sí.
4: Llavors he trobat una cançó aquí, que abans la sentia molt, de l'Antonio Machín, i diu Espérame en el cielo.
3: Home, i tant, Antonio Machín.
4: O, com que han d'anar tots cap al cel...
3: Doncs bueno, ja, o no, potser algú que no, eh?
4: I, home, els polítics van anar tots,
3: per això, polítics algú més, eh? Però sí, els polítics de cap cap a l'infern, cap al purgatori, i tant que sí.
4: Els polítics que van a l'infern són els dimonis.
3: Sí. Molt bé, doncs vinga, una gran cançó d'Antonio Machín. Doncs la busco de seguida.
4: Demà hi ha cinema, Pere?
3: Demà no, no, encara no tenim cinema. No, encara no tindrem cinema. Estem allò treballant per buscar una alternativa, ja que l'Abel no es pot acompanyar per raons professionals, i estem, això, estem buscant alternatives.
4: És que saps què passa? Quan vosaltres vols fer un programa de cine, et cau la bava perquè el feu dos professionals.
3: I, home... Bueno, perquè ens agrada el cine, a l'Abel li agrada molt, a mi també m'agrada molt, i llavors, clar, ens posem a xerrar de les nostres coses i és això, és això. És això.
4: Però sabeu, els dos sabeu de què parleu, enteneu de cine.
3: Gràcies, t'ho agraeixo, doncs, t'ho agraeixo, Jan. Sí,
4: bueno, jo sempre acabo igual, Pere. Visca totes les xeres, visca les xeres i visca la cuina. Però visca. Aquesta cançó... dedicada per la meva dona, sense falta, eh?
3: Doncs vinga, la busquem de seguida i la dediquem de part teva, només faltaria.
4: Fins demà, Pere.
3: Fins demà, Jan. Adéu, adéu. Adéu.

0: Estem buscant la cançó que es demanava el Jan Papalet a l'Antonio Machín, Espérame en el cielo, que ja la tinc per aquí, de seguida la posem, però abans tenim una altra trucada, una altra connexió que arriba al 977 15 70 69, i hem de donar pas, només faltaria. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
1: Hola, carinyo.
0: Què dius?
1: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Sí, molt bé. Ahir, que estava al carrer, vas posar una cançoneta per tothom. Molt
0: sí,
1: bé,
0: sí, vam acabar justament amb una cançó ben xula.
1: Molt bé, ja sé que les escolleixes molt xules.
0: Ah, ho intentem.
1: Ai, avui, aquest dematí, que he anat a fer cua a això del reciclatge que hi ha ara.
0: Sí.
1: Anar a buscar,
0: els cubells i la targeta.
1: Sí,
0: això,
1: bueno, ja ho tenim.

0: Fantàstic.
1: Bueno, estimat.
0: Molt bé.
1: Mira, posa'm de ginestar coses senzilles.
0: Vinga, t'ho apunto. Ginestar
1: coses senzilles.
0: Molt bé. Fantàstic. Molt bé.
1: Ai, i pues, no vaig preguntar ahir. El dilluns va haver-hi problemes informàtics, oi? Però no vam fer la
0: cuina. Sí, sí, la vam fer una mica més tard. Sí, és, quan ho vam poder solucionar, havíem començat a fer participació, que vam... Que ja vam poder fer programa normal, eh? Per això vam fer programa normal.
1: Ah, no, jo no sabia... Com que vaig marxar fora, pensava que no havíeu fet cuina.
0: No, sí, sí, justament just després de que va començar cuina, de fet, vam reparar... Clar, nosaltres vam fer programa normal perquè això vam tirar endavant, perquè per la tele sí que es podia
1: seguir.
0: I just després de fer la recepta ja vam recuperar la normalitat i, vam poder recollir trucades.
1: Això
0: va dir
1: dilluns que ve, ja ho sentiré.
0: Hi ha més dies que anem bonices. Molt bé.
1: Estimat, fins demà.
0: Fins demà. Adéu. Gràcies, Maria Dolors.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu,
0: adéu, adéu.
2: Ya doblan las campanas.
0: Espera ben el cielo d'Antonio Machín, que ens ha demanat el Jan Papalet, sobretot per la seva dona.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Ara vull fer coses petites.
2: Les coses senzilles de Ginestar, una cançó molt xula que ens ha demanat la Maria Dolors.

0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Aquesta ja la posem nosaltres. Esperant trucades i participació en tota aquesta recta final de programa. Encara ens queda força estona, eh? 20 minuts, 20 minuts ben llargs per poder això recollir més participació al 977 15 70 69 o també missatges de WhatsApp al 686 101 101. I això, aquesta la posem nosaltres. És la cançó d'Àuria Frank. És meravellós.

0: Ja fa dies que passa això, que les formacions i, bé, músics ja estan una mica perfilant i postulant-se per la música d'estiu i per segurament aconseguir ser la cançó de l'estiu. En aquest cas era un d'ells, amb l'Àuria Frank. És meravellós. Va, que ja estan plenament consolidats i no els hi cal fer la cançó d'estiu ni molt menys. Són els Catarres i acaben de publicar això que sona, que és Diumenge sense drama. De fet, també aquesta cançó ens ajudarà a recollir més participació perquè acaba d'arribar una trucada al 977 15 70 69 i li donem pas, només faltaria. Bon dia.
1: Hola, Pat.
0: Jan, què dius?
1: Aquí ja ho veus, tocant aquí, anant amb cotxe i pensant amb tu. Què vols?
0: Molt bé, ostres, no puc demanar res més. No puc demanar res més. I a més això, em fa il·lusió que sempre que pots truques i que sempre que tens disposició ens truques. I això també, doncs, és molt d'agrair.
1: Tinc la mà per tu costat, que venim de Nadal i tot, i va, que no som els 12.
0: Molt bé. Pues, una abraçada, Magda, i recupera't ben ràpid, Una abraçada, que no sigui res, això.
1: Tot bé,
0: com sempre. Sí, aquí ja perfilant recta final de programa, que sempre ben capçalada, això, per aquesta estona de trucades i de bona música. És aquesta part una mica més distesa que sempre tenim, ja ho saps.
1: Molt bé, aprofito per fer-te memòria, has de pensar en mi,
0: Sí.
1: Vale, ja està.
0: Estem... Parlarem.
1: Vale.
0: Molt bé. Jan, que vagi molt bé, cuida't. I la Magda, sobretot. Molts records, una abraçada. Adéu.

0: Cançament xula, dels Catarres, aquest estil així una mica més caribeny, que no estem pas acostumats, però que dona aquest ritme tan xulo. 977 15 70 69, més trucades. Bon dia.
1: Jo, Pere, tinc que fer repetició, perquè jo tinc que animar sempre el programa.
0: Doncs repeteix, repeteix.
1: Què et sembla si posem aquesta de Sapore di Sale, del Gino Paoli?
0: Vinga, del Gino Paoli. Sapore di Mare. Perfecte. Doncs la busco de seguida.
1: Aquesta la podíem dedicar per la Josepa i pel senyor Colet, el seu marit, pel
0: doncs
1: matrimoni.
0: Vinga, molt bé, per la Josepa i el Colet. Molt bé.
1: Vinga, que vagi bé.
0: Fantàstic, mira. Gràcies amb tu, Jan, que vagi bé.
1: Bon dia,
0: bon dia. Mentrestant, també ja escoltant aquesta cançó que ja sona, no la podem tallar, eh? Ara de seguida busquem aquesta cançó de Gino Paoli que es demanava el Jan Papalet. Aquesta cançó d'Obeses, Elogi del fracàs.

0: que potser aquesta cançó és un error.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: I aquí està la cançó que en Jan Papalet vol dedicar a la Josepa Alcolet.
3: Sapore di sale.
2: Sapore di sale, del gran Gino Paoli.

0: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Hi ha una retòrica avui. Va, seguim posant ritme, seguim posant música, la que ens aneu demanant o la que anem triant, com és el cas. Aquesta cançó de la Pegatina, Brinca, i que de fet també ens ajudarà a passar nova trucada i nova participació al 977 15 70 69. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, què tal? Què dius?
2: Doncs bé, mira, acabo d'arribar a casa i fins just he sentit la dedicatòria del Jean Papelet.
1: Mira que bé veus, fantàstic.
2: Per la meva dona i per mi.
1: Correcte, sí senyor. Doncs mira.
2: És una cançó que abans de joves...
1: Sí.
2: De joves, la ballàvem aquí al Cau de l'Art.
1: Molt bé, ostres.
2: No sé si havia sentit mai parlant del Cau de l'Art.
1: Sí, sí, sí, n'he sentit a parlar, i tant, que sí.
2: Allà, llavors teníem 20 i 21 anys.
1: Bueno, com ara, no?
2: Sí, i la dona també. Però saps què passa? Que amb la dona venien els pelagats de les masies de la comarca ballant d'ella. I al final es va quedar amb mi, de pelagats també. Bueno,
1: bueno, va fer una bona tria, no? Jo crec que sí, al final sí, no?
2: Bueno, doncs ja saps que el Jean Papelet fa... El Jean Papelet fa 54 o 55 anys que estava fent la mili al quartel de Tarragona.
1: Sí? Ostres. Ja pot ser, ja.
2: Sí.
1: Són uns quants anys, eh?
2: Sí. Jo vaig arribar a Tarragona un dia com avui.
1: Sí.
2: I un dia, al vespre, allò que estàvem allà per anar cap a les lliteres i a fotre gresca allà als pavellons, em trobo un, també de cara, tot amb un ple de corriatges, i escolta, amb cartutxeres i un fusell. Dic, hòstia, dic, on t'he fotut jo ara? I era el Jean Papelet que estava de quarteler.
1: Hòstia, m'hagués agradat veure'l, eh?
2: Sí, ho feia guats. I espantava, amb el fusell espantava.
1: Home, tu diràs, Quins temps aquells de la mili, eh?
2: Sí, mira, avui estava a Tarragona i demà cap a Sant Climent. Escolta, si pogués tornar a anar, hi tornaria a anar altra
1: vegada. Sí, tornaria, sí, va ser una bona experiència per tu.
2: Sí. No és com ara, que ja tenim de tot i ho sabem tot. Llavors no
1: clar,
2: tenim tantes coses.
1: L'oportunitat, no clar, de poder sortir, de viure...
2: He de canviar una miqueta d'estil de vida, saps
1: clar,
2: què vull
1: dir? Ja tinc, per trencar moltes coses, ja ho crec.
2: I això que era jo, doncs, que no tenia pare i em podia lliurar, però hi vaig voler anar, també. No era voluntari, però com si ho veig fot.
1: Sí, molt bé. Molt bé, doncs quan dius que fa 54 anys...
2: Sí, mira, de l'any 69.
1: Doncs sí, ja és això. Molt bé.
2: No, no he fet comptes, però és igual, un any més, un any més.
1: Bueno, per aquí va, sí. Sí. Molt bé, Josep, doncs gràcies per explicar-ho.
2: Sí, home, aquesta anècdota, perquè, doncs, explicar una miqueta més de coses.
1: Sí, home, sí, a mi m'agraden molt les anècdotes, de veritat, m'agraden molt les anècdotes. Sí. Hi ha alguna cançó, alguna cosa que vulgueu escoltar?
2: Sí, mira, el Jean Papelet ha tocat una cançó molt maca italiana, molt melancòlica.
1: Sí.
2: Que és allò de... De mort i de guerra, saps? I ell ha fet cançons de mort i aniré cançons de guerra.
1: Vinga. Quina voldries?
2: Doncs mira, tinc preparada un altre dia aquesta del cant del Canigó.
1: Sí.
2: Però si toques el Turuta...
3: No, el Turuta no.
2: Per avui, no, estem contents.
1: La Josepa diu que el Turuta no, que l'he escoltat de fons.
2: Que... No, bueno, és que...
3: Sí. No, per demanar
2: la cançó de com se diu aquesta? La cançó de morir de guerra.
1: Sí, la cançó de morir de guerra, la sarsuela, la cançó de la sarsuela.
2: Sí, volia explicar un parell d'anècdotes que hi ha al davant abans de començar.
1: No. A veure, aquí avui anem justets. Si un altre dia ens expliques.
2: Avui per avui fem el Turuta i esperarem després les festes del barri.
1: Amb el permís de la Josepa, que ja no ho volia,
2: sí.
1: Bueno, va.
2: I pel Jean Papelet i per la seva senyora.
1: Vinga, doncs això ho farem.
2: I de lluny,
1: doncs.
2: I de lluny pel Joan Servé, també.
1: Doncs per tots plegats, a part teva. Què he de dit?
2: Sí.
1: Molt bé. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: Adéu.

Doncs va, tot i que la Josepa no ho volia, vinga, va, posarem el Toruta i acabarem amb el Toruta després d'aquesta cançó que estàvem escoltant, que també l'hem de presentar, que és també una de les últimes cançons de Miqui Núñez, un altre cop. Però bé, acabarem amb el Toruta, com ens ha demanat en Josep Colet, i de fet ja amb aquesta cançó ens acomiadem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 en 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixela. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.